AICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, AICAT.

Cada vez predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, però aprenent ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAP.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que haurien respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
2: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
1: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
2: Impacte aquesta matinada d'un dron rus a Romania amb un balanç de 2 ferits. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país, i prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat també de la troballa d'un altre dron prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència.
1: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies del Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes. El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
2: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com el batlle de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern flexibilitzar les restriccions perquè, assegura, la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat una productora nord-americana a filmar una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no afluixarà les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
3: Sobretot, jo no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà, veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
1: Esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les pròximes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica d'aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana mentrestant presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: Al femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha explicat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del club gironí aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí més probable del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: En bàsquet, Xavi Pascual ha argumentat la seva sortida que es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera ara com ara poc adient per al càrrec.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: dia, matiners. Benvinguts al divendres 29 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Segurament ho heu notat també aquesta nit. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema fluixarà durant el cap de setmana, però de calor ja us avisem que en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu. I a aquestes hores del matí saludo la Marta Viana. Molt bon dia, Marta.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Bellverde, Cerdanya, veuran sortir el sol a les 6 i 20 minuts del matí. I aquí el dia durarà exactament 15 hores i 1 minut.
0: Lara García, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui fa 51 anys Melanie Brown, l'ex Spice Girl, més coneguda com Melby. La Scary Spice, l'atrevida, l'aterradora. I us porto una cita seva.
0: Aterradora?
2: Sí, m'ha sortit això a Google i he pensat...
0: Pobre.
2: Ens enfiarem.
0: Quina fama, Melby. Pobre.
2: És l'atrevida, saps? Era super salvatge,
0: seria,
2: saps?
0: Sí, salvatge.
2: Sí, més aviat. Doncs us porto una cita seva que diu... Sempre he vist la vida deixant-me emportar per l'espontaneïtat.
0: D'aquí uns moments recuperarem un dels grans èxits, un dels grans clàssics de Spice Girls. De fet, ja hi tornem a ser, per fi hem arribat el divendres i... No és només el dia de la setmana que ens avisa que per fi engeguem dos dies sense despertador. Avui hi ha una banda que està d'estrena i amb ells arrenquem el matí. Us parlo dels sempre estimats, els Amics de les Arts.

0: Tornen els Amics de les Arts i ho fan amb aquesta delícia que es diu Segurament t'estimo.
1: Feia 2 anys que no traien música nova i ho fan ara, avui divendres, amb aquest tema que, sens dubte, és una declaració d'intencions de tot el que ha de venir a partir d'ara. És, de fet, el primer llançament d'una nova etapa, un nou àlbum que està previst que surti el 2027. Pel disc sencer encara haurem d'esperar una mica, però, mentrestant, aquí els teniu, els Amics, que ho han tornat a fer, han tornat a parlar-nos de l'amor, de totes les emocions, sentiments i contradiccions amb què ens trobem tots a la vida, i aquesta vegada hi han volgut sumar més veus, les del cor femení, increixendo per donar-hi encara més força que la que ells ja tenen. Avui són els protagonistes, obren els matiners i ens envien aquest missatge per tots els oients que esteu desperts a aquesta hora.
2: Bon dia, matiners, som els Amics de les Arts i venim a presentar-vos un tema nou que hem estrenat fa molt poquet, que es diu Segurament t'estimo. Una abraçada, esperem que us agradi.
0: Una abraçada també pels Amics de les Arts. Felicitats per aquest tros de tema que estic convençut que sonarà moltíssim al llarg de l'estiu. Segurament t'estimo. I no hi ha millor manera de donar corda al divendres. Nova cançó dels Amics de les Arts. Cap de setmana a la vista. I Maiol Roger, que demà arribarà als 40 anys.
3: Correcte.
0: Si tot això no mereix una bona celebració, que vingui algú i m'ho expliqui.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Ai, ai, ai, ai, compta enrere perquè deixis els 30 i arribis als 40, estimat Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, la veritat és que està sent un programa el d'avui tan mogut que no me'n recordo d'això, vull dir que prefereixo arribar a la 1, que acabi el programa i després ja pensarem en els 40, que fantàsticament, ja, no, bé, tant, arribada estupenda.
0: Escolta, molt pendent, suposo, dels sindicats d'educació que avui han passat la nit al departament.
3: Sí, i gairebé ens han fet passar la nit amb ells. De fet, hi ha una companya d'informatius que l'ha passat, la Lara García li anirà a fer el relleu, porta-li algun cruzanet a Lara, i estarem atents a aquestes negociacions que ahir al matí ens deien que podien estar tancades, però com que tot està molt fràgil, sembla que no. Com ahir, tindrem les dues parts al matí de Catalunya Ràdio. Primer tindrem la consellera d'Educació, Esther Niubó, després a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, just abans de que hagin de tenir una nova reunió a les 10. Seguirem parlant també de la legislatura espanyola, avui amb el diputat del PP, Nacho Martín Blanco. També atenció a les novetats del cas Àndic, perquè la defensa ha presentat les al·legacions, i tindrem aquí al matí de Catalunya Ràdio Francisco Marco, el detectiu de Método 3, que han contractat per investigar tots aquests indicis que apunten els Mossos d'Esquadra. Després farem l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la paraula de la setmana amb Sílvia Coppolo sobre el fet de buidar-se, que és una de les coses que va dir Alexia Putellas en explicar la seva retirada. Avui tindrem a les 11 la Candela Penya, les millors recomanacions...
0: Per favor, és que Candela Penya, és que no podem començar el cap de setmana d'una millor manera que amb Candela Penya.
3: Però és que què t'ofereix al matí de Catalunya Ràdio, si no és qualitat, si no és aguafer, si no és...
0: Crec recordar que fa mesos que no es troben cara a cara Candela Penya i Ricard Ostrell, que ja serien, tots ells ja serien un bon duet per anar de gira, ja t'ho dic ara.
3: A partir de les 11 aquest bon duet al matí de Catalunya Ràdio, després les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà, i hi ha els temes pendents i el concurs pendent per endur-se 200. Si a part d'això hi ha un oient del matí que s'endú 200 euros, és que, escolta, jo crec que ho fem massa fàcil tot això.
0: Programa completíssim per engegar el cap de setmana al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I d'aquí 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, engegant ja pràcticament el cap de setmana amb tots vosaltres. Àlex Bosch, fas cara de divendres, fill, que vols que et digui?
5: Estic a uns minuts, pràcticament.
0: Se't nota la cara, sí, se't nota la cara. Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
5: Mira, sabíeu que hi havia uns premis destinats als trailers?
0: No. Com es diuen?
5: Que ho sàpigues, existeixen des de finals del segle passat.
0: No en tenia ni idea.
5: Sí, doncs la idea va ser de dues productores, Mònica Brady i Evelyn Waters. Es van adonar que, als anys 90, els creadors de tràilers gairebé mai apareixien ni tan sols als crèdits.
0: I tenen pràcticament... molt mèrit, eh?
5: Molt de mèrit.
0: Molt de mèrit.
5: Doncs van crear els Golden Trailer Awards.
0: Canta.
5: Per corregir justament aquest greuge. No tenen un reconeixement molt important, de fet...
0: No els donen un mini Òscar, no? No.
5: Sí que els donen un premi, però em refereixo que no són molt coneguts, perquè ara mateix...
0: Molt malament, molt malament.
5: Però tenen gairebé 100 categories.
0: Imagina't.
5: I la cerimònia d'aquests Òscars dels tràilers està celebrant just a aquesta hora, en aquest moment, de 5 a 7 del matí, es fa aquesta gala, i l'objectiu és premiar els tràilers que t'han fet pensar jo de que aquesta pel·lícula l'he d'anar a veure sí o sí. que és l'objectiu que té el tràiler, eh?
0: Val.
5: Si després la pel·lícula no és gaire bona...
0: No li demanis explicacions al que ha muntat el tràiler.
5: De fet, dintre de les categories que tenen aquests premis, una és la categoria especial per als tràilers que són millors que la pel·lícula.
0: M'encanta! És que aquí és on hi ha el mèrit de la muntada d'un tràiler, eh?
5: Entre els nominats aquest any hi ha, per exemple, Supergirl, Zootopia 2 o la nova temporada de Stranger Things. Els organitzadors asseguren que un bon tràiler ha de tenir emoció, ritme i sorprendre el públic. Un xute de cafè.
0: Sí, sí, totalment.
5: Al matí, bàsicament. Aquest any, a més, també s'ha parlat d'intel·ligència artificial, però els creadors de tràilers asseguren que la IA encara no sap fer el més difícil, que és posar-te la pell de
0: pell de gallina. 100 categories i de 5, categories. De 5 a 7 hora americana. Dues hores 100 categories, allò ha d'anar...
5: Ha d'anar tota pastilla.
0: Però tota pastilla.
5: Com un tràiler.
0: Com un tràiler, sí senyor.
5: Que resumeixen en 2 minuts una pel·lícula de 3 hores.
0: Que bé que m'ho deixes, això, Àlex.
5: Va.
0: Bon cap de setmana.
5: Igualment.
0: Fins ara.
5: Adéu.
0: Arribat ja a un quart de 6 del matí, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Estimat Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és una mica millor perquè la Generalitat ha començat a fer efectiu el pagament de les ajudes als malalts d'ELA. Aquests diners complementen les sumes previstes en la llei estatal en els casos més greus de dependència. Mesures com aquesta arriben després de la pressió social que els mateixos malalts d'ELA i també les seves famílies han fet al conjunt d'administracions públiques, que fins fa poc no han desencallat mesures per atendre les seves necessitats.
0: Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. Som els primers que ens haguem cada dia al matí amb tots vosaltres i us acompanyem en aquest primer tram, una mica complicat. Les 5 del matí ja són, però avui també volem saber de què parlarem poc, Marta.
1: Doncs mireu, hem parlat molt aquí de concursos estranys. Aquest és un altre, és el concurs de formatges que es viu a Anglaterra. S'ha celebrat a Coppers Hill i la prova consisteix a llançar-se muntanya avall uns 100 metres per un pendent que arriba a uns 45% de desnivell i han d'aconseguir agafar un formatge que va a uns 200 km per hora. Hi ha moltíssima gent que hi participa. Podeu recuperar el vídeo a xarxes, és bastant lamentable, i aquest any hi ha hagut participació espanyola, és la segona vegada que hi participen, i sembla que doncs, no ha anat del tot bé.
7: Querido equipo, no ha podido ser. Le hemos echado unos huevos alucinantes. Tengo el hombro en parla y aún así me he tirado y hemos sido los primeros en la primera parte de la colina. Luego me he descontrolado, no recuerdo nada, me da unas hostias que alucinan. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Creo que para conseguir algo tienes que caerte muchas veces y evidentemente esta es la segunda, pero no es la última. El año que viene volvemos a por el puto queso, da igual los años que sea. Vamos a ganar el queso en esta colina por vosotros.
0: No hi ha res millor d'aquesta vida que posar-li actitud
1: a les coses. No, aquest noi està motivadíssim. Jo crec que l'any que ve ho aconsegueix.
0: Però escolta, em sembla que estiguin parlant d'un torneig internacional on s'hi juguen la Champions o...
1: No, però el que s'hi poden deixar és la vida, també us ho dic. Perquè...
8: I les clavícules.
1: Aquest tenia l'ombro deslocat. Sí, ja ho he dit.
0: Com?
1: Deslocat.
8: Deslocado, diu.
1: Com és?
8: Dislocat.
1: No em sortia. Deslocado, tu!
0: Dislocat. Molt bé. Doncs aquest concurs de formatges, entre això el concurs de tràilers, ja veieu que sou un programet. Sí, molt èpic. Ara, amb quina bona notícia ens haguem al matí.
1: Doncs tinc una bona notícia per als que no sapigueu fer trenes, perquè Berga ha organitzat un taller per aprendre'n abans de la Patum.
0: Molt bé.
1: Es veu que les trenes s'han convertit en una de les imatges més icòniques de la festa, el que fa uns anys era només una solució pràctica, doncs per aguantar millor les hores de sal, la calor i les aglomeracions a la plaça.
0: No.
1: S'ha consolidat com un element identitari de la Patum, especialment entre el jovent. Cada vegada són més les patumaires que opten per lluir les populars trenes boxejadores. I ara, doncs, s'ha fet aquest taller des de l'Ajuntament de Berga i hi ha les places exaurides.
9: La trena de Patum, bueno, jo explicava abans l'exemple una mica de l'actriu de Million Dollar Baby, no? que porta aquestes dues trenes als costats i com molt hi van, que duren tot el dia i tota la nit. I això també és part de la gràcia.
10: I jo, de fet, sempre intento aprendre de la seva mare, que ella fa trenes, i aquest any ho vam veure i vam dir, home, jo m'apuntaré. De fet, la mare volia venir, però vaig dir, ja hi veig jo, que vull aprendre.
9: Jo sabia fer trenes normals, que les passo per dalt, però en aquest cas s'han de passar, per fer la boxejadora típica de patumaire, s'ha de passar per baix, segons ens han explicat.
10: Haurem de practicar molt.
0: Només em queda que aplaudir a la gent de Berga per aquesta iniciativa, perquè vosaltres, que porteu els cabells llargs, entendreu millor que ningú l'incòmode que pot ser tota la nit de petum amb els cabells, eh?
8: I no hi ha res més còmode que unes trenes.
0: M'encanta la proposta.
8: Estava pensant que aquestes trenes les deu portar, em sembla que són les que porta les Canes, la Laura Escanes,
0: a la Travessa. Sí, senyora. Sí.
8: Activadíssima, tu.
1: Són aquelles trenes.
0: Doncs escolta, molt bé. M'agraden molt aquestes notícies per començar el divendres. I quin ens ha preparat tot Serra? Quin motiu tenim per saltar del llit, tot Serra? Bon dia.
11: Bon dia, matiners. Amb aquesta calor, un bon motiu per saltar del llit és aprofitar els refugis climàtics que han proliferat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del 2021 s'han multiplicat per 15, tal com llegim al Nació. Podem pensar que molta gent té les condicions per suportar la calor a casa o a la feina, però segons un estudi de l'Institut Metròpoli, més de 500.000 de ciutadans són especialment vulnerables als pics de temperatura. Aquest any hi haurà un total de 319 refugis a la xarxa metropolitana de refugis climàtics, 189 d'interiors i 131 d'exteriors, com parcs i piscines.
0: Comencen a arribar les altes temperatures i aquestes són algunes propostes interessants, sobretot per aquells que esteu vivint a Barcelona. Abans d'ahir va ser el seu aniversari, 75 anys, meravellosa i estupenda. Avui el cor batega amb Anna Belén.
8: Sí, perquè ha anat al programa d'Aymar Bretos, La noche de Aymar, a la Sexta, i ha parlat sobre com porta precisament l'envelliment.
12: A mi cuando me dicen, ¿qué tal te llevas con la edad, con la vejez, con las arrugas, el envejecer? Digo yo, estupendamente. Porque el otro, que es el no envejecer, yo no lo quiero. Yo quiero hasta el último segundo de mi vida vivir. Y vivir significa, pues eso, que pienses en la muerte, que te lleves disgustos, que te lleves alegrías, que un día te mires al espejo y digas, joder, qué mala cara tengo, qué horror, a ver esto, cómo lo remediamos, venga, vamos a descansar un poquito, vamos a echarnos esta crema. Eso es el resultado de vivir.
0: Un altre aplaudiment, sisplau, per Anna Belén, que és que tenim unes dones meravelloses que reivindiquen les arrugues. Que cadascú ho faci el que li doni la gana, però està molt bé que aquestes actrius, cantants, artistes d'aquesta edat reivindiquin precisament el pas dels anys i acceptar-lo. I el cor també batega amb Blanca Suárez.
8: Sí, perquè ha tornat a reaccionar amb humor sobre la seva relació i amb ironia, també amb l'actor Javier Reif. Ja fa uns mesos va aparèixer amb un anell que molts van interpretar com que Reif li havia demanat matrimoni.
13: Hombre, claro, lo tengo desde hace muchos años.
14: Nada que ver con lo que se ha podido decir.
13: A mí me encanta que digáis todas estas cosas. Y un día os llevaré la corriente y diré, sí, me casé. Bueno, hace muchos años me casé en secreto. ¿Cómo nos enterasteis? Así que sí, me he casado, es mi anillo de compromiso, sí.
14: ¿Quién está la boda?
13: ¿Y por qué? Muchísima gente, muchísima. Bueno, era un sitio precioso.
8: Doncs bé, ara la premsa l'ha tornat a enxampar i li han preguntat si havia passat alguna cosa perquè ja no l'havien vist amb l'anell.
15: Blanca, es inevitable mirarte las manos por todo lo que ocurrió hace unos meses sobre un anillo que tú también lo quisiste tomar con humor. No hay anillo hoy.
13: No, a lo mejor me he separado.
0: És que, a més a més, Blanca Suárez, que li agrada parlar zero de la seva vida personal, clar, sí, que les entrevistes li canvia la cara cada vegada, sí. És a dir, que és molt protectora de la seva intimitat i s'enfada.
8: Sí que li canvia la cara,
0: sí, però no, però és que li canvia. Sí. Li canvia. És aquelles persones que tu l'entrevistes i jo ja no li preguntaria res sobre la seva vida.
8: No hi entris.
0: Perquè és que no hi vol entrar, no hi vol entrar mai.
8: No, perquè segurament ja giraria l'entrevista.
0: I trobo quan tomen força humor amb els periodistes, que també, nois, anar mirant les mans i els anells. Vinga, va, que seguim. 8 minuts, 5:45 del matí. Molt bon dia, matiners. A aquestes hores volem saber també quins sons deixa la ràdio.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Sor Lucía Caram ens va explicar les relacions entre el Papa i la Conferència Episcopal Espanyola.
16: La Església d'Espanya té un pes específic, però ell també sap que és una església que l'han intentat polititzar des de les mateixes files de l'Església. I jo crec que la seva figura i el seu missatge que ve a portar unitat. I segurament en el seu missatge veurem com es va allunyant de tota aquesta línia més integrista que veiem que amb la mort de Francesc va començar a emergir de nou a l'Església d'Espanya, no?

0: Drake Pose, a aquestes hores del matí si hem de fer una... hem de posar la banda al mirall. Una cara inflada.
1: El trenquem. Ànims a tothom.
0: Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 29 de maig del 1992, l'FBI aconseguia recuperar una sèrie de fotografies molt i molt explícites, sí, de Madonna després que algú li havia ofert a un agent encobert de l'FBI $100,000 per aconseguir aquestes fotografies, unes fotos robades del fotògraf de moda en aquell moment, Steven Meisel. El venedor es veu que va volar de Nova York a Los Angeles per trobar-se precisament amb la gent aquest encobert de l'FBI. En total, eren unes 44 fotografies que es volien incloure a un llibre que s'anava a fer de Madonna.
0: A més, vaja, va ser una notícia perquè es va conèixer tot el procés, tot el procediment d'aquestes fotografies robades en plena època de Madonna, més provocadora que mai. I el cert és que finalment no es van arribar a publicar. Recordant avui aquest 29 de maig aquesta notícia relacionada amb la reina de la música pop, Madonna. Ai, amigues, agafem-nos de les mans, que és moment de mirar els astres i saber com està tot plegat en el nostre univers. Astrològicament parlant, què ens espera aquest divendres? És moment de saludar la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 29 de maig, Venus fa quadratura amb Saturn i això pot tocar temes d'amor, autoestima i vincles. Potser notem més fredor, distància o inseguretat, però no és per espantar-nos. És una oportunitat per veure què és sòlid i què necessita madurar. Bon moment per revisar límits, valors i relacions sense drama, però amb honestedat. Bon divendres, matiners.
0: En només 6 minuts, Lara García, que marxarà cap al Departament d'Ensenyament, perquè recordem que els representants dels sindicats d'educació estan en vaga. Hi ha una quinzena de persones que han passat la nit tancats al Departament. Recordem que exigeixen aquesta negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Per tant, Lara, prepara't, que ens espera un matí...
1: Mogudet.
0: Per tant, que fa tonet i abans digue'm qui fa anys, per favor.
1: Doncs mira, avui felicitem l'ex Spice Girl, com dèiem, la Mel B, no sabem si li picarà molt o no, fer-ne 51. També fa anys Noel Gallagher. Esperem que no tingui gaire mala llet per haver arribat als 59. Per què això de la mala llet?
0: Home, perquè es portaven a matar els Gallagher. Ai, Lara.
1: M'agrada més lo del picant, eh?
0: Bueno, hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot.
1: Però no passa res. També fa anys Carme Forcadell, que avui farà 71 espelmes. La política Jèssica Albiach també en suma un mes i arriba als 47. I acabem felicitant la presentadora de televisió, Lara Álvarez. Sempre m'ha fet molta ràbia que es digui Lara. Avui en fa 40.
0: Escolta, que gratuït.
1: No ho sé. No m'agrada. Quan conec una Lara dic buf.
0: Però,
1: jo només et conec a tu, Lara. Això és el que més m'agrada. Mas ja està, reina.
0: Ah, filla meva, esperem que no hi hagi ningú del sindicat de professors que sigui Lara.
1: No ho toleraria.
0: Perquè si l'has d'entrevistar, què, doncs?
1: No. Li canviarà el nom? No.
0: Felicitats a tots.
1: Li diré Clara, com em fa tothom a mi.
0: Tira, per favor, tira-ho jo.
3: Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
4: Creo que no.
3: Però la tenim tota.
4: Viva el vino!
0: A veure si Lara García li canvia l'estat d'ànim anant cap a educació. Aprofitant que Melvi, ex-Spice Girl, fa anys, és un bon moment per celebrar-la com cal i com molt bé sabeu, els matiners ens encanta celebrar que per fi hem arribat el divendres. Un cafè i a saltar del llit amb Who Do You Think You Are?

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem analitzant les conseqüències dels casos judicials que esquitxen el PSOE. I a partir de les 11 entrevistarem l'actriu Candela Peña. Com podem superar la por de conduir? A la tarda escoltarem testimonis i n'aprendrem amb una formadora. I aquest cap de setmana, al suplement dissabte ens visitarà l'artista Núria Graham. I diumenge serem a la festa 3CAT en viu, amb els presentadors de l'Està passant, la Marta Torné i els actors de la sèrie La Casa Nostra.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 29 de maig. Acabem una altra setmana. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Recordem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest matí després que la reunió d'ahir s'acabés de mala manera.
1: El Departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors encara la troben insuficient. Ahir volien continuar negociant, però, segons els sindicats, la consellera Esther Niubó els va emplaçar a reprendre les negociacions aquest matí i no s'ho van prendre bé. Sentim Yolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: I dit i fet, una quinzena de representants sindicals han passat la nit al departament en senyal de protesta.
1: Desenes de docents van voler donar suport als seus representants, es van concentrar davant de les portes del departament i van tallar durant 2 hores la via Augusta de Barcelona. En tot cas, aquest matí tornaran a reunir-se per intentar acostar posicions mentre continuen les vagues als centres educatius. Avui és el torn del Penedès i del Garraf.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen al PSOE.
1: Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Un d'ells és Óscar Puente.
3: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Tot i això, entre els aliats de l'executiu creix la indignació i, de fet, el PNB ja dona la legislatura per acabada. La compareixença, per cert, podria ser a finals de juny.
0: Mentrestant, l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: En la seva declaració al judici a l'Audiència Nacional en què està acusat, Fernández Díaz ha negat que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per aconseguir documentació comprometedora sobre la caixa B del partit i després eliminar-la. Diu que se'n va assabentar a través de la premsa.
4: I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: El número 2 de Fernández Díaz del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de negar-ho tot. La Fiscalia Anticorrupció demana per a ells 15 anys de presó.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare.
1: El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort perquè tenia una malaltia als genolls i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I un dia més estem pendents de si hi ha acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
1: Washington i Teheran ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump.
0: I tornem a casa nostra. Més de 6.000 policies blindaran la visita del Papa a Catalunya.
1: Seran 5.600 Mossos d'Esquadra i 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Hi haurà vigilància per terra, mar i aire. El Papa es desplaçarà amb papamòbil i hi haurà restriccions de mobilitat als voltants de la Sagrada Família. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
1: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podran accedir les persones que estiguin aclarides.
0: Gràcies, Àlex.
1: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maiol Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Vinga, com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui, varietat de temes de les portades, però amb un interès especial a les negociacions del sector de l'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria.
7: L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa de Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. De la seva banda, El Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Ley de 10 amb l'excap de la CEPI.
6: Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat.
7: I per acabar, el cas Andy, que avui llegim a La Vanguardia, que la defensa de Jonathan Andy, que el fill alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: I avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
7: Editorial del Mundo demanant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
6: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per continuar administrant el seu deteriorament.
7: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, i si no, que parlin els espanyols, el desafia el Mundo.
6: Joan Cañete Veil, el Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
7: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu per oferir a la ciutadania, a part de frenar el bloc de la dreta.
6: En una línia diferent s'expressa l'exconseller Carles Mundó a l'Ara.
7: Recorda la frase d'Aznar, el que pugui fer que faci, i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
6: A Pedro Sánchez rebla Mundó, només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure'l a ell, al banc dels acusats.
7: Sobre educació, l'editorial de l'Ara reclama ja un acord entre els sindicats i el departament.
6: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
7: Hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
6: I amb tot aquest clima, el País dedica l'editorial a l'onada de calor.
7: I reclama voluntat política real per a una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
0: 6:06, també repassem la premsa digital. Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
6: Sí, concretament de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores, que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
0: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
7: Va passar a Burgos i ara la dona ha estat condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada estava tenint un brot psicòtic, segons recull la sentència, però això no li ha estalviat la condemna. Això sí, la dona evitarà la presó si no torna a delinquir.
0: De fet, que qui sí acaba al calabós és la protagonista d'una petició de matrimoni.
6: Ho llegim també a l'ABC, una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa. Va ser per Madrid, ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar, explicar, i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar. Mare.
0: I avui també volem saber la seguretat que tindrà el Papa a Catalunya.
7: A l'Ara trobem un càlcul que crida l'atenció. Un de cada 4 agents dels Mossos d'Esquadra protegirà el Lleó 14 en el seu pas per Catalunya. El Papa passarà per la Sagrada Família, el Raval, la presó de Brians i Montserrat, i també farà una ruta amb el Papa mòbil pel centre de Barcelona. En total seran 5.600 agents els efectius desplegats.
0: I a aquestes hores també volem saber quin temps ens espera per avui divendres.
6: Doncs mira, segon dia d'àmbit torritant general de tot el país, Canalies, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior, a la costa tocaran els 30 graus. De cara al cap de setmana, que segur que us interessa, dissabte de sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre, per tant baixaran entre 2 i 4 graus, i diumenge repetirem aquesta calorada, però a la tarda hi podria haver algun ruixat, sobretot a la Catalunya Central, també a les comarques del nord-est.
0: Marta Viana, molt bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
0: Repassem també amb la Marta alguns apunts culturals. Avui divendres, amb què comencem?
8: Doncs amb una estrena que fa molt bona pinta. Des d'avui ja podeu veure l'Ultimàtum, això és el Teatre Goya. Teniu poquets dies, de fet teniu menys d'un mes per veure-la, fins al dia 21 de juny. Hi ha un repartiment de luxe que és Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segura. Per tant, tot un èxit segur que serà aquest Ultimàtum al Teatre Goya.
0: I més coses per aquest divendres.
8: Sí, a Tarragona, perquè avui comença el Tetafest, que és el festival que es fa el 20 des d'avui i fins demà al Camp de Mar de Tarragona, amb un cartell que inclou noms com Vanessa Martín o Lia Kalim.

0: festival absolutament 100% femení, per això, evidentment, el nom Teta Fest. Hi ha altres noms com Queralt Lahoud, Sandra Montfort, Alosa, Maria Fort, el concert també de les que faltaven, i una d'elles, la Sandra Montfort, ens ha volgut enviar aquest missatge pels matiners.
1: Hola, soc Sandra Montfort i este any estaré al Teta Fest. Em fa molta il·lusió, és un festival que dona prioritat i espai, sobretot a les dones, que és molt necessari. A dies d'avui encara veiem molts cartells plegats d'homes i el Teta Fest té un cartelazo increïble amb dones potentíssimes i fortíssimes, en el qual tinc l'honor de participar. Mos veiem allà, em fa molta il·lusió. Una besada molt forta.
2: I més propostes? Una besada? Molt bé, molt bé, molt bé. Petonets, petonets. Els petonets sempre són benvinguts.
0: I tant, més propostes. En aquest cas, pel cap de setmana, perquè demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el festival CatCon. És un festival de gèneres fantàstics que es fa exclusivament en llengua catalana. Vol ser un punt de trobada entre autors, traductors, il·lustradors que es dediquen a ciència-ficció, fantasia i terror. I l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, també ens ha volgut explicar una mica què hi podrem trobar.
3: Bon dia, matiners. Us convidem al cap de setmana del 30 i 31 de maig a Vilanova i la Geltrú perquè fem la CatCon. I aquest any va repleta de novetats i de coses molt diverses. Parlem de Tolkien, parlem de Dune, parlem de l'escape-pop, tindrem teatre, cinema de terror, parlem de One Piece i els seus doblatges, còmic, autors com de Xi Jinping, i tindrem grans convidats com l'Ivan Ledesma, l'Axio, que ve des de Las Vegas, i atenció, també tenim la Míriam Bonastre, l'autora de la Valentina de Montblanc. Us esperem a tots aquest cap de setmana al Neàpolis. Vinga, correu-hi, que està tot en català.
2: Esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, amb només 4 minuts, ja pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí, i avui movem el dial. Alerta, 35 anys enrere. El 29 de maig del 1991, ETA va fer esclatar un cotxe bomba a Vic que va matar a 9 persones. Al programa Report de Catalunya Ràdio en va fer un reportatge, i de fet, així era com sonava la promoció del programa.
4: Report. Quan la realitat supera la ficció.
5: Que va haver l'explosió, estava a la meva classe arreglant alguns treballs que tenia enfront mateix de la finestra, sentada a la meva taula, i tot en un plegat vaig sentir un espatec i vaig veure una voladera de vidres i vaig veure com queia de plom l'edifici i pujava com un bolet de fum i pols.
4: No us quedeu a mig camí, arribeu al fons de les històries. Report, els reportatges a la ràdio.
2: Recordar alguns dels programes que formen part de la història de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, Trinitat i Tobago, falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
6: Bona nit, matiners. Preparatius en marxa en aquesta petita illa del Caribe per la celebració aquest cap de setmana del Dia de l'Arribada dels Indis, una festa popular que commemora l'arribada dels primers treballadors de l'Índia al país el 1845. Cinc mesos de viatge en el vaixell Fatel Rasa que van fer els 275 indis que van ajudar considerablement al desenvolupament econòmic del país. Aquests van ser els primers dels 140.000 indis que van ser transportats a l'illa en només 50 anys i que van portar a l'illa una nova cultura que encara avui en dia perdura. Per celebrar-ho es fa una recreació de l'arribada del vaixell a diverses platges i els carrers s'omplen de música, dansa i menjar indi. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Trinitat i Tobago pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Escolta'm, ja et dic, Maiol, que marxaríem a Trinitat i Tobago.
7: N'hi ha més d'un que els divendres està a Tobago, també t'ho dic. Gràcies, Oriol. Gràcies.
2: Sí, he tirat jo l'aplaudiment.
7: Ah, l'has tirat tu? Pensava que havia sigut l'Oriol. Bueno, però m'ha mirat
2: està
7: com
2: molt
7: sí,
2: bé,
7: està molt bé l'acudit, està molt bé l'acudit.
2: Ai, Déu meu senyor, a veure que arribem al cap de setmana. Avui és divendres, però encara ens queden 6 hores en directe del matí de Catalunya Ràdio.
7: I ja et dic que no hi ha ningú Tobago a l'equip, perquè avui tenim feina i molt.
2: Avui no estic per estar Tobago,
7: estem
2: eh?
7: Estem molt pendents de les negociacions entre Educació i els sindicats, amb aquest tancament que hi ha hagut. El seguirem des d'ara a primera hora amb la Lara García a les portes del departament i en parlarem a l'hora amb les dues parts en qüestió, amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. També pendents dels moviments que pot ser el Partit Popular a Madrid per la crisi al PSOE. Tindrem el diputat al Congrés, Nacho Martín Blanco. I després parlarem del cas Àndic i aquestes novetats que porta la defensa per defensar, valgui la redundància, la innocència de Jonathan Àndic. Tindrem el detectiu de Método 3, Francisco Marco, que ha estat un dels que ha investigat altres teories sobre la caiguda, la que defensa la família d'Àndic per rebatre els arguments dels Mossos d'Esquadra. Després, a l'espina de l'actualitat, parlarem de Buidar-se, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo. Tindrem a Candela Penya a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Una fantasia, per favor.
7: I després, ja saps, al final de festa, les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà i el millor humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros, tu no, sinó el concursant que vindrà avui i qualsevol persona que truqui al 93207474 i ens digui que vol participar al concurs pendent.
2: A partir de res, mira, 15 minuts que engega el matí de Catalunya Ràdio. Per cert, matiners, 93207474, també si voleu trucar-nos, saludar-nos avui que és divendres i explicar-nos què feu desperts aquestes hores del matí. Ja sabeu que ens encanta conversar amb tots els matiners que aquestes hores, com nosaltres, ja esteu activats. Abans, per això, avui sense Lara García, que la tenim camí del departament cap al departament d'ensenyament, arriba la dada Maiol.
7: Sí, la que em preocupa és que queden 15 minuts per les 6 i, per tant, queda molt poc temps per fer tot el que hem de fer, però
2: no,
7: atenció.
2: No et preocupis, no et preocupis, ho farem.
7: En plena onada de calor. I ja que aquesta nit molts ja esteu allà, que tal, tal, tal...
2: Què vol dir tal, tal, tal, tal?
7: Bueno, que sí, al nord, que si no, que si ens tapem, que si no, que si hem de posar l'aire, que si no, ja sabeu.
2: Tal, tal, tal, tal.
7: Dades sobre temperatures.
2: A veure, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. I tant.
7: A veure. I en concret, quantes nits tropicals hi va haver l'any passat a Barcelona?
2: Bastantes, bastantes.
7: Marta Viana sempre diu forquilla. Doncs mira, entre una i 365 que són els dies que hi va haver l'any passat.
0: Però menys, menys, perquè tampoc va ser un superestiu calorós,
2: eh? Jo diria que 40.
0: 40.
7: Recordo que nits tropicals és per sobre dels 20 graus.
2: Ah, no, més, més, doncs.
0: Quina 60.
7: Que quantes n'hi va haver?
2: Quantes 70.
7: Quantes n'hi va haver l'any passat?
0: Tropicals.
7: No, tropicals, sí.
0: Ah,
7: 70, diu que no li has deixat la Sara. No, no, deixa la Sara,
2: que la Sara i jo participem junts sempre.
7: Estava fent trampes.
2: Perquè la Sara, és que la Sara és molt intuïtiva, és molt intuïtiva.
7: Però podeu dir el número?
2: 100, no, 100. 100.
0: 100? A veure... Sí, sí.
2: No, Marta, no ens copis, eh?
0: 109.
7: Doncs el premi se l'endú Marta Viana per molt poc fa, just perquè van ser 111 en concret.
2: Marta! Pretén donar la pista la Sara i jo.
7: No sé qui... No, ha donat la pista la Sara i tu l'has verbalitzat. No sé qui dels dos ha dit aquest estiu no va ser tan calorós com altres perquè el 2022 n'hi va haver 128. Va, i quantes n'hi va haver de tòrrides que són per sobre dels 25 graus?
0: Bastantes, perquè Lleida i el Delta...
7: Però hem dit a Barcelona, ens hem quedat amb un... observatori. Tòrrides a Barcelona.
0: Ah, hauríem d'ampliar, eh?
2: 60.
0: Per sobre dels 20?
7: 25. 25.
0: 60, has dit, tu.
2: No.
7: A veure, bueno, va, feu-ho ràpid. No deixis d'anar a treballar. No puc
2: fer-ho.
0: 51.
7: 36 nits tòrrides. Agafeu-vos, perquè aquest estiu farà molta calor.
2: 93207474. D'aquí uns moments parlem amb alguns matiners que a aquestes hores ja esteu desperts.
8: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, no, és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
10: No, no, ja ho sé.
9: Que és
10: el mateix
9: que
10: la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La veritat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
15: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
10: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
15: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
16: Porto anys insistint aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
17: L'altre barri, amb Blai Mercè.
10: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
2: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
18: No, no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
0: Ja el tens clitxat, eh?
18: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
2: Hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa?
18: Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, del Joan. Es me n'utilaria. Si més no, ens saludarem.
10: Els matiners.
2: Deu minuts, arribem ja a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. 9-3-2-0-7-4-7-4. Marta, preparada per les trucades dels matiners com el Nil. Molt bon dia, Nil.
19: Bon dia, bon dia. Com? Què tal, Catalunya?
2: Home, escolta'm, però quina veu optimista que tens, Nil.
19: Home, estàs actiu.
2: A quina hora t'actives tu normalment? Doncs
19: pues 4:30, 4 estem actius ja.
2: Estàs com nosaltres, doncs, de dilluns a divendres?
19: Home. De dilluns a dissabte.
2: De dilluns a dissabte. I a què et dediques, Nil?
19: Doncs pues tenim una paradeta aquí...

0: Home, home, hem de començar joves, si no malament, si no malament.
1: I quan fa que dura aquest negoci familiar?
0: I portem, clar, això fa, el negoci familiar fa 150 anys que estan actius, però ara es van jubilar i ara nosaltres fa 3-4 mesos que estem aquí al mercat de Sant Carles.
1: Nil, de generació en generació, tot això.
0: Sí, són molts anys.
1: Tu des de ben petit ja sabies que ho volies fer, que t'hi volies dedicar?
0: Home, algú s'havia de seguir, sí.
1: Perquè entenc també que és important que la família traspassi aquesta passió, no?
0: Home, des de xiquitets que hem crescut entre ampolles, vull dir que...
2: Clar. Escolta, hi ha gent jove al mercat? Hi ha gent com tu?
0: Cada cop hi van havent, que hi ha més relleu generacional d'aquests, que se'n van alguns més grans i es posen alguns més joves, però bueno, encara falta aquest relleu. Vull dir, i sobretot la gent que ens escolta, si hi ha gent jove, que vinguin a comprar al mercat, que hi ha producte de qualitat i no com aquestes grans superfícies que es menja cosa que no és de qualitat.
1: Importantíssim, i de fet nosaltres sempre animem els oients dels matiners a que vagin a fer aquestes compres que són meravelloses al mercat per l'ambient, pel bon producte i perquè val la pena, perquè els tenim a vessar i carregat de bona gent com el Nil, que ens ha trucat aquest matí. Nil, t'envio una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Record també tota la gent del mercat de Sant Carles de Granollers. Bon cap de setmana.
0: De part vostra, bon cap de
1: gràcies,
0: setmana.
1: Gràcies, Nil. Adéu. I alerta, a veure, un moment, que jo estic aquí ara. M'esteu dient que anem a Vancouver a saludar a la Sara? Sara, bon dia.
3: Bon dia, matiner.
1: Però a veure, un moment.
3: Bon dia, matiner.
1: A veure, Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
3: I no saps on soc.
1: No.
3: De Vilassar de Mar.
1: No, però no però Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
3: Doncs mira, us estranyareu, però ara mateix són quasi les 9 de la nit i tenim 24 graus de temperatura. Fa una fresqueta impressionant.
1: S'està estupendo, però escolta'm, encara no sé què estàs fent a Vancouver.
3: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys i què, 21, 25, celebrar
1: aquest any. Mare meva! I què t'hi va portar a Vancouver?
3: I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60 i jo havia vingut aquí de vacances i vaig decidir provar-ho i ja vaig conèixer la meva parella i aquí estem formant una família.
1: Ostres, que fort,
2: ai, mira,
1: em sembla. Clar, i entenc, Sara, que d'alguna manera, per estar connectada amb el país, amb la terra, escoltes Catalunya Ràdio.
3: Però molt. Escolto l'Ostrell, escolto l'Escap els caps de setmana, escolto Crims, estic endollada a tope i no me'n deixo anar.
1: Escoltes els matiners, suposo, també.
3: Ni tant, per això us truco.
1: Escolta'm.
3: M'agrada aquestes nits llargues de feina que estic aquí fins tard treballant i vaig cap a casa i us escolto amb alegria.
1: Quina meravella, m'encanta. Sara, ja saps que els que vivim a Vilassar, la nit de Sant Joan és nit de festa major, festa grossa. T'hi veurem o no pel poble?
3: I com la trobo a faltar? Doncs aquest any no, però m'hi veureu a l'agost, perquè anirem de vacances.
1: Home!
3: A Sant Joan ja fa temps que no vinc.
1: Doncs escolta'm, Sara, si ens trobem pel carrer, per favor, saluda'm.
3: I tant. Faré una abraçada ben forta.
1: T'envio un petonà, Sara. Gràcies per trucar-nos. Que vagi molt bé.
3: Bon dia a tots.
1: Adéu, Sara. M'encanta, de Vancouver a Catalunya Ràdio. M'encanta. Doncs vinga, mira, d'aquí uns moments saludo l'Eloi Cordomí, però abans Max Navarro ha fet una cançó tan bonica que per engegar aquest divendres està molt bé, per poder fer el primer cafè. Es diu Inigualable.

0: Anem demà, dissabte 30 de maig a les 9 del vespre a la Vila Romana de Vilalba, a Camós. En Max Navarro estrenarà en exclusiva el Recòndit, el seu directe. Doncs ja ho sabeu, demà dissabte el podreu veure en directe.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Ai, què tal?
2: Ja directament la sintonia. M'encanta.
0: Què? Quina cosa has d'explicar-me així?
2: Va, no, estàs fent agenda al cap de setmana, no?
0: Sí.
2: Dissabte, és veritat que aniré a l'entorn urbà perquè tenim el 3CAT en viu.
0: Home, i tant!
2: I seré
0: i tant.
2: A l'anella olímpica i, a més, muntarem un set de la Meteo on la gent podrà venir a provar l'espai del temps, com és, com treballem aquestes coses. Doncs si algú vol, de 3 a 6 de la tarda, allà hi seré. I després la resta del cap de setmana també la resta dels meus companys també hi seran, eh?
0: Perfecte, o sigui que si la gent et vol veure cap a l'anella olímpica, eh?
2: Sí.
0: Viu ja en directe,
2: però diumenge...
0: Sí.
2: Però diumenge,
3: llegit,
2: també, no? Aquí...
0: No, Ricard Ostrell, bon dia.
3: Bon dia, només llegit que...
0: Ui, passa't a la pèl, o...
3: Sí, m'han pres el pèl.
0: Escolta, no arribem, eh?
3: He llegit que anava el Mauri. No surts, va, tu, doncs pues no surts.
0: No t'han posat, Eloi.
2: Mira, el Mauri ven més.
3: Però què dius? Ja et vaig dir que parlar al matí de Catalunya Ràdio no t'ajudava.
2: Treu punts, no em ven, no surto els titulars. No passa res.
0: Eloi, escolta,
3: has triat un mal camí.
0: Et vindrem a veure, estimat, que tinguis bon cap de setmana.
2: Ja n'explicarem més.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada, Eloi. Adéu. Ell amb el seu look de pèl·lo engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: eso.
1: Els experts amb Roger Saró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
1: Laia Vidal.
4: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: si voleu, anem al món de la ficció, al món del cinema, perquè Nathan Fox, que és l'autor dels fons de pel·lis animades com Shrek, El gat amb botes o El príncep d'Egipte, ha fet una entrevista amb els companys de Catalunya Ràdio que s'ha d'aprofitar, ha explicat el que té de bo la intel·ligència artificial i que el que més important pels artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Us explico bé. En Nathan Fox és de Barcelona perquè ahir va participar en una xerrada a l'escola de dibuix Joso i el cap de setmana condueix un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto. El seu objectiu és traslladar els joves que participin en el taller i que vegin la importància de transmetre emoció amb el seu treball. Malgrat fa servir la IA, Fox recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
1: Anybody. Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en 2 segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
0: Nathan Fox, ja heu sentit que va començar, de fet ell mateix ha explicat que va començar a treballar als anys 90 fent servir pintura acrílica i que s'ha anat adaptant a tots els canvis i que fins i tot defensen el món de la il·lustració i de l'animació fer servir intel·ligència artificial. Ja ho veieu que al capdavall diu que l'important és emocionar el públic.

0: sentim els nostres estimats Estopa amb el seu Cacho a Cacho, però anem al tema empíric, Sergi, al tema científic. Diversos estudis conclouen que la música que triem ens pot influir en la manera en què conduïm.
1: Exacte, i de maneres més o menys directes o indirectes. La música pot modificar la velocitat a la que anem o la nostra capacitat de resposta i també pot alterar el nostre nivell d'atenció, especialment en qui? En els conductors novells. Els estudis mostren que la música pot elevar la càrrega mental del conductor, incrementant l'atenció que ha de distribuir entre la conducció i l'escolta de les cançons en si. Això no implica necessàriament que tots condueixin pitjor amb música, però sí que el cervell, clar, ha de dividir recursos. Ara estic per la cançó, ara estic per conduir. No totes les cançons afecten de la mateixa manera. El volum té un efecte clar. Escoltar música a nivells mitjans o alts tendeix a empènyer els conductors a circular més ràpid i els volums baixos afavoreixen un ritme més calmat de la conducció. Passa el mateix amb la velocitat de la música, el tempo. Cançons amb ritmes ràpids, sí, influeixen directament en el ritme de conducció. I segons algunes investigacions, motivar canvis més freqüents a carril o acceleracions sobtades en comparació a la música lenta o l'absència de música. Per tant, és molt possible que agafem més velocitat amb cançons com aquesta dels Obeses. Ens hem alçat mil i una vegades i hem caigut per tornar a muntar. Ja res ens pot fer enrere la vida. O si més no, aniríem més ràpid que amb cançons com aquesta de l'Andrea Motis.
2: He provat a dir-t'ho, he intentat que mostres el que sent.
1: La pregunta, però, és, escoltar música en general empitjora la conducció? No té per què. Algunes investigacions assenyalen que escoltar música familiar o aquella cançó que ens agrada molt pot ajudar a mantenir l'ànim i reduir l'estrès, cosa que fins i tot en certs contextos doncs facilita la conducció. Per exemple, en trajectes llargs i monòtons, una playlist coneguda i moderada pot contrarrestar la somnolència i mantenir-te més alerta durant un temps. Ara bé, es veu que els estudis diuen que aquest impuls sol esvair-se al cap de 15 o 25 minuts.
3: Sempre són els altres els que no ho fan bé. I es treu a la muntanya del carrer. I és que cada cotxe s'ajuda a volar.
1: El que sí que conclouen els estudis és que els conductors inexperts són més susceptibles als efectes de la música que els conductors veterans. En assajos amb joves, els principiants van mostrar més desviacions de velocitat i menys atenció als senyals quan escoltaven música ràpida o molt estimulant. En canvi, amb aquesta mateixa música, els conductors més experimentats doncs mantenien molt millor l'atenció. Resumint, quina és la millor música per conduir amb seguretat? Triar cançons favorites o conegudes, ja que distreuen menys. Mantenir el volum moderat per no augmentar el ritme de conducció. Sí. Evitar ritmes extremadament ràpids, també quan necessitem màxima concentració, i sempre sintonitzar ICAT. I els experts, això sí, també ho diuen, els estudis.
4: Els experts, ICAT.

0: projecte basat en el transport públic.
1: De la promoció del transport públic.
0: El promou, eh?
1: És exacte, es diu transport públic, és molt senzill de trobar.
0: Però critica quan convé.
1: Sí, i tant, és molt crític i a més molt propositiu, perquè a vegades si no ens quedem en aquesta crítica enfadada i està molt bé que hi hagi moltes propostes. Doncs aquesta associació per la promoció del transport públic té una pàgina web, evidentment, però també té unes xarxes molt actives que es diuen efectivament transport públic, la trobareu tant a Instagram com a Twitter, com a Blue Sky, etc. I m'agrada perquè van analitzant, van sortint contínuament de notícies al voltant del transport públic i, per exemple, doncs aquí l'últim de les notícies que expliquen és que rebutgen i denuncien la pròrroga de 6 anys de les concessions d'autobús interurbans a Catalunya, que això, mira, això és de fa uns 10 dies, i és veritat que jo ja n'havia sentit de parlar que s'havien de prorrogar les concessions d'autobús i una mica, jo ja n'havia sentit de parlar, clar, com que els seguia, una mica s'haurien d'haver posat unes condicions com més, això, més estrictes, no?, com per millorar el servei, perquè també té deficiències el servei d'autobús interurbà. Doncs en aquest cas la promoció del transport públic, l'entitat, diuen que no s'ha fet com s'hauria d'haver fet aquesta pròrroga, s'hauria pogut treure molt més suc aprofitant que hi havia aquesta renovació, doncs, de la concessió dels autobusos de línia, no? Però també, per exemple, ens fan un post a Instagram, trobo superinteressant, posant una mica les actuacions ferroviàries, la previsió versus la realitat, no?, a casa nostra. I ens fan en un post, per exemple, ens diuen quines són les actuacions que sí que han estat en termini quan han tingut un petit retard, i ens parla, per exemple, doncs, d'un augment de capacitat del tren Saragossa-Lleida-Reus-Sant Vicenç de Calders, que s'havia d'acabar un estudi de viabilitat i s'ha acabat. Però, per exemple, la següent pàgina, encara més interessant, ens expliquen quines són les actuacions que van amb un retard mitjà, entre 6 i 18 mesos de retard. Doncs moltíssimes coses, des d'un nou ramar ferroviari a Picamoixons.
0: El fragment entre Tarragona i Barcelona que s'ha de fer en autobús, és a dir, un tros tren, un tros autobús i un tros tren una altra vegada, fent canvi al Prat, parada que no existeix en la mitja distància d'aquest trajecte, diuen, o van dir la notícia, que el juny es reprendria.
1: Ja estaria, eh?
0: Bueno, no, el juny.
1: Ja, el juny estaria. Doncs no sé com està, però mira, potser el juny podrem entendre alguna cosa. Si és que no s'ha complert el termini, doncs aquí segur que ho podreu seguir.
0: Mira, jo els dono fins i tot, fins al, no sé quants dies té el juny, però diria fins al dia 35 de marge.
1: Si llavors...
0: Si llavors no ha passat res, en aquest compte en diran que efectivament...
1: No, abans i tot, ells et diran com està. De fet, no t'animaria, perquè hi ha moltes més coses que gaudeixen d'un retard crític o cronificat.
2: No de dies, no. No, de setmanes,
1: exacte.
2: I de mesos.
1: Més de 18 mesos,
0: imagina,
1: per exemple.
0: Un any i mig.
1: Des d'això, la nova estació de Terrassa-Can Boada, per exemple, que porta un retard de 2 anys i 7 mesos, mare, per exemple. Ja. Però hi ha diverses pàgines, d'això del retard crític o cronificat.
2: Hi ha una persona allà esperant l'estació?
1: Mira, el desdoblament de Vic Centelles,
3: que
1: Vic Centelles, la R3, que fa la vida que l'estan reclamant i tot això, doncs mira, porta l'endarrer d'un any i 11 mesos, per entendre'ns.
2: Però li faré el competi sobre quina és la pitjor línia del país.
1: Sí, això també un dia estaria bé. Que sí. És una mica de toc d'humor. És un compte bastant seriós i bastant... Perquè és veritat que són temes en què passa a fer demà,
2: si
1: però...
2: Si no ens prenem una mica a riure... Sí. És
0: però
2: sí.
0: No fan memes del pont i pisador amb el tren o el tren...
1: No, en general no.
0: El tren aquell del Ralf de Xuxuxuxiu, del Simpson.
1: No.
2: Els animem a fer-ho, perquè...
1: Sí, estaria bé, la veritat. Sí. Però sí que hi ha també informacions de servei, com quin títol et surt més a compte pel que fa a les noves tarifes, però sobretot molt a reclamacions, perquè malauradament el transport públic és un àmbit al nostre país en què sobretot el que cal fer són reclamacions a l'administració perquè no està complint amb els mínims, no?
0: Laia, eres muy chuchula.
1: Ai, xuli.
0: Doncs, has captat la referència, oi?
1: No, gens, en absolut. Seguiu-los, transport públic.
4: Tia, no me rayes, no me digas que no digas nada. Si luego de verdad apareces con una camiseta que tiene más perfecta que todas.
5: Mira, bueno, tampoco es eso, ¿eh?
4: No seas pesada, ni cómo se dice.
5: No me llames pesada, que sabes que me siento muy mal. Cojo el hipo, me pongo los mules y nos vemos en 5.

0: parlem d'intel·ligència artificial, perquè hi estigueu d'acord o no, l'autoritzeu o no, us encanti la música feta amb IA o la critiqueu, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se amb l'objectiu de facilitar-nos i facilitar-nos a tots la vida, o bé, el dia que es converteix en una intel·ligència global superior i se n'adoni que no necessita la humanitat, no per malícia, sinó per dialèctica pròpia, doncs et decideixi destruir a totes les persones humanes. Sigui com sigui, ara una empresa catalana ha fet un pas més i ha creat un sistema perquè la IA ens ajudi a anar a trobar el nostre look perfecte. Quan diem look és tot, és outfit, maquillatge, perruques, roba...
1: Una miqueta tot el que et puguis trobar en un centre comercial. Ah. Aquesta empresa catalana es diu Eleva AI i el que fa és aplicar la intel·ligència artificial als centres comercials perquè aquesta actuï com un personal shopper digital. Per qui no sàpiga doncs, què és un personal shopper, doncs és una persona que t'acompanya a anar de compres i et diu doncs, què et queda bé i què no et queda bé.
0: I de fet, si ets molt, molt, molt, molt ric, jo n'he vist alguns que no hi va ni la persona. Envien el personal shopper, si cal, a un altre país i llavors sí. Ja torna i el que vulguis tu quedes i no ho torna a la botiga d'un altre país.
1: Una mena d'estilista,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, ja famosíssim.
1: Doncs aquesta startup ha posat en marxa una prova pilot al centre comercial Westfield de Maquinista. Llavors, en lloc d'anar-te'n doncs, de compres amb una persona que t'assessori, doncs fa servir un assistent virtual amb intel·ligència artificial que es diu West, en aquest cas de Westfield. Mm-hmm. I com funciona? Doncs tu quan arribes a la Maquinista trobes distribuït doncs, per tot el centre comercial un codi QR. De fet, no cal que el descarreguis, que et descarreguis cap aplicació més al mòbil, i això facilita les coses perquè així doncs, no cal que vagis omplint el mòbil de coses, i amb aquest QR doncs, ja funciona. Un cop dins, tu li pots fer preguntes tipus: vull anar a X botiga però no la trobo, on és? Llavors aquesta IA doncs, t'envia un mapa interactiu en 3D del centre comercial i et diu doncs, la ruta que has de seguir per arribar-hi. També li pots preguntar per promocions o, per exemple, doncs, si vols comprar unes sabates o fins i tot una marca en concret de bambes i no saps doncs, on, també li pots preguntar i ella t'ho dirà. A més, a banda, també et pot recomanar botigues, però també restaurants. Si tu, per exemple, estàs per allà comprant i dius, em ve de gust menjar sushi o on puc anar, doncs aquesta aplicació doncs, et diu quin restaurant japonès doncs, hi ha al centre comercial, si hi ha cua, per exemple, en aquell moment, i més o menys què s'hi gasta de mitjana, no? Quant costa. A més, també et respon doncs, preguntes pràctiques, tipus doncs, a quin horari obre, a quina hora tanca el centre comercial, i bàsicament doncs, li pots preguntar qualsevol cosa en qualsevol idioma, i el seu objectiu és oferir una experiència personalitzada al client, però que sigui de gran ajuda per la botiga. Amb aquesta IA la cosa canvia, perquè totes les preguntes doncs, que els hi fas, ella les enregistra i sap què és el que busques, quins productes o quines botigues t'interessen més, i llavors ell filtrar i així també doncs, tenir una informació teva.
2: Aquí hi havia una intenció també, eh?
3: Aquí el que trobo faltar, que ho trobo normal també, és que no hi ha una valoració, és a dir, tu no et proves una cosa, li envies la foto a la IA i la IA et diu, això et queda bé o et queda malament, perquè normalment...
2: Sí, jo anava malament.
3: Què dèiem sempre de les IA que et responen sempre positivament? Oh, és una gran pregunta, oh, això et queda meravellós.
2: Exacte.
3: Mentida!
2: Clar, no ho pots fer entre quin conjunt em queda millor, el blau o el vermell?
3: Clar, no. Són preguntes sobretot pràctiques de aquí trobaràs això, allà trobaràs això, altre, et facilita molt la vida en un centre comercial.
1: Exacte. Sí que és veritat que hi ha botigues de roba que també fan servir assistents de moda virtuals que utilitzen la IA. Poso un parell d'exemples. Una empresa gallega i una empresa catalana, suposo que aquí tots podem pensar doncs, a quina estem parlant. Et demanen un parell de fotos teves. Una de la teva cara i l'altra del teu cos, i llavors doncs, et diu què et queda bé segons el teu cos, el teu color de pell.
2: Aquesta sí que hi ha.
1: Exacte. De fet, no utilitza models, sinó que t'agafa doncs, a tu mateixa de model.
2: I et posa com et quedaria tal roba.
1: Exacte.
2: I a més, jo ho trobo més innovador.
3: Hòstia, però jo trobo que això... A veure què tal, eh?
2: Que jo no vull perquè no vull que tingui la meva imatge.
3: Això et queda fatal.
0: Jo sempre he pensat que ho podria fer de model, però no m'hi he posat mai.
2: Doncs mira, deixes aquestes aplicacions i et poses a fer de model.
1: Si no, per exemple, si t'agrada una samarreta en concret, doncs em diuen què t'ho pots combinar.
3: Clar.
1: Llavors sempre t'ho diuen en referència amb alguna peça de roba que estigui ara mateix al mercat i clar, que te la compris. Però tu això ho pots fer servir de... Doncs, tinc uns pantalons que són molt semblants amb aquests.
2: Ah, veus? Podem aprofitar sense gastar,
1: veus?
2: Puc imaginar.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: tenim encara temps, Laia, per parlar encara més d'IA i d'un tema que m'interessa molt més, de fet és de les meves coses preferides a la vida, que és anar a regirar llibres de vell, olorar i comprar-me'n i endur-me'ls cap a casa. Sí, avui ja n'hem parlat molt de la IA en el seu vessant personal shopper per anar a comprar roba, però ara és una cosa que us expliquem no tan divertida, i és que és notícia que una xarxa internacional, notícia d'avui, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell amb l'únic objectiu d'entrenar la IA, i atenció al destí d'aquests llibres antics, també.
1: Sí, els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial, sense protecció efectiva de drets d'autor, i tot plegat s'ha destapat a partir d'una investigació feta per la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar en alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
2: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora en feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era el de temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens central d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
1: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
3: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
1: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables, perquè és evident que aquests llibres després tenen un destí incert, és tan probable que acabin destruïts i ningú no els ha agafat, diguéssim, pel seu valor, sinó doncs, per entrenar senzillament una intel·ligència artificial. I és precisament per això que volia aprofitar per punxar-vos un fragment de La Torre fa pocs dies, al programa l'Albert Riera, en què es parlava precisament d'intel·ligència artificial, de riscos i d'oportunitats, i una mica li preguntaven a l'Oriol Puig, un activista i expert en aquesta tecnologia, si és un invent, segons ell, comparable, l'arribada de la intel·ligència artificial, a l'arribada de la impremta.
4: La capacitat tècnica i els coneixements tècnics que han sustentat el desenvolupament de la intel·ligència artificial potser sí que són desenvolupaments que poden tenir una capacitat d'oportunitat social per arribar a ser una cosa tan revolucionària com la impremta. Però jo ara, jo crec que tal com està ara mateix la intel·ligència artificial, ho compararia més a la dinamita. És a dir, jo crec que és la dinamita el que pots assimilar a la intel·ligència artificial, un mecanisme cultural, econòmic i polític que està destruint moltíssimes estructures socials amb la voluntat de que uns es fotin molta pasta, no? Llavors, en aquest sentit, crec que no és una oportunitat per la gent en general, sinó que estem en una bombolla especulativa, efectivament, i que el que s'està jugant aquí és una cursa per aviam qui es queda amb les, podríem dir, les infraestructures cognitives del futur, aviam qui té un bon control sobre aquestes, no?
5: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: de l'espai, els catalans fan coses, i els catalans fan coses com ara agermanar-se amb altres poblacions, per exemple, Tarragona, amb Roma, òbviament, a Klagenfurt, sí, òbviament. I Pàdua. Sí, passa un que Roma està agermanat mig món.
1: Anava a dir, no hi ha cua per agermanar-se amb Roma?
0: No, hi som, però fem activitats amb Klagenfurt i amb Pàdua, sí. I ho dic de memòria, potser n'hi ha més.
2: Malgrat és amb incís a Invaldarno, tot i que la majoria dels seus habitants malgratencs tenen alguna mena de descendència en un poble murcià que es diu Ramonete.
0: El primer pots tornar-lo a dir, sisplau?
2: Incís a Invaldarno.
0: Oh, això és Itàlia, també?
2: Itàlia.
0: I el sencer és el poble, es diu així, eh?
2: Incís a Invaldarno.
1: Vale, ara me'n preocupa perquè el meu poble no està germanat amb cap, em sembla. Segur que ho
3: estàs d'acord.
1: No.
0: Que t'has arrelat.
1: Ho sabria.
3: Tothom està germanat amb 4 o 5 pobles, com a mínim.
0: Blanes?
3: Blanes, els internacionals ara no el sé, però així espanyols, hi ha Ardales, que és Andalusia, que també té com molt vincle familiar, com que hi va haver moltíssima migració d'allà als anys 70 a Blanes, i llavors doncs, allà s'hi van quedar moltes famílies, i hi ha bars que es diuen Ardales, i hi ha gent que va a Ardales cada any, i bueno, hi ha una gran relació. Sí.
1: Ja ho he trobat, perdoneu, en un poble sí que està germanat, em sembla, però no de manera oficial. O sigui, es pot ser de manera no oficial agermanat? O és...
0: Sí, pot ser. Però,
3: aviam, és signar una cosa a l'Ajuntament, tampoc no hi ha massa maneres d'oficialitzar.
1: Vull dir que es va germanar tipus fa 7 o 8 anys, saps?
3: Sí.
1: Amb Sella, un poble al País Valencià.
0: Sella,
1: sí, perquè vam fer un intercanvi una vegada i ja està. Vull dir, de balls tradicionals, però...
3: Bueno, ja està bé. La qüestió és que hi ha com una tradició que jo he buscat l'origen d'aquest agermanament de pobles, perquè jo justament aquest cap de setmana vaig anar a Ubrique, Cádiz, perquè es veu que és ciutat, poble agermanat d'Igualada, i jo pensava, què collons tenim en comú la gent d'Igualada amb la gent d'Ubrique? És que no té cap sentit. Vull dir que són...
1: Germans una mica ràndoms.
3: Són bastant ràndoms. Llavors, sí que tenen una unitat de cosa en comú, que és al voltant de la qual van girar tots els parlaments i tots els discursos polítics, diguem-ne, d'aquest agermanament, que és la relació amb el món de la pell. Que són els dos únics museus de la pell que hi ha a la península Ibèrica.
1: Ja té una explicació. Sí que tenen en comú, veus?
3: Sí, Laia, però que no fan ni el mateix procés de producció de la pell. És a dir, a Igualada es feia la part, diguem-ne, d'obtenció de la pell, i a Ubrique es feia la part de produir materials amb aquestes pells. Vull dir, que jo què sé, que és molt agafat amb pinces, i per això he volgut buscar, aviam, quin és l'origen de tot plegat.

0: A veure, ja es veu que hi ha una mica de gat amagat aquí perquè no té massa sentit, és el manar dels pobles, no tenen res en comú. Doncs es veu que tot això té origen després de la Segona Guerra Mundial, com ja era força previsible, perquè es fessin aquests acords de cooperació i d'amistat entre municipis de diferents territoris que fomentessin aquesta reconciliació, evitessin nous conflictes, clar, fessin tots amics, i hi aquest també...
1: Aquesta mena de vincles. Lligams.
0: Exacte, vincles simbòlics per fomentar la pau i crear relacions culturals, intercanvis educatius, econòmics, i que construïssim una identitat europea més cooperativa, perquè això sobretot es va estendre arreu d'Europa, tot i que també ja veureu que hi ha agermanaments amb ciutats i pobles fora d'Europa, eh?
2: Ara deies a fer agermanaments entre poblacions que potser no tenen res a veure, i potser també pot ser una bona opció fer-ho així, com ara ens escriu l'Àngela, una oient d'Oliana, que estan aliats o agermanats amb el poble de Oliena, de Sardenya.
0: No, és que ara flipareu.
2: Perquè, bueno, suposo que anirem a lo de Porreres, però bueno, diu l'Àngela, s'han fet molts viatges cada X temps, nosaltres anem a Oliena, o els d'Oliena venen a Oliena,
0: i
2: s'han fet amistats, i diu, i a més som com cosins, així que ja sabeu què passa, quan passes d'amistat a cosins, no?
0: Evidentment. Clar, no, és que la gràcia dels agermanaments és que després jo crec que s'han creat famílies.
1: Sí, creieu?
0: Sí, jo crec que Ardal és Blanes, segur. I a altres llocs segur que també. Ah, Lleida està germanada amb l'Eri de Colòmbia.
3: Clar. I Barcelona amb la de Venezuela, ara vaig mirar.
1: No pot ser gaires intercanvis perquè estan massa lluny, no? Hi ha d'haver una distància prudent.
0: Bueno, de tant en tant es fa alguna coseta. Clar, aquí depèn de cada ajuntament la proactivitat que tingui amb aquest agermanament. Com s'expressa un agermanament? Doncs d'entrada és una signatura oficial entre ajuntaments, tampoc té més protocol al tema, i actes institucionals on s'expliqui doncs, per què s'ha triat aquesta ciutat o aquest poble, que és el que tenen en comú. A vegades també és, per exemple, el patró, eh? El patró de la ciutat a través de la religió catòlica, o altres coses d'aquestes, o una indústria en comú, no? Per exemple, això que dèiem de la pell d'Igualada i d'Ubrique, o a pobles pescadors, o pobles ramaders, etc. Llavors, es solen posar plaques o monuments commemoratius a les ciutats com en homenatge al poble germanat. Els cartells de l'entrada del poble, que això sí, segur que ho heu vist moltes vegades per aquí a Catalunya, que posa...
1: Jo el germà d'Adam, hi ha una rastellera de pobles que dius quina feinada que tenen, si van a veure-ho al mes.
0: Sí, no, és que, de fet, hi ha una figura a l'Ajuntament, bueno, jo almenys vaig descobrir que existia l'Ajuntament d'Igualada, pot ser que també existeixi en altres ajuntaments, que es dedica només a gestionar els agermanaments.
1: Ostres!
0: O sigui, a generar tota mena d'intercanvis culturals, econòmics i històries amb els pobles agermanats. Bueno, clar, és que si estàs agermanat amb 6 pobles diferents, doncs hi ha una feina aquí.
2: I ja tenim jo, tenim parelles, tenim gent que s'ha enrotllat, ens escriu en Josep, des de Olesa de Montserrat, diu si el meu poble està aliat amb Weingarten-Baden, d'Alemanya, i ell no s'ha menjat una rosca, però jo, efectivament, s'han format parelles al respecte.
0: Uau. Sí, sí. Clar, és que hi ha coses que també són interessants, tipus intercanvis escolars, no? O sigui, el típic intercanvi canvi de l'institut que fas en una ciutat, un poble random d'Europa per aprendre anglès, té molt sentit que el facis en una ciutat agermanada amb la teva, no? I que almenys hi hagi una mica de vincle. No, o sigui, a mi em sembla interessant com a idea, l'objectiu em sembla una mica pervers, segons com, no? Una mica com això, europeista i... Amb aquest ànim com d'intentar apropar-nos i tal, però és veritat que funciona. Vull dir, ha funcionat. A mi em sembla una bona idea. Llavors, he buscat doncs, també altres ciutats que estiguin agermanades a catalanes, sobretot amb espanyoles i franceses, que són una mica els nostres punts de fricció més habituals.
1: Sí.
0: I he trobat doncs, que Figueres està agermanada amb Ceret, que estan prou a prop.
1: Sí, és veritat.
0: Prada de Conflent amb Ripoll. Berga amb Guernica, que em sembla que té molt sentit. Mm-hmm. Agermanament amb pobles bascos, jo, top, o sigui, ho firmo, saps?
3: Bueno.
0: I llavors, doncs això, també extraeuropees, o sigui, fora de la Unió Europea, a Lleida i l'Eri de Colòmbia, Sitges i Santiago de Cuba...
1: Caram!
0: Que aneu dient també els oients dels experts si teniu pobles germanats preferits i si heu fet activitats amb ells o elles, perquè em sembla interessant.
3: Comentava que si Barcelona estaria germanada amb l'altra Barcelona veneçolana, no, però és que Barcelona està germanada amb 24 ciutats.
0: Ja,
3: és
0: de comprar la feina.
3: Amb algunes d'elles ho ha deixat d'estar, Sant Petersburg, a causa de la guerra, i Tel Aviv, tot i que encara està present a la web, també van dir-ho que deixarien d'estar germanades.
2: A Barcelona li deu passar com Roma, que ens té a nosaltres a Tarragona amb un repertori allí de nòvies i hem d'anar quedant també amb altres amb una mica més petites.
0: Clar, hi ha molt tema esportiu, també, entre ciutats agermanades, doncs allò d'anar a l'altra ciutat a jugar un partit de futbol amistós, entre el club dels dos pobles, a mi m'agrada les ciutats petites que tenen un o pobles petits que tenen un vincle molt fort amb un altre, no? Per exemple, a Palafolls, cada any hi ha una mena de fira de les ciutats agermanades i cada poble porta com menjars típics seus i populars i fan com una mena d'intercanvi gastronòmic. Això em sembla bastant guai.
1: Ho trobo fortíssim, jo. Això em queda llunyíssim. Jo de veritat que no ho he viscut, això.
0: I Llinàs, heu de cultivar més els vostres agermanaments.
1: No, no, és zero, fatal.
2: Hi ha menjar.
1: No, molt bé.
0: Clar, és això, hi ha menjar, hi ha esport, hi ha cultura, està bé, és interessant. Això, més enllà de l'objectiu, si hi ha una mica d'estratègia política, em sembla bastant xulo, i això, que són excuses que van molt bé perquè et convidin a actes d'altres pobles, a vegades doncs, també hi ha subvencions per aquest tipus de coses, que convidin a dinar, que convidin a sopar, aquesta mena.
1: Fem-ho i l'olla, clar que sí.
0: Una mica de cap de setmana. Els experts, ICAT.

0: de Cassandra, per tant, netes de Príam o nebodes de Paris. I hem fet la broma de la Iliada d'aquesta hora. Doncs anem a aquest llibre, La separació. Lucía La Rosa, un còmic que reflexiona sobre la monotonia i la capacitat de fer-hi front i canviar. Un còmic amb una estètica poètica, elegant. A més, Laia, mira, és de tras, com t'ho diria?
1: Ai, sí.
0: És de poques games de colors, cada unes pàgines, i a mi em recorda cada capítol un sentiment diferent, perquè va canviant de color dins de les seves games. I
1: sí, cada vinyeta és bicolor, diguéssim, no? Sí. Només passa que va canviant.
0: Pot recordar una mica el llapis de color, que és una, a mi, per mi és una tècnica que per entrar-hi no m'acaba de... Però si la història és bona, que és important en un còmic, doncs entres també en aquesta mena de llapis de color com a tècnica pictòrica. Doncs la dona és una protagonista que la seva vida bàsicament és anar de casa a la feina i de la feina a casa i la seva parella sempre esperant-la, i està tampoc hi ha molta flama. I la trama del còmic comença quan la protagonista se n'adona que ha perdut l'ombra. És una història que l'autora, Lucía La Rosa, se li va ocórrer mentre feia precisament això, el commute, que es diu internacionalment, el trànsit, és a dir, el concepte que s'ha servit per referir-se a aquelles hores que la classe treballadora perd, a més, per anar i tornar de la feina.
2: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò no sé què et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí. Al final és com que no pren cap decisió. O sigui, jo vull pensar que està començant a veure que alguna cosa no funciona i que s'està donant, però encara no està preparada per actuar. Em vaig adonar que tenia més sentit si es quedava a la mateixa ciutat. O sigui, és com que volte molt, però en cap moment surt d'un radi de 10 quilòmetres d'on vivia abans. I això em semblava que tenia molt de sentit, que en realitat tampoc fos capaç de marxar tan lluny.
0: És una història que segur que tots us hi podreu sentir identificats, perquè, segons explicarà ara mateix la mateixa autora, és una història sobre allò de no estar bé dintre d'un mateix.
2: Hi ha una cosa de no estar bé dins la pròpia pell que expressa en tot el llibre. O sigui, jo potser li dono més la lectura de com ens afecta la falta de sentit al dia a dia. Quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió. Sí, això tenir com a conseqüència una depressió o problemes de salut mental, evidentment, o ansietat. Potser tampoc arriba això, saps? És com una mica quan estàs adormit o això, com està neutre. Si no passa res que sigui crític, ens costa molt canviar de direcció, tot i que potser el que és crític és que no estem bé a nivell existencial. La veritat és que em feia por, però m'ha agradat moltíssim. És a dir, mai havia tingut cap feina que m'agradés tant. Abans treballava com a dissenyadora gràfica. Gràcies al premi m'he pogut dedicar com només a dibuixar i m'ha agradat molt.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: Bé, un cop més he d'agrair als nostres meravellosos oients que m'hagin fet la feina, i és que un d'ells, en Ferran, m'ha aconsellat que punxem la cançó que sonarà avui al World Cinema. Anem a pams i recordem la cançó que vam fer sonar a l'última edició d'aquest espai. Serà que no me ames, la versió que Luis Miguel va fer sense fixar-se ni un moment en la lletra del tema original de la cançó Blame It on the Boogie dels Jacksons. Doncs bé, en Ferran ens diu: Sergi, si vols inaugurar nova subsecció de Words and Ever de versions amb traduccions que s'han patillat la lletra, em sona molt que la versió de Take On Me d'Alexus també ho era bastant. I clar, l'hem anat a buscar. I Tela Marinera. D'entrada, recordem quina cançó era el Take On Me, que suposo que tots teniu al cap. Això és el One Hit Wonder del grup AHA, tema 80, que ha sonat i sonat, i quan hem parlat de la música de sintetitzadors, i també caldria recordar, d'altra banda, qui són els Lexus. Els Lexus eren un grup amb mig peu a Catalunya i l'altre mig a Andorra, amb seu a Tàrrega, que va néixer l'any 2000 i que ens va deixar cançons com aquesta Abraça'm, tot i que el seu tema més recordat era una nadala que van fer titulada Ara és Nadal.
5: Ara és Nadal i el teu costat.
1: Si aquest és el tema més recordat...
4: Imagina't.
1: Imagina't.
4: Doncs bé, els Lexus van fer tot un disc que portava per nom Sent en mi, que duia el nom d'aquesta versió sui generis del tema Take on me, dels Aha. La cançó li canvia la lletra com vol a l'original, però els de la Marató de TV3 van trobar oportú incorporar-la, és igual, 15 anys més tard al seu disc, com a bona versió, en principi que era. Valia la pena? Doncs jutgeu-ho vosaltres mateixos.

0: intueixo que els fetus els tenim a la vista en un concert per presentar les cançons del celebrat disc que és com un auca, Laia, el seu romancer de tartera.
1: Exacte. Sí, de fet, dissabte a les 9 de la nit estaran al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla i repassaran meticulosament el nou disc de dalt a baix. Aquest format ja el van fer a Barcelona, Girona i Lleida i ara els de la Bisbal doncs el repetiran a Altafulla i a meitats de juny a Sant Feliu de Guíxols. De fet, queden entrades per tots dos concerts. I els gironins que actuaran a Lleida dissabte són Minibús Intergalàctic. Minibús presentarà dissabte a Lleida el seu segon disc, Moviment Oscil·lant Polinòmic i Igual a U Partit X. Ho faran, de fet, al Cafè del Teatre i cantaran tant les cançons d'aquest segon disc com les del primer àlbum. El concert començarà a les 10 de la nit. Parlant de Lleida, els lleidatans que també actuaran dissabte són Saxeni. Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Serà a la Torre de l'Espanyol, a Ribera d'Ebre. Dissabte s'hi celebra la festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i el festival Birra Bosenca. I, de fet, serà un dia ple d'activitats, cultura popular, música i festa per totes les edats. Hi haurà cercavila, gegants, gralles, jocs i a la nit concerts. Per una banda, Saxeni actuarà a les 10 de la nit i a 2:45 de la matinada, Pepet i Marieta dins la seva gira L'Última i Mon Anem. Els concerts estaran oberts a tothom. Per cert, que Saxeni farà doblet aquest cap de setmana perquè diumenge al migdia estaran a la segona edició del Festival Boví que se celebra a les Borges Blanques. Tornant als concerts de dissabte, a Amposta s'hi celebrarà el Festival Lo Riu Sona. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida. Lo Riu Sona Festival, de fet és un festival de música en català que es fa cada any a Amposta, a l'Espai Firal 1 d'octubre, dissabte, i actuaran els Catarres, que ja els estem sentint de fons, però també seran Buhos, els Amics de les Arts, o també els Partiperes. A banda dels Partiperes en aquesta 8a edició de Los Riu, que comença a les 5 de la tarda, també actuarà la Naina, la Cosina, Pepet i Marieta, Miquel del Roig, que farà els seus habituals garrotins, i la festa la tancarà la DJ Trapella. En total, més de 12 hores de música sense interrupcions, fins ben entrada la matinada. Si voleu anar, encara queden entrades a la venda. Seré més dolç, un desastre natural, seràs tu la meua platja tropical. Aquest cap de setmana, a Cassà de la Selva, arriben les barraques de la Festa Major, de fet, començaran divendres, i els valencians Malifeta hi actuaran l'endemà dissabte a 12:45 de la nit. Abans serà el torn de Dani Six i Esquid. No queden tantes hores i les tantes, i és que tu m'encantes. Els de Taià seran els encarregats d'obrir els concerts de dissabte que formen part de la Festa Major de Cassà de la Selva. Ells començaran a les 11, després, com dèiem, serà el torn de Malifeta i, de fet, els concerts, per cert, es faran al recinte exterior del pavelló polivalent de Cassà de la Selva. Seguim ara amb més Festa Major. Este es un baile que ha venido de Japón. Carabasí, carabasí, carabasó. Aquest cap de setmana a La Pera, un poble petit del Baix Empordà, celebra la seva Festa Major. Us destaquem, de fet, el concert de Germà Negra dissabte al local polivalent del poble. El concert serà gratuït i arrencarà cap a la mitjanit. Aquest cap de setmana, al Cor del Baix, també arrenca una nova edició de l'Abadal Music Fest, la cinquena, de fet. Pastora obrirà dijous la cinquena edició d'aquest festival que es fa a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, que combina música en directe i vi rodejat de vinyes. L'endemà divendres serà el torn d'Alfred Garcia. Vull veure't viure, que està somriure en cobrir les ferides. I dissabte, qui havia de tancar la cinquena edició del festival era Manu Guix, però el barceloní es baixa a causa d'una pneumònia que el mantindrà allunyat dels escenaris durant un temps. Des d'aquí li desitgem doncs, una bona i propera recuperació. Seguim ara amb Max Navarro. Max Navarro serà aquest cap de setmana a Camós. Dissabte actuarà a Vila Romana de Vilaua dins del Festival Recòndit. Aquest concert s'havia de fer el 15 de maig, però es va ajornar per la pluja. Ara sembla que l'actuació de l'artista de Premià doncs, sí que es podrà fer. El concert començarà a les 9 de la nit. Per cert, que diumenge és el gran dia pels fans d'Eufòria. Aquest diumenge al Palau Sant Jordi s'hi celebra el concert d'Eufòria, una cita imprescindible per a tots els que heu seguit el programa. Podreu reviure moments com aquest. Aquest és el moment en què l'Aina, la Monique i la Tura obrien la gala a final del programa i després es retrobaven amb la resta dels concursants, de fet, a l'espectacle de diumenge, i seran tots els participants de la

Els ponis portaran diumenge la seva versió més familiar, el Poni Menut, a Sant Esteve de Palautordera, i serà en un entorn màgic perquè actuaran al Circ Cric. El concert començarà a les 12 del migdia i encara queden entrades.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. De seguida anirem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora i parlarem també amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, un dels convocants de les protestes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 29 de maig. Tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només es faci servir el metro. Dels esports, Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. I en cultura, l'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida la fundadora del monestir de Pedralbes. 7 i 3 minuts, temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí a la xarxa viària. Totes dues han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona, i l'altra del Bruc, en direcció Lleida. Per altra banda, tenim també ja alguns punts amb retencions habituals, com per exemple el Nus de la Trinitat, que deixa afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel Vallès també tenim retencions, sobretot a la C58, al punt de Sabadell i Cerdanyola, en direcció a la Trinitat. També la AP7 pateix retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. Per últim, el Llobregat, retencions tot i que de poca intensitat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en direcció a Barcelona, igual que el punt de Sant Feliu per la AP23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, ens l'acosta en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Una altra vegada tindrem una situació completament desbocada pel que fa a la temperatura, i la mostra la tenim a hores d'ara. Hi ha molts valors de temperatura arran de costa, també cap a Girona, que no estan baixant dels 25 graus a hores d'ara, i de fet durant tot el matí amb molt pocs núvols. Al llarg d'aquesta tarda algunes es formaran a la Costa Brava amb el vent que girarà cap a llevant, núvols que no portaran pluja, i també faran que baixi la temperatura, sobretot a Girona, que baixi respecte a ahir. En canvi, a les comarques de Ponent, de 35 a 40 graus. Déu-n'hi-do. Alguna tempesta apareixerà aquesta tarda i vespre al Prepirineu, sobretot al de Lleida. El cap de setmana també es presenta calorós, una mica menys que els últims dies, però sobretot amb més siafogó i tempestes de tarda al Pirineu. Fins i tot demà a la tarda arribaran fins a la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al mateix departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys, una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial de funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Per saber-ne més detalls del desencontre, obrim conversa ara mateix amb la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha fet nit al departament. Iolanda, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bon dia.
1: Era necessària realment aquesta tancada? Fins a quin punt hi ha tingut a veure, o hi van tenir a veure ahir les paraules de la consellera assegurant que la proposta per escrit que us va lliurar era la definitiva?
4: Doncs home, això ha tingut molt a veure. De fet, és el punt clau, perquè portem dies reclamant que se'ns presenti una proposta per escrit des de la qual puguem negociar la part social, i resulta que la primera proposta que ens presenten per escrit i ens diuen que és una proposta definitiva, doncs no es pot moure ni una coma. Doncs això, evidentment, no és acceptable. Això no és negociar. No sabem quin concepte tenen de negociació, però això segur que no ho defineix. Així que en veure doncs, que ahir, tot i haver estat doncs, predisposats a dedicar les hores que fes falta doncs, a negociar, vam fer grups fins i tot de treball, uns grups que en el cas, per exemple, dels salaris van ser absolutament improductiu, doncs si no volen negociar, i nosaltres sí que volem, doncs ens mantenim aquí fins que vulguin negociar realment i podem doncs, avançar en els termes que cal avançar i que sigui doncs, una proposta consensuada i no una proposta imposada.
1: S'ha arribat als 400 euros, o gairebé. És el que demanàveu. Expliqui'ns quina és l'argúcia que denuncieu perquè tothom ho entengui, perquè hi ha moltes persones que no acaben d'entendre aquestes xifres.
4: Doncs que no és cert que s'ha arribat als 400 euros. El que ells ens proposen d'augment salarial per part de la conselleria únicament són 120 euros, d'acord? El que ells fan és la trampa d'incorporar doncs, en el complement específic, que és on allà on representa que estem fent les negociacions, incorporar el que suposa l'augment de l'Estat. ¿Vale? L'Estat ja sabeu doncs, que per compensar la pèrdua de poder adquisitiu doncs per actualització dels sous el que fa és doncs, aplicar uns increments que es pacten des de l'Estat. En aquest cas és un 11% fins al 2028, i el que pertoca, doncs, aquestes quantitats que pertoquen doncs, aquests anys, el percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Val? I això fa que els nostres, o sigui, que els salaris doncs, de la resta de comunitats autònomes s'actualitzin igual que els nostres, i de fet de totes les persones funcionàries, no només d'educació. Llavors el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Uh-huh.
4: El complement que ha d'aplicar-nos al Departament d'Educació. I aquí és on no arribem, bueno, arribem a aquests 120 euros, quan nosaltres estem demanant doncs, com a mínim doblar el que ja està acordat en l'acord que es va produir al març,
1: Iolanda,
4: doncs 200 euros més com a mínim. Això sí que per
1: I
4: nosaltres
1: què us fa
4: representaria
1: pensar que la consellera... Què us fa pensar que la consellera avui afinarà més el llapis? Ahir vau exigir la seva presència a la negociació, això vol dir que no us acabàveu d'entendre amb l'equip negociador.
4: Bueno, és el que he dit, que és que ahir no vam avançar res. Ahir va haver zero avenç en aquest sentit. Per tant, doncs, evidentment, doncs, no marxarem d'aquí fins que al final doncs, entrin en raó i estiguin predisposats a negociar i realment doncs, poder avançar en aquesta qüestió. Que, de fet, us hem de dir que els números que ens van presentar ahir i abans d'ahir eren pitjors que números que ens havien presentat dies enrere, amb la qual cosa cada passa que ells diuen que fan endavant en realitat són dues passes enrere. Així que, bé, aquí estem enrocats i, per tant, doncs... No ens mourem d'aquí fins que realment podem parlar en el mateix llenguatge, perquè Semblava que el sonava la mateixa música i aquesta música s'ha estroncat de cop.
1: Així ens ho semblava a tots. Gràcies, Iolanda, per l'esforç d'haver-nos atès a aquesta primera hora i que vagin bé, sincerament, les negociacions. Gràcies. Adéu, bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs, un cop escoltades les valoracions de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, des de l'interior del Departament d'Educació, ens traslladem ara a l'exterior per ampliar-ne els detalls. Les portes d'aquesta seu a Barcelona, pendents del que pugui passar a aquesta hora del matí, i de fet, potser fins a les 10 que no hi haurà la negociació, allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix aquí fora?
5: Bon dia, Elena. Sí, Iolanda Segura és una de les 17 persones que han passat la nit aquí al Departament d'Educació. Un tancament que es va decidir ahir de manera improvisada per part dels sindicats dels mestres que han convocat aquest extens calendari de vagues. Es va dubtar, sí, de manera improvisada, perquè tot feia pensar que les coses anaven bé, que les converses avançaven a bon ritme i que l'acord estava a tocar, però finalment no ha estat així i la xifra de l'increment salarial s'ha transformat en el principal obstacle en les últimes hores que ha impedit oficialitzar aquest acord. Així les coses continuen d'una manera molt semblant a la que Iolanda Segura ens ha acabat d'explicar, i és que els sindicats dels mestres, que continuen endavant amb aquest calendari de mobilitzacions, consideren insuficient l'increment salarial xifrat en 400 euros per part del govern català, tot i que el govern insisteix que aquesta xifra dobla l'acord inicial assolit en un principi en Comissions Obreres i UGT.
6: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys.
5: I del sindicat professors de secundària insisteixen que aquest increment salarial de 400 euros no és real, perquè dins aquest increment s'incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta, l'increment salarial que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris.
7: Gràcies. El problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. Me sembla que això és d'una evidència absoluta.
5: A més, el sindicat de professors de secundària reclamen una clàusula de revisió salarial perquè l'increment de l'IPC no s'acabi menjant aquesta pujada salarial en els propers 4 anys. I així a l'espera, Elena, esperem aquesta reunió a partir de les 10 del matí, perquè en principi la consellera d'Educació, Esther Niubó, liderarà aquesta trobada. És la vuitena que mantenen els sindicats dels mestres amb el govern de català per intentar desencallar un conflicte que s'allarga ja moltes setmanes i que tot a punta. Així acabarà el curs amb aquest calendari de mobilitzacions. Avui és el torn de noves aturades territorialitzades que afectaran les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. Insistim, Elena, a l'espera d'aquesta reunió a partir de les 10 del matí, els sindicats dels mestres confien que amb el lideratge de la consellera d'Educació, Esther Niubó, es puguin apropar a posicions.
1: Doncs gràcies, Anna. Esperem que així sigui. En tot cas, mantenim aquest punt d'informació per al que pugui passar. Gràcies. Fins després. Doncs, com dèiem, avui nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa, al Maresme. Els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament el pressupost del seu departament, justament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa per la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
8: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: Un quart de vuit del matí, molt pendents també d'Òrrius, al Maresme, perquè els bombers confien que a partir de les 8 d'aquest matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta des d'ahir els veïns d'aquest municipi maresmenc. Per un incendi, recordem, en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina i que hi ha, justament, a dins de la nau. Quan la gran columna de fum que s'ha generat hagi disminuït, s'autoritzarà l'activitat normal de la població. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busca evitar mals majors de tipus ambiental.
9: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho veiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
10: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
11: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
10: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, a prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. El president de la Generalitat, Salvador Illa, mentrestant, veu intencionat intencionalitat política, volíem dir, en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, ella ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
12: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Deu minuts per arribar a 7:45. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. És una crònica de Jordi Casino.
13: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
13: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
15: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
13: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Mitchell, que no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cartel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: I més comiats encara, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alèxia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com d'Ona Batlle, seran la Premier League anglesa.
17: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
1: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
18: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV que, per cert, han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
19: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
20: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
19: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.
1: Estrella Damm continua amb la commemoració dels 150 anys amb les sales de concerts com a escenaris. De setembre a octubre ofereixen un nou cicle de 45 concerts a 45 sales diferents de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb noms com Alfred García, Miqui Núñez, Su o Caral Laoz.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Tots els marroquins roben.
23: Ens treuen treballs.
24: Com a trans et veuen com un monstre.
25: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
26: Aquest amb un trastorn mental és violent.
27: Una soledat, la gent gran.
28: Són gent que roben.
29: Paràssi, marimatge.
30: Però si estic sol o...
31: Terroristes.
32: Menjar plata.
33: Tot això és odi.
34: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
35: El diccionari Termcat.
36: Paraules noves que ja pots dir.
35: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
37: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
36: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció producció de la xarxa i el Termcat.
21: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment ja previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, 29 de maig. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Abordarem aquestes circumstàncies tot seguit en conversa amb Àlex Abad, vicepresident i referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Dels esports destaquem que Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit, deia, al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de 8:15 del matí. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, 3 avaries compliquen a aquesta hora la circulació a la xarxa viària. Totes han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona. Una altra al Bruc, en aquest cas en direcció Lleida. I la darrera a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i provoca 2 quilòmetres de cues cap a la capital catalana. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals cap al nus de la Trinitat amb afectacions als primers trams de les rondes en sentit sud. I al Llobregat també hi ha lentitud per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. I pel que fa al temps, comencem el dia amb molta calor arreu del país i temperatures que a la costa i especialment a les comarques de Girona es mantenen per sobre dels 25 graus. Al matí serà força tranquil, amb domini del sol i molt pocs núvols. A la tarda arribaran alguns núvols a la Costa Brava per l'entrada de vent de llevant, sense precipitacions, això sí, però amb una lleugera baixada de les temperatures a les comarques gironines. En canvi, a Ponent, els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40. 40 graus. També creixeran algunes tempestes al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, entre la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, continuarà la calor una mica més moderada, amb més xafogor i tempestes de tarda al Pirineu, que puntualment arribaran també a la Catalunya central.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació de conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació, a Barcelona, hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació aquí on estàs tu?
3: Bon dia, Helena. Govern i sindicats interpreten de manera molt diferent l'increment de 400 euros que està sobre la taula i que en principi era el motiu que indicava, perquè aquest era l'escenari fa només unes quantes hores, que l'acord estava a tocar i que el conflicte estava a punt de desencallar, d'acabar, però no ha estat així. Els sindicats consideren que aquest no és un increment real, ja que incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta l'increment que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris. I Holanda Segura, des del sindicat majoritari, vostè que explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que aquest no és un increment real i que volen més per poder dir que la vaga ha acabat al sector educatiu.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
3: Però el Departament d'Educació continua assegurant que aquest increment salarial de 400 euros suposa una millora substancial, ja que dobla l'acord assolit en un principi amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT. Des d'Educació s'insistia que aquesta és una fórmula que hauria de dirigir cap a l'acord definitiu.
4: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
3: I així estan les coses, Helena. Els sindicats consideren del tot insuficient aquesta pujada de 400 euros perquè consideren que no és una pujada real i han passat tota la nit aquí al Departament d'Educació com a mesura de protesta. El tancament va ser una decisió adoptada de manera improvisada ahir al vespre, després que els sindicats dels mestres van constatar que les coses no avançaven i que Educació es mantenia en la mateixa posició d'increment salarial de 400 euros. Van tallar via Augusta. Aquest matí, a partir de les 10 del matí, esperen que el lideratge de les negociacions, que en principi adoptarà la consellera Esther Niubó, podria canviar les coses, podria millorar l'escenari i es podria avançar cap a posicions molt més consensuades, fins i tot posar fi a una convocatòria de vaga que en aquests moments continua. Els sindicats dels mestres mantenen les mobilitzacions territorialitzades. Avui és el torn del Baix Llobregat Priorat i el Penedès també s'espera una nova concentració a les portes del Departament d'Educació, tot coincidint amb la reunió, ja serà la vuitena, que la consellera mantindrà amb els sindicats dels mestres. I a més s'ha organitzat també una performance reivindicativa a Montserrat. Així que, Elena, esperem que a partir de les 10 del matí aquesta trobada entre la consellera i els sindicats dels mestres pugui donar alguna llum sobre com van les coses, si s'avancen a les negociacions i si s'arriba alguna mena de fórmula que pugui satisfar totes les parts.
1: Doncs no estarem pendents, és evident que aquí on estàs tu hi ha molta expectació màxima, perquè tot i que la reunió no és fins a les 10, ja estem veient passar darrere teu alguns mitjans de comunicació, càmeres de televisió especialment, per captar, evidentment, aquest inici de reprendre, o aquesta represa de la negociació de la vuitena mesa a partir de les 10. Gràcies, Anna, i et mantenim aquí perquè ens puguis informar sobre el que pugui passar. Gràcies, fins ara. Avui, nova jornada de vaga d'educació, mentrestant, al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra ho ha fet des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament els pressupostos del seu departament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
5: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: I quan encara falten 4 minuts per arribar a 3:15 del matí, Protecció Civil acaba d'aixecar l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busquen evitar mals majors de tipus ambiental.
6: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho veiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera, i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
7: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
8: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
7: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE, una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà també passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
9: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
10: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: La defensa de Jonathan Andic ha presentat recurs contra la presó amb fiança que li va imposar el jutjat de Martorell, que l'investiga per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Montserrat. Alega que no hi ha indicis sòlids per acordar una mesura com la presó sota fiança i critica les filtracions policials. A més, assegura que l'acusat sempre ha estat a disposició dels Mossos i critica les seves imatges emmanillat accedint al jutjat. El recurs també aporta informes mèdics del pare que diuen que tenia artrosi als dos genolls, fet que li podia haver causat la caiguda i la falta de reacció. I afegeix un vídeo on es veu l'empresari caure mesos abans en una visita professional per rebatre que la caiguda fos provocada. El fill del fundador de Mango manté que tenia una bona relació amb el seu pare i que no es va contradir. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir de metro. És una crònica de Jordi Casino.
11: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
11: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
13: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. és la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
11: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien aturada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa. La causa estava paralitzada des del desembre del 2021 a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgués el recurs contra la descatalogació del monument i la llicència d'obres per retirar-lo. Ara el jutge considera que ja no hi ha motius per mantenir la suspensió. L'Ajuntament de Tortosa ha rebut la notícia amb optimisme, ja que permet desencallar un dels assumptes més polèmics de la ciutat en les últimes dècades, tal com indica Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
14: És una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument.
1: I a Granollers, al Vallès Oriental, continua el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A la segona jornada de treball s'ha parlat d'urbanisme i del paper de la imatge i dels mitjans de comunicació. A més, alumnes de 23 centres educatius diferents del Vallès Oriental han visitat el Congrés. Oriol Nelo és geògraf especialitzat en estudis urbans.
15: Les nostres ciutats es configuren a través, esclar, de la relació de les persones, de la societat amb el medi. No? I aquesta relació dona a uns més oportunitats que els altres, segons què? Segons la capacitat d'adquirir, d'optar, d'elegir el lloc on podem residir.
1: Minuts per plantar-nos a les 8. Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la seva classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Michel Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar...

0: per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: Mapi, León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alèxia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi, León com de Ona Batlle, serà la Premier League anglesa. I pel que fa al Barça masculí, Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Badalona ja prepara la Supercopa de Bàsquet 2026, que es disputarà a la ciutat els dies 19 i 20 de setembre. La competició comptarà amb els 3 equips ja classificats, el València com a vigent campió, el Baskonia, guanyador de la Copa, i el Joventut com a anfitrió. La quarta i última plaça serà per a qui aixequi la Lliga. El president de la penya, Juanan Morales, valora l'aposta de la ciutat pel bàsquet.
2: La veritat és que jo crec que participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi s'ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
1: El Centre d'Esport Sabadell arrenca avui el play-off d'ascens a segona divisió. Juga l'anada de les semifinals al camp del filial del Real Madrid. L'equip de Ferran Costa buscarà a l'Alfredo Di Stéfano un bon resultat per rematar la feina a la tornada a la nova Creu Alta. La prèvia és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
3: El fet que l'eliminatòria jugui a 180 minuts podria fer pensar que l'equip sortiria a buscar un resultat positiu per rematar la feina a una nova Creu Alta que de ben segur es tornaria a vestir de gala. Però res més lluny de la realitat. Ferran Costa ha recordat que el Sabadell va pujar l'any passat jugant totes les eliminatòries amb la tornada fora i que, per tant, el que ara s'han de fixar és només el partit a l'Alfredo Di Stéfano.
4: Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. I tenir el factor camp no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment. I sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres acció dins del partit i no pensar ni que hi ha una tornada.
3: Una afició que continua volcada amb un conjunt que s'ha guanyat per el seu propi mèrit somiar amb un ascens a segona divisió que seria històric.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
5: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada. La primera troballa, el lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
6: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
5: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin, de l'Escola Tabor de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan saborós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
5: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
4: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, i al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 29 de maig. Protecció Civil ha aixecat fa pocs minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. De seguida connectarem en directe amb Òrrius per veure com va el retorn progressiu a la normalitat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies facin només servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, i per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
6: Què tal? Bon dia. Doncs avui divendres, ja sabeu que els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit del que és habitual, comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora. Aquesta norma avui també s'acompleix, tot i ser plena hora punta, hi ha menys volum de trànsit, d'intervencions, però n'hem de trobar, per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2 baixa carregada, però ja és tot el seu darrer tram entre Sant Vicenç dels Horts, Cornellà de Llobregat, lentitud, aturades, per tant, autovia 2 sí que baixa carregada cap a la ciutat de Barcelona. En canvi, la B23 va prou bé, sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. Si repassem l'autopista AP7, la trobarem lenta amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès i, de fet, en tots dos sentits de la marxa, i a l'extrem nord de Barcelona, C58, és una altra via amb trànsit, evidentment, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
4: I la previsió meteorològica és cosa de Lluís Miquel Pérez. Continuem amb un temps absolutament estiuenc. Molt bon dia, Lluís Miquel.
7: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, en aquests moments, que són les 8 i 4 minuts del matí, doncs tenim ja temperatures per sobre dels 25 graus a gran part del litoral, també de la conurbació de Barcelona o cap al Cap de Creus. Una altra vegada, en algunes viles del nord de l'Alt Empordà, no s'ha baixat dels 26-27 graus. Som al mes de maig, no s'ha d'oblidar això. I un temps que, per altra banda, desperta completament serè. Hi ha molt pocs núvols arreu de Catalunya. Aquesta tarda, una temperatura igual d'alta que ahir, o més encara, cap al Pla de Lleida. Per tant, si ahir vam tenir rècord de temperatura a Lleida Capital, per exemple, respecte a la mitjana del mes de maig, doncs avui es superarà probablement aquesta xifra. En canvi, començarà a baixar un palet la temperatura, no gaire tampoc, a les comarques de Girona. Aquesta tarda amb algun ram, amb algun xàfec, amb una tempesta, sobretot a la capçalera del Llobregat, del Segre i del riu Cardener. El cap de setmana ens portarà calor. No se'n va del tot. De fet, a les comarques de Lleida, més de 35 graus a la plana. Arran de costa, amb molta xafogor. Alguns núvols demà a la costa, fruit d'aquesta mateixa humitat, i tempestes de tarda, les més extenses, el diumenge. Però serà difícil que surtin gaire de la Catalunya central i del Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
4: Doncs tancada la portada, obrim de nou l'informatiu amb el tema de portada, que és que Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és precisament el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens expliques de nou ara mateix? Aquí on ets tu?
8: Bon dia, Helena. Els sindicats dels mestres confien negociar directament amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, a partir de les 10 del matí, i ja seran 8 les trobades que han mantingut amb el Departament d'Educació per intentar avançar en un conflicte que s'arrossega ja fa setmanes i que hores d'ara es topa amb un obstacle, i és que el principal escull és la proposta d'increment salarial de 400 euros que govern i sindicats interpreten de manera molt diferent. Des d'Usté, un dels sindicats majoritaris, Iolanda Segura explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que és un increment amb trampa, que no és real, perquè incorpora una pujada salarial ja prevista, com ara l'augment salarial que l'Estat ha aprovat per tots els funcionaris.
5: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
8: I Iolanda Segura és un dels 17 sindicalistes que han passat la nit aquí al Departament d'Educació, un tancament que serveix com a mesura de pressió abans de l'inici de la reunió prevista amb la consellera Esther Niubó. La consellera ja és dins de l'edifici d'Educació i els diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament es reuneixen hores d'ara amb l'objectiu de consensuar un comunicat que s'emetrà als voltants de les 9 del matí i que haurà de deixar clar quin és el seu posicionament a una hora vista de la reunió que mantindran amb la consellera d'Educació. Així, Helena, aquest increment de 400 euros que s'interpreta de manera molt diferent per part del govern i dels sindicats continua constituint el principal obstacle, tot i que el govern, des del Departament d'Educació, s'assegura. És una bona proposta perquè dobla la proposta original signada amb Comissions Obreres i UGT.
9: Sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys.
8: Així que tot pendent d'aquesta nova trobada negociadora a partir de les 10 del matí. Mentrestant, els sindicats dels mestres mantenen el calendari de mobilitzacions i avui és la vaga territorialitzada que convoquen els territoris del Baix Llobregat i el Penedès. També s'ha previst, en principi, una nova concentració a Via Augusta davant el Departament d'Educació, tot coincidint amb l'inici de la reunió amb la consellera a partir de les 10 del matí. I s'ha previst també una mena de performance reivindicativa a Montserrat.
4: Doncs aquí us deixem, Anna, fent guàrdia perquè ens puguis explicar què passa. Gràcies. Doncs, com dèiem, avui hi ha una nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, ho recordava ara l'Anna, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. Protecció Civil ha aixecat ja fa gairebé 20 minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que ja està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. Anem, doncs, sobre el terreny, a Òrrius, on hi tenim els companys de TV Mataró, el Bruno Enzo i a la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Dóna'ns més detalls. Explica'ns.
10: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, fa uns minuts tot just arribàvem aquí a Òrrius. S'anunciava aquest desconfinament de la població que va establir ahir Protecció Civil després d'aquest incendi, aquest important incendi que, com deies, va afectar vegetació i també una indústria d'aquí, d'aquest municipi. A més, hem pogut saber també a primera hora d'aquest matí que aquest foc s'ha donat per controlat per part dels bombers i perquè ens en expliqui tots els detalls de com està la situació tenim aquí nosaltres nosaltres l'alcalde d'Òrrius, en Xavier Masgrau. Xavier Masgrau, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
11: Molt bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder explicar la situació que tenim ara mateix al poble.
10: Primer de tot, dèiem que l'incendi està controlat. Què és el que expliquen els bombers?
11: A veure, portem tota la nit mirant, evidentment, amb dotacions tant de drons com de dotacions terrestres per vigilar que no hi haguessi revifada amb la massa forestal, i el que tenim controlat és de perimetralment la massa forestal perquè no propagués cap a tot, a la massa de la serralada, litoral i tot. I llavors el que sí que continua l'incendi actiu és amb l'empresa, que evidentment i tal, al tenir la parafina, que és un inflamable, evidentment això no es pot aturar amb el tema de l'aigua, i llavors pues, es va deixant que cremi per si mateix. La veritat és que ara mateix el que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit, i llavors pues, teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina feta. Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors hem estat treballant tota la nit per material i maquinària pesada de treure la parafina de lo que són les rieres i tal perquè no afecti el medi natural.
10: Molt ràpidament, perquè tenim molt poquet temps, s'ha desconfinat ja la població. Com ho ha viscut el poble?
11: Nosaltres el que hem treballat tota la nit és que ja que estava confinat al poble, és intentar que el subministre tant d'aigua com de llum estiguessi restablert. Ho hem restablert abans de les 11 de la nit a tot el poble. Podia dir que quasi 99% de la població ha tingut aigua i llum tota la nit, i la veritat que un confinament ha sigut el més suau, exceptuant pues, Can Roure i tal, bueno, on diguem les el nucli disseminat i tal de la zona de l'incendi, que sí que és veritat que s'ha cremat tot el cablejat elèctric i tot, però bueno, s'han fet tasques de manteniment i de fer també bypass per poder tirar endavant de que no faltés ni l'aigua ni la llum en totes les cases.
10: Moltíssimes gràcies, alcalde, per atendre'ns, i com ja ho sentíem, que ho deia l'alcalde, encara es veu moviment de bombers aquí a la zona, i tot i que molt menys que ahir, encara es pot veure també una miqueta de fum que encara surt de la indústria.
12: Gràcies, Clara. Un gran ensurt que hagués pogut tenir efectes encara més devastadors donades les altes temperatures que estem patint aquests dies. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi bé. Tot plegat, com dèiem, en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures tan extremes. Les temperatures continuaran, això sí, altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten justament el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny després del Consell Europeu i abans del Consell Federal que el partit celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investigació l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
13: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
12: Pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, textualment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
14: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
12: A l'Audiència Nacional, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, es desvincula de l'operació Kitchen. És el cas de la presumpta operació parapolicial orquestrada pel seu ministeri per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, arran del cas Gürtel, entre els anys 2013 i 2015. Anticorrupció demana 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per Fernández Díaz per presumptes delictes d'encobriment, malversació i delictes contra la intimitat. L'exministre popular assegura no saber-ne res.
15: Que yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación.
16: Mire, usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas.
15: En absoluto.
12: Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera l'any passat i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat destaca l'augment de les demores per a visites i remarca que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. De la seva banda, la conselleria respon que la comparativa entre centres no es pot fer de manera equivalent perquè hi ha hospitals que assumeixen més complexitat. Ens ho explica la Maite Polo.
17: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
18: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
17: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
12: I el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. Un canvi que va aprovar el Consell de Ministres i que va entrar en vigor el passat 13 de maig. La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Nou minuts per arribar a 9:15. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
19: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
7: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
20: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
7: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
4: Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
21: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi, un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cartel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
4: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
22: I aquesta és la decisió fonamental quan marxo del Barça, també perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte en el rescador i encoratjador que el club té per endavant.
4: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i també sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
1: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
2: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
1: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràssi, marimatxo.
9: Però si estic sol.
10: Tot món. Terroristes.
11: Menjar plàtans.
12: Tot això és obvi.
13: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

0: Sabies que el cervell humà té una capacitat sorprenent? S'estima que conté al voltant de 100.000 milions de cèl·lules nervioses anomenades neurones. El més fascinant és que cada neurona pot establir connexions amb milers d'altres neurones, formant una xarxa complexa de comunicació dins del cervell. Aquesta xarxa neuronal és responsable de les nostres capacitats cognitives, com ara el pensament, la memòria, la percepció i el llenguatge. A mesura que aprenem i experimentem coses noves, aquestes connexions neuronals s'enforteixen o debiliten, cosa que influeix la nostra manera de pensar i en les nostres habilitats. Una altra curiositat interessant és que el cervell humà és altament eficient en temes de consum d'energia. Tot i que només representa al voltant del 2% del nostre pes corporal, consumeix aproximadament el 20% de l'energia total del cos. Això és perquè les activitats cerebrals, com la transmissió de senyals elèctrics i la síntesi de neurotransmissors, requereixen una quantitat significativa d'energia. A mesura que els científics i investigadors continuen estudiant el cervell humà, descobreixen cada cop més detalls fascinants sobre la seva estructura i funcionament. Aquesta curiositat infinita per comprendre l'òrgan més complex del cos humà impulsa avenços en camps com la neurociència, la intel·ligència artificial i la medicina, i ens apropa cada cop més a desentranyar els misteris de la ment humana.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de negociacions i de vaga d'aquest divendres per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tanda de la tancada, volíem dir, al departament, que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa.
4: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
3: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en xarxa.
5: Lo que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem-ne, quedi a la parafina.
3: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó XIV. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. És divendres i toca fer una repassada a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'èlit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per passar la nit a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, de nou. Quina és ara mateix la situació?
2: Bon dia, Elena. Ja som dins del Departament d'Educació a l'espera que a partir de les 10 del matí arrenqui aquesta nova reunió negociadora entre sindicats, reunió però que liderarà directament la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Ramiro Gil. Ell és, pertany al sindicat de professors de secundària, un dels sindicats majoritaris, i que han convocat aquest extens calendari de vagues que probablement continuarà i acabarà quan acabi el curs. Ramiro, com estan les coses en aquests moments? Hi ha possibilitat d'acord aquest matí?
3: Doncs bé, les coses estan molt encallades, perquè després de la reunió d'ahir, en la que vam intentar trobar una negociació, el Departament d'Educació està totalment enrocat amb l'última proposta que ens van fer, que de fet és la mateixa que vam presentar abans d'ahir, amb res, petits retocs, i que nosaltres estem disposats a seguir avançant amb la negociació, però des del departament se'ns van dir que això arribava fins aquí i que, per tant, o ho agafem o ho deixem. Esclar, aquesta no ens sembla una actitud de voluntat de negociadora i de diàleg, com ha expressat la consellera moltes vegades, no? Per tant, aquí nosaltres estem davant d'una situació en la que la consellera o canvia d'actitud i ve amb una actitud diferent a la que va venir demà, o difícilment podrem resoldre el conflicte.
2: Però, Ramiro, és veritat que l'escenari ha canviat en poques hores, perquè l'acord estava a tocar i l'ambient era de possibilitat de consens i que en principi el calendari de vagues havia de tocar a la seva fi. Però alguna cosa va passar ahir al vespre que vosaltres decidiu passar la nit aquí, dur a terme aquest tancament com acte de protesta que pressiona i molt abans, una hora abans de la reunió amb la consellera.
3: Sí, efectivament, no és que estiguéssim tan lluny a nivell d'arribar a un acord, per exemple, amb la qüestió salarial. Hi havia una distància relativament assumible, pensem, per part del departament, però va arribar un punt en què van dir nosaltres no podem proposar-vos res més i ja està, no? Nosaltres vam dir això no pot ser, volem seguir negociant, sou vosaltres els que esteu trencant les negociacions. Vam dir que baixi la consellera i que vingui. Quan va venir la consellera, la seva actitud va ser totalment arrogant, de dir, reflexioneu, demà al matí ens tornem a convocar, però això és el que hi ha.
2: Tot obert, llavors, Ramiro.
3: Sí, està tot obert, esperem que la reflexió l'hagi fet la consellera i vingui amb una proposta, perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
2: Ramiro Gil, des del Sindicat Professors de Secundària, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Elena, a una hora aproximadament per a l'inici d'aquesta reunió negociadora amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'espera també cap a 9:15 una compareixença conjunta dels diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament aquesta nit al Departament d'Educació. Tot obert, l'escenari ha estat obert i no està gens clar què pot passar després de la reunió amb la consellera.
1: Doncs, evidentment, Anna, molta expectació i no gaire optimisme ara mateix. Gràcies, bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en Xarxa.
4: El que és el núvol tòxic no és tan gran, de tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Mediterrani. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, literalment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
6: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
1: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu anomenat Almus serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
7: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
9: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
7: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: I en un altre ordre de coses ben diferents, el Departament de Territori engega el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. Aquest dijous s'han presentat les primeres actuacions, centrades a garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i l'eliminació de la vegetació invasora. El Departament també vol recuperar l'ús públic de la zona. Ens ho expliquen des d'Empordà Televisió.
10: El govern ha posat en marxa el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaür al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb l'objectiu de frenar-ne la degradació i garantir la preservació dels hàbitats i les espècies amenaçades que hi depenen. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür, ha visitat l'espai per anunciar l'expropiació de la finca.
11: Feia temps que no tenia aigua en el seu interior i, per tant, amb aquesta expropiació i el poder gestionar i regular l'accés de l'aigua en aquest espai, recuperem un espai d'una gran riquesa de biodiversitat.
10: El departament considera essencial mantenir l'espai en un nivell d'inundació òptim. Per això s'ha acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat de Regants assegurar un subministrament d'aigua de qualitat que eviti l'assecament prematur del sistema. El pla també inclou l'eliminació urgent de vegetació invasora que havia colonitzat la superfície del recinte a causa de la manca de gestió.
1: La revista d'àmbit nacional Soy Barbudo, especialitzada en barberies i noves tendències del sector, organitza cada any una competició entre els millors professionals de l'Estat. El balaguerí Iker Sanz lluitarà per ser el millor barber jove aquest mes de juny. Tots els detalls amb Gerard Díaz, de Balaguer Televisió.
12: El jove va començar a fer tastos amb els seus amics del que ha acabat sent el seu camí professional i ara amb 17 anys podria convertir-se en el millor barber jove de tot l'estat. El balaguerí competirà aquest mes de juny en la Buxi Barber League, una competició organitzada per una revista especialitzada en barberies en la qual l'Iker es va classificar després de guanyar la batalla interna en la seva escola de formació i després d'aconseguir una plaça disputant les semifinals.
13: Jo crec que és com un somni estar aquí, més que res per l'esforç, la dedicació que he tingut aquí i l'ajuda de mon pare també, jo crec que és essencial.
12: Mentrestant, el jove barber continua treballant amb el seu pare, qui reconeix que, a part de ser un orgull per l'esforç i la passió que l'Iker li posa en la professió, també diu aprendre molt al seu costat. La competició tindrà lloc el 6 de juny a Saragossa i consta d'una prova d'una hora fent un tallat de cabells i de barba a un model, valorant l'estil i la qualitat de la feina.
1: Són 3:15 del matí, és temps justament per a la part esportiva, com sempre, com cada dia ens acompanya la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
14: Bon dia.
1: Michel, que no continuarà a la banqueta del Girona, eh?
14: Sí, el club ha confirmat oficialment la marxa del tècnic després de 5 temporades. S'acomiadarà amb el mal regust d'haver consumat el descens a segona divisió, però se'l recordarà per ser l'artífex dels majors èxits de la història de l'equip, com és l'ascens a primera l'any que va arribar, i també la classificació per a la Champions. El seu futur pot passar per l'Ajax d'Amsterdam. En té més detalls des de Televisió de Girona amb Bru Ortega.
15: Michel Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cartel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Michel a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Michel no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
14: Més comiats, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per la seva banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí tant de Mapi León com d'Ona Batlle serà la primera anglesa. Mapi León assegura que tanca la millor etapa de la seva carrera.
16: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
1: També dirà adeu Xavi Pascual al Barça de bàsquet. Ho farà a final de temporada, inexplicat els motius. El de Gavà abonarà la clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i Rafa Just és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
17: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, també perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
1: Aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça rep el Valdepeñas al Palau a partir de les 9. Els blaugranes, campions de la Lliga regular, tindran el factor pista favorable en aquest play-off. La sèrie de quarts, el millor de 3 partits, continuarà dilluns a la nit a Valdepeñas. El partit serà especial per a Sergio Lozano, qui es farà un homenatge amb la retirada de la samarreta que va vestir durant 14 temporades. El màxim golejador històric de la secció recorda l'etapa de blaugrana un any després de retirar-se.
18: Yo creo que tienes que llegar a tener esa conexión especial con la gente del Barça y con ese sentimiento del Palau. Y creo que eso es lo que mejor he llevado. Veía a la gente cuando yo jugaba y que era feliz. Y se veía identificados con mi forma de ser, con mi forma de vivir este deporte. Entonces siempre le digo a los chicos, digo, yo, mi mejor virtud era que cuando se da la pista era un león. Iba hasta el final.
1: Doncs un bon grapat de comiats t'he portat avui, també competició aquest final de temporada, avui aquest Barça-Valdepeñas del play-off de futbol sala a les 9 al Palau Blaugrana.
14: Molt bé. Nosaltres també t'acomiadem, bon cap de setmana, però t'esperem dilluns.
1: I tant.
14: Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
14: És divendres, per tant això vol dir novetats a la cartellera, les repassem amb David Navarro.
19: Guanyaré. Faré història.
20: Sí, sí.
21: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
19: Has parlat amb ells?
20: Amb qui?
19: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
22: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
23: Es cierto que los ucranianos han sufrido. ¿Estaría a favor de acogerlos?
22: ¿Herberriu?
23: Sí.
22: Aprobado por unanimidad.
24: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
22: En realidad, son sirios.
23: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
22: No, no, de Siria.
21: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però en comptes d'ucraïnesos arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
25: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
26: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
27: amor?
26: Sí, primer amor o primer crush.
27: Las dos, creo. Es muy raro.
26: A los 30.
21: El drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que...

0: estació davant de l'abadia. A Monistrol de Montserrat, al punt de trobada d'aquests manifestants, hi tenim el Marc Núñez i l'Andrea Martínez d'ETB. Bon dia, Andrea. Quan i com pujaran aquests docents cap a la muntanya?
1: Bon dia, sí, serà a partir de les 9 del matí quan una de les tres concentracions d'avui aquí en el Baix Llobregat començaran a sortir ara mateix on som, des del pàrquing de l'estació dels ferrocarrils de Monistrol fins a la plaça de Santa Maria Collbató. La resta de les dues concentracions es trobaran també a Collbató i a la plaça de Santa Cecília amb l'objectiu de concentrar-se entre tots plegats a la plaça de Santa Maria de Collbató. L'objectiu, per tant, és clar, fer pressió envers de les negociacions que ara mateix a les 10 del matí es reiniciaran al Departament d'Educació. Anem ara mateix a parlar amb un dels docents que ara mateix són aquí fent aquesta pressió. Hola, molt bon dia. Quines són les protestes del dia d'avui per part del professorat des d'aquí al Baix Llobregat?
2: Bé, nosaltres seguim. Fa temps que estem organitzades en les assemblees de centre i seguim demanant el mateix, unes millors condicions tant laborals com una millora del sistema públic en general. Menys ratios, una escola inclusiva, per tant seguirem picant i pressionant al departament i avui també és un dia clau, tenim les companyes del comitè de vaga que s'han quedat a dormir al departament, per tant a les 10 es seguirà negociant, però nosaltres apostem i seguim apostant per la força dels centres, per organitzar-nos des de la base.
1: I quina és la idea del dia d'avui? Quin recorregut teniu pensat fer? Pujareu a la muntanya, no? Ni anireu directament a la plaça de Santa Maria?
2: No ho sabem, anirem veient. Per tant, animem a tothom a venir aquí, al Baix Llobregat. Avui seguim de vaga, per tant, aquí tothom als ferrocarrils ara.
1: Completament, doncs que vagi molt bé aquesta marxa i continuarem actualitzant informacions. Moltes gràcies. Ja ho heu escoltat, una marxa que té previst anar avançant al llarg del dia. L'objectiu és concentrar-se aquí a la plaça Santa Maria de Collbató, però s'anirà actualitzant al llarg d'aquest matí si a les 12 es concentraran en allà o acabaran pujant a Montserrat.
0: Doncs creativitat no els en falta en aquests docents i professors que continuen en lluita. Gràcies, companys, que vagi bé. Recordem el calendari immediat de les pròximes hores d'aquest conflicte més enllà de la nova jornada de vaga. D'aquí a pocs minuts, a les 9 del matí, els sindicats convocants de les protestes emetran un comunicat alertant del bloqueig de les negociacions perquè no els satisfà l'increment salarial de 400 euros al mes plantejat pel govern d'aquí a 4 anys. Serà una hora més tard, a les 10 del matí, quan recuperaran les negociacions directament amb la consellera Esther Niubó per intentar desbloquejar el conflicte. Ramiro Gil, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: Perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
0: Doncs un conflicte enrocat que ens continua marcant l'actualitat d'avui divendres i que potser, o no, s'allargui durant tot el cap de setmana. En qualsevol cas, nosaltres dilluns tornarem a estar aquí a les 7 per explicar-vos-ho. Que passeu un bon cap de setmana, descanseu i també un bon divendres. Adéu-siau.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Sempre gràcies per ser-hi, benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Això és el 107.1 de la freqüència modulada, on comencem justament la jornada d'avui divendres 29 de maig del 2026, i sempre amb la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i apropar-vos això, tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre us recordem un contingut que podeu trobar a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat, radiolínia, Diu la Carta. També sempre ho expliquem perquè fa l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar. Sempre comencem per aquí. També el podeu seguir per Televisió El Vendrell, ràdio en imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. Així doncs, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que, de fet, això ja comença. Som-hi.
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Això, ens hi tornem a posar. Comencem ja nova edició d'aquest espai matinal, després de tota la capçalera, l'inici de programació, de seguida ja aquest programa. Avui és divendres, per fi és divendres, faves tendres, 29 de maig, programa número 3.980. Quin número més maco. 3.980. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. Sempre la intenció, les ganes i l'objectiu d'acompanyar-vos, ara que ja passem gairebé 3 minuts a les 9 i fins a les 12, fins al migdia. 3 hores de ràdio, senzilla, propera, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Això sempre vagi per davant. I d'aquesta manera sempre explica moltíssimes coses. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme. Anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Grey. El repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris i altres punts d'interès. Bàsicament en tot això i en aquesta primera part arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, això són ja connexions habituals a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més contingut, més coses. Més seccions habituals i setmanals, com el calaix de lectures que ens apropa la Montse Porcel. A banda, anirem a conèixer tot un projecte a través d'un penedesenc. Ell és en Joan Llorenç, és informàtic, però té una passió perquè fa els viatges, les excursions, les sortides i, en conseqüència, els monuments i els punts d'interès. Doncs bé, el Joan ha creat tota una plataforma digital gratuïta que intenta aplegar doncs, aquests importants monuments, llocs d'interès que podem trobar a Europa, més enllà dels més clàssics i dels més coneguts. No en va, ja ha pogut recopilar, atenció, més de 316.000 monuments i això, i punts d'interès. No us ho perdeu, una conversa molt xula per acabar de conèixer una mica més aquest projecte. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part. I el que volem fer és anar recordant aquests punts i aquestes entrevistes que durant bé les temporades hem anat fent. I avui, per exemple, amb aquesta intenció, recordarem una conversa fantàstica que vam mantenir al seu dia amb el jove guitarrista Adrià Galindo. És vendrellenc, el vam conèixer doncs, una mica més amb atenció i, a més, ens va tocar una peça fantàstica en directe. Així que ho recordarem que val molt la pena. I això ho anirem fent al llarg d'aquests mesos d'estiu i que ja estan a punt d'arribar quan la temporada ja ho agafa un aire, això, una mica més distès i una mica més diferent. També tindrem participació i trucades, només faltaria. Per aquests punts i aquests canals habituals, ja sabeu que des d'ara podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic a calaixera@rtv-alvendrell.cat. I després ja, en la tercera i última part, el telèfon, el 977-15-70-69. Allò que diem, el telèfon de directe, 977-15-70-69. I bàsicament ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Pendents, sempre pendents, només començar d'aquest punt d'informació de servei importantíssim i que passa justament per la previsió del temps. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Ha de continuar aquest temps estival, Marc?
1: Ha de continuar. Sí. Avui és el segon dia del pic de calor. Ahir vam tindre'n un, avui en tindrem un altre i sembla que de cara al cap de setmana afluixaria. On notarem menys aquesta davallada en les temperatures? A la costa. On es notarà una miqueta més? Cap a l'interior. Ahir vam tindre una temperatura rècord al Baix Penedès amb els 36 graus de l'Observatori del Montmell a 28 de maig. Per tant, va batre rècords històrics des que hi ha dades en aquesta estació. Avui, si no quedem a les portes, ens quedarem igual, perquè avui la calor esperem que sigui igual que la que vam tindre ahir. De fet, a les dades les temperatures ja estan força desfermades a bona part de la comarca. Cap de setmana marcat per l'estabilitat. El sol ha de lluir amb força, sempre amb el permís d'alguns núvols que aniran creuant, poca cosa en conjunt. Per tant, un cap de setmana de ple estiu en tots els conceptes, no només en l'estat del cel, sinó també en les temperatures i també en l'estat de la mar, perquè esperem que la mar estigui força tranquil·la durant aquest cap de setmana, Pere, també a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Això pot avançar, Marc, perdona, un estiu molt calorós o no té res a veure?
1: No té res, absolutament res a veure. El que tenim aquests dies és una cosa que coneixem com a cúpula de calor. Hi ha un parell de situacions que han afavorit que tinguem aquest aire càlid a les capes mitges i altes de l'atmosfera. D'una banda, un bloqueig anticiclònic situat a centre Europa i de l'altra, el típic anticicló de les Azores, que és el que està situat normalment en aquell sector. Això ha propiciat que hi hagués molt poca ventilació, els fronts atlàntics no han pogut passar, no hem tingut circulació atlàntica i, per tant, tot aquest aire càlid ha quedat emmagatzemat a 1.500 metres d'altura, uns 850 hectopascals. Ha format el que anomenem cúpula de calor i cada dia s'ha anat escalfant més, cada dia, i, per tant, això propicia que tant ahir com avui tinguem aquest pic de calor. No vol dir, molta gent ho pregunta, evidentment. Si ja ho tenim ara, què tindrem el juliol? Doncs no té res a veure. Perquè la situació pot ser completament diferent i habituar-se o ser habitual amb el que toca normalment per l'època de l'any.
0: D'acord. Doncs mira, molt ben explicat.
1: No ens espantem, Pere.
0: No, d'acord, ho agraeixo.
1: Però és bé de preguntar-ho, perquè és una manera d'arribar a tothom.
0: No, i tant. I
1: a més, aquest dubte ja ho sabes.
0: I tant, i això. Molt ben explicat, Marc, a més, com sempre. Escolta'm, arribats aquí, actualitzem temperatures a hores d'ara.
1: Vinga, espantem-nos avui, sí, només per avui, eh? Tenim 24,5 ja a Cunit i a l'Observatori de Coma-ruga, 26 al Vendrell, 23 a la Bisbal, 24 a l'Arbós i 29 a l'Observatori del Montmell.
0: Boja, vale. Gràcies, Marc, bon cap de setmana, fins dilluns.
1: Fins dilluns, bon cap de setmana.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: I atenció, és divendres, arriben estrenes, es presenten noves cançons i nous avançaments. I atenció a aquest. No. Els Amics de les Arts ja mostren la puteta del que ha de ser un nou disc, però de cara a l'any que ve. Però bé, almenys aquesta primera cançó i que ens ajuda a conèixer com va el projecte musical que ha patit algun canvi. Segurament t'estimo.

0: not bad, no està malament, aquest nou gir. Bé, segueixen mantenint l'essència, tot i que té això algo diferent, perquè la producció musical ha canviat. És el nou projecte dels Amics de les Arts, amb aquest nou disc, que sortirà al complet el 2027, però ja tenim aquest avançament. Segurament t'estimo, la cançó per posar ritme i per començar el programa avui divendres, en proximitat, en directe, com ens agrada, a través del 107 Tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 13 minuts. Notícies.

0: L'alumnat de batxillerat del Baix Penedès examinarà de la selectivitat a la mateixa comarca. Es tracta d'un canvi important, ja que històricament les proves d'accés a la universitat s'havien de fer a Tarragona. Aquest 2026, al voltant de 400 alumnes del Baix Penedès s'examinaran d'aquestes proves i que es faran els dies 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants de la comarca havien de desplaçar-se cada any a diferents campus universitaris de Tarragona per fer justament aquest examen. L'única excepció es va produir els anys 2020 i 2021, quan la Covid va obligar a buscar alternatives per evitar desplaçaments fora del Baix Penedès. Ara, ja amb la voluntat de descentralitzar les seus de l'ESPAU, s'han constituït tres tribunals distribuïts en diferents equipaments del Vendrell i també de Coma-ruga. Un d'ells s'estarà situat a la zona escolar entre els instituts Andreu Nin i el Baix Penedès. En aquest centre està previst que s'examini l'alumnat dels mateixos dos instituts, a més dels estudiants de l'Institut Mediterrània del Vendrell i la Talaia de Segur de Calafell. L'altre tribunal estarà ubicat a l'edifici d'Altavaris de Coma-ruga, que té com a centres assignats el Col·legi Carmelites, l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i l'Institut Ernest Lluc de Cunit i l'Escola Camp Joliu. Finalment, els alumnes de l'Institut Camí de Mar de Calafell i els de l'Institut de l'Arbós estan cridats a examinar-se a la seu del Baix Penedès de la Universitat Rovira i Virgili, al campus de Santa Maria de Mar de Coma-ruga. Aquesta distribució podria variar en funció de l'alumnat que s'hagi matriculat finalment per fer la selectivitat, de manera que podria haver-hi algun canvi fins al 5 de juny. La distribució s'ha fet atenent el nombre d'estudiants de cada centre i segons els espais disponibles, i compta amb la col·laboració del propi Ajuntament del Vendrell. Més qüestions, parlem d'economia. Per tercer any consecutiu, el Baix Penedès se situa en la 14a posició de l'índex de competitivitat comarcal que elabora la Federació Empresarial del Gran Penedès, la FEC. Una constant que denota, a parer de la patronal penedesenca, un esgotament del seu model productiu. Augmenta població, però continua dependent econòmicament de territoris externs. Aquesta és la paradoxa amb qui es troba darrerament al Baix Penedès, una comarca receptora neta d'habitants amb problemes, però per dotar els seus municipis de serveis bàsics suficients i de qualitat, a banda de la cada cop més complicada mobilitat i accés a l'habitatge. Una realitat que genera tensió social i que requereix un canvi urgent de model productiu, segons aquest informe i segons un dels seus elaboradors, a través d'Activa Prospect, el consultor David Moreno.
1: El gran repte del Baix Penedès és passar de corredor residencial a ecosistema econòmic, i això implica reforçar activitat productiva, innovació, sòl econòmic, logística avançada, articulació territorial.
0: Un futur competitiu, doncs, que la comarca dependrà segons l'efecte de la seva capacitat per equilibrar creixement residencial i consolidació econòmica, o el que és el mateix, compensar l'augment de la població amb un increment de sòl destinat a generar activitat industrial de valor afegit, sense oblidar sectors clàssics com la construcció i el turisme. Amb la presentació de l'informe d'aquest semestre en parlava a més i participava el regidor d'Activitats Econòmiques de l'Ajuntament del Vendrell, Jero Merino, que ara escoltarem, així com la regidora de Promoció Econòmica de Calafell, la Maria Lluïsa Llastre.
2: Vendrell fue uno de los municipios más afectados por la crisis de la construcción, y todavía estamos transformando obras que se quedaron a mitad de camino, intentando captar inversión para poder materializarlas y llevarlas a su fin.
3: És un constant de tots els caps de setmana fent activitats, tenien lúdiques, comercials, esportives, culturals. Llavors, l'encaix aquest, una mica, l'engranatge aquest, fa que tinguin vida els establiments durant tot l'any, que abans, si ens recordem, arribava l'Iberis, que era molt complicat aguantar els establiments.
0: Una transformació econòmica que permeti a la població del Baix Penedès desenvolupar la seva activitat professional a la mateixa comarca i amb uns serveis bàsics accessibles i de qualitat. Una quadratura del cercle que requereix d'una feina constant i ben intensa. I encara parlant de matèria econòmica i que té molt a veure i directament amb el preu de l'habitatge, pagar el triple per una casa dues vegades més petita. Aquesta és la relació de preu per metre quadrat que es viu al Baix Penedès en funció del municipi. Així, segons recull el portal estadístic del Col·legi Notarial de Catalunya, estrenat ara fa un parell de mesos, a Calafell es paga de mitjana 1.913 euros per metre quadrat per un habitatge de 101 metres, mentre que al Montmell la relació és de 582 euros per una casa de 222. A la costa, allà on es concentra l'increment continuat de població, el cost és significativament més elevat que no pas a l'interior. Darrere de Calafell se situa Cunit amb una mitjana de 1.881 euros per metre quadrat, 300 euros més que el Vendrell. I justament a la rodalia més immediata de la capital venen els següents municipis, amb Santa Oliva arribant als 1.140 euros, Albinyana a 1.134 i Bellvell a 1.116. Seguidament ja és el torn de Llorenç amb 1.099 euros, Bonastre amb 1.096, Sant Jaume amb 1.014 i la Bisbal de Vall i Banyeres, just per sobre encara de les quatre xifres, 1.003 i 1.002 euros respectivament. Ja per sota se situa l'Arbós amb 876, el Montmell amb 745 i finalment Masllorenç amb un preu per metre quadrat de mitjana de 582 euros. Durant el 2025 a la comarca es van tancar 3.279 operacions de compra-venda, assolint només Calafell gairebé un terç total, 1.126. I també per sobre del miler, i és el Vendrell amb 1.041 i Cunit, que frega les 500 transaccions. I entre els altres 11 municipis del Baix Penedès es reparteixen els 613 restants. De mitjana, el preu de venda per un habitatge s'ha situat a Cunit i a Calafell just per sobre dels 200.000 euros, seguit en aquest cas per Banyeres del Penedès amb poc més de 199.000 euros, Sant Jaume dels Domenys amb 185.400 i el Vendrell amb gairebé 177.000 euros. Més qüestions. Parlem de l'Ajuntament de l'Arbós i un conflicte que s'inicia amb els seus treballadors i treballadores. Justament, treballadors responsables de l'Ajuntament de l'Arbós que han presentat una denúncia a Inspecció de Treball en què exposen que els treballadors municipals de la localitat pateixen sobrecàrregues laborals i manca de personal, situacions que afecten el bon funcionament dels serveis públics. Acusen el govern local de no aplicar mesures efectives per revertir la situació que consideren estructural i, per tot plegat, han presentat una denúncia, com dèiem, davant d'Inspecció. L'Ajuntament ha respost a aquest comunicat amb una altra en la qual expressa el seu respecte a la plantilla municipal i explica que està actuant per optimitzar el funcionament dels serveis i alleujar la sobrecàrrega de feina, tot i les limitacions pressupostàries legals a les que està sotmès. Recorda que s'han creat 4 noves places laborals i altres estan en curs i que s'ha dut a terme una nova valoració de llocs de treball. El govern local, que es compromet a mantenir ni el diàleg i la negociació col·lectiva. I en l'apartat cultural, Nekane Aramburu, directora del Museu Apel Espanosa, ha estat premiada per les Galeries d'Art de Catalunya i l'Associació Art Barcelona. El premi destaca el seu comissariat a l'exposició, Le Cercle Luminox, que explica els vincles d'Apel Espanosa i Joan Cocteau. La mostra es va poder veure al Museu Vendrellenc fins al passat mes d'abril. El premi destaca la tasca de recerca de Nekane Aramburu, que ha fet possible construir la intensa relació que van mantenir el poeta francès i l'escultor català entre 1920 i 1960. L'exposició aporta correspondència entre tots dos creadors, dibuixos i documents que ofereixen una visió panoràmica sobre les avantguardes artístiques del segle XX que tots dos van compartir. I un projecte molt interessant que té la seva base a Coma-ruga, Sant Salvador, en aquest cas. Som Sansa és una pàgina web impulsada per veïns del nucli marítim de Sant Salvador que vol ser un punt de trobada on compartir informació, consultar l'estat de la platja o recuperar la memòria del barri. Un dels punts més destacats és el que permet compartir fotografies històriques, unes instantànies que, amb l'ús de les eines d'intel·ligència artificial, guanyen una nova vida. El nostre company als serveis informatius, Marc Guitart, ha parlat amb els impulsors i responsables d'aquesta pàgina web.
4: Des de fa un temps, els veïns de Sant Salvador i de la resta del Vendrell tenen a la pàgina web Som Sansa un espai on conèixer diferents aspectes d'aquest nucli marítim. Impulsada per Evarist i Unai Francès, la pàgina ofereix informació de l'estat del mar, la meteorologia, les rutes que es poden fer, les activitats culturals o els restaurants que hi ha. Un dels aspectes que més està funcionant, però, és el de la publicació de fotografies del nucli, tant actuals com històriques, que tothom pot enviar a través de la mateixa pàgina.
5: Sobretot dels veïns, dels amics, també uno, pues, perquè a ell li agrada molt la fotografia i pues, cada matí surt a fer fotos de la platja i de tot una mica en general. I doncs això, la gent ens va enviant fotos per un chat de WhatsApp que tenim i llavors pues, allà es pugen directament les fotografies.
6: I ha sigut molt el boca a boca, saps? O sigui, ha sigut un projecte que ha començat molt per amics, vas? I s'ha anat expandint i hòstia, això... Hòstia, però mira, aquí recullen fotos històriques o tal, envia'm aquesta que tinc de no sé què. Bueno, ha sigut una miqueta una gota d'oli que s'ha anat expandint.
4: Si una cosa està cridant molt l'atenció de Som Sansa és la recuperació d'aquestes fotografies històriques mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial, amb la qual es generen vídeos animats que es poden veure a través del seu compte d'Instagram.
6: I aquesta foto normalment està feta a pols, ¿vale? O sigui, és una foto que la gent té guardada de fa 50, 60 anys i està feta a pols. Llavors la passem per una eina de bueno, pot ser Photoshop, que ja té integrades eines d'intel·ligència artificial o qualsevol altra, i fem primer una restauració. Després de la restauració guardem aquesta còpia també i fem una coloració, ¿vale? La coloregem i la fiquem amb, pues això, com si fos actual. I després ja hi ha una part d'animació, ¿vale? Que utilitzem eines, pues eso, des del flow al groc, a qualsevol que podem aprofitar, ¿vale? Per fer una petita animació que es vegi com era una miqueta la vida en aquell moment.
4: En poques setmanes el compte ja ha superat els 500 seguidors, evidenciant la bona rebuda que ha tingut la iniciativa.
5: La gent està encantada amb això, o sigui, li està agradant molt, pues això, el tema de la història i de les fotografies... I de més...
6: Hi ha molta gent que es veu i diu, hòstia, aquest era jo de petit, sí. Aquest era... Realment la gent està molt engrescada i hi ha molt feedback també de, hòstia, ja buscaré. Hi ha molts missatges encara que ja buscaré quan vaixi a Sansa i ja et pujaré fotos i ja, bueno, realment hi ha molta animació.
4: La intenció dels seus impulsors és continuar fent créixer el projecte, afegint un apartat on els veïns puguin teixir una xarxa de suport o incorporant una càmera fixa que permeti consultar a temps real l'estat de la mar i del temps.
0: I a banda d'aquest projecte No marxem de les platges, la xarxa vendrellenca impulsa una ruta circular per litoral del Vendrell. L'objectiu d'aquesta iniciativa és posar en valor els espais naturals de la costa. Un dels punts que reivindica és la zona del Camí del Governador, el Francàs. El recorregut també passa per les platges de Coma-ruga, el Francàs. Per fer la ruta, la xarxa vendrellenca ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Veïns Millorem el Francàs. Es tracta d'una caminada planera i de baixa dificultat a l'abast de molts ciutadans i ciutadanes. I aquest dissabte, les classes de Zumba i Pilates a la platja organitzades per la Regidoria de Turisme del Vendrell avancen el seu horari a causa de la pujada de les temperatures. Les sessions es fan a la platja de Coma-ruga, a la zona del riuet. A partir d'aquest dissabte, és a dir, des de demà, la classe de Zumba començarà a 9:15 del matí. I la de Pilates a 9:45. Les inscripcions es poden fer online i cal portar tovallola i aigua. El mes de juliol s'ampliaran, a més, tots els horaris.
7: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
8: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
7: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Poc més d'un minut i dos quarts en punt de deu. Arribem ja a la repassada esportiva. Com sempre, una informació que ens aporta i ens explica en Jordi Grell.
9: Unitat Vendrellenc ha anunciat una proposta integral per a la recuperació i transformació del solar de l'antiga escola Marta Mata al nucli de Mas d'Engual. Un projecte que la formació planteja com un model alternatiu de ciutat de cara al 2027, basat a la proximitat i en la col·laboració entre veïnat i activitat política, mentre alhora denuncia la inacció i la manca d'ambició de l'actual govern municipal. En aquest sentit, el portaveu d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert, es mostra especialment crític amb la gestió del Vendrell com a ciutat europea de l'esport 2026. Escoltem el portaveu d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert.
10: La nostra proposta per a aquest espai de Mas d'Engual és la renovació total de l'espai amb la creació d'un espai verd i d'un espai també per poder practicar esport dirigit, en major o menor mesura coordinat amb el Consell Esportiu del Baix Penedès. Aquesta manca de manteniment i deixadesa no només es queden aquí, continua al camp del Cruyff, podem veure que la gespa artificial està arrencada al terra, que el ballat està rebentat, i fins i tot, anant més enllà, el Vendrell té dos carrils bicis urbans que no porten enlloc, que estan desconnectats entre ells, o fins i tot els veïns de Comarruga tenen la reclamació històrica de demanar, de sol·licitar un gimnàs municipal. Per tant, la ciutat europea ha de ser equitativa amb tots els ciutadans del Vendrell.
9: Un altre espai esportiu esmentat per Robert és el port de Comarruga. Segons Unitat Vendrellenca, es tracta d'una instal·lació de primer nivell, però que no s'està aprofitant prou, especialment per la gent jove del municipi. Escoltem de nou Xavier Robert.
10: El Vendrell disposa d'un port esportiu, el port esportiu de Comarruga, i ara per ara no hi ha cap mena d'activitat esportiva de caire nàutic dirigida al jovent del Vendrell, ni tampoc de Comarruga ni dels nuclis marítims. Per tant, és un actiu molt important i molt potent que té el Vendrell, que sembla ser que ara per ara està desaprofitat.
9: Pel que fa al solar de l'antic Marta Mata, Unitat Vendrellenca proposa algunes idees per convertir-lo en un punt de referència per a la pràctica esportiva a l'aire lliure. A banda de la col·laboració amb el Consell Esportiu, la plataforma aposta per una important massa arbòria que envolti les zones de formigó i així oferir ombres naturals per combatre les altes temperatures a l'estiu, a més de garantir un tancament a la nit per conciliar el descans del veïnat. Finalment, Unitat Vendrellenca també considera que hi haurien d'haver zones de descans equipades i un parc infantil perquè tothom pugui compartir l'espai de manera segura. I seguim parlant de futbol sala. El Club Futbol Sala Vendrell tanca una nova temporada de progressió. Després d'un primer any a Primera Catalana, on aconseguia salvar-se els despatxos i l'any passat hagués estat pendent d'un possible descens compensat que finalment no es produïa, enguany els vertiblaus han aconseguit la permanència de manera solvent, acabant en desè lloc amb 29 punts. Tot i que estadísticament es tracta de la millor temporada de la història del club, l'entrenador Miquel Malo, en declaracions al programa La Pròrroga d'aquesta setmana, ha reconegut que els hagués agradat sumar alguns punts més per ficar-se a la lluita per l'ascens a preferent, aprofitant que enguany posaran diversos equips a causa de la reestructuració de categories. Escoltem l'entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, Miquel Malo.
11: Crec que la temporada en tot moment ha sigut millor que l'any passat, si vas fent la línia comparativa de les dues temporades. El que sí que crec és que hi va haver un moment en aquesta temporada, amb aquesta segona volta, amb la que ens vam quedar atascats. Ens va costar molt sumar més punts, si no recordo malament va ser més 21, ens vam quedar més 21 punts, molts partits, 3, 4, 5 partits, que a més era el número que 22 era el que feia que superéssim la temporada anterior, i això al final ho hem acabat arrossegant i ha fet que no poguéssim lluitar per l'objectiu que teníem aquest any, que tampoc era ja ho hem parlat per les vegades, potser era la setena plaça que en principi donarà escena a preferent, i no ho hem pogut lluitar pels resultats d'aquest moment de la temporada que estàs dient i sobretot contra els equips de baix, no? O sigui, crec que si mires els resultats que hem fet contra els de dalt i contra els de baix, hem perdut un partit mínim contra tots els equips de baix i això són els punts que ara ens han fet falta al final.
9: Una temporada on Miqui ha apostat més que mai per la gent del planter, ja que el fet de tenir un filial just en Nucateria per sota, a Segona Catalana, ha permès que el salt fos més curt que no pas directament del juvenil com succeïa anteriorment. A més, les baixes inesperades de Miqui Escobardo a la pretemporada i de Jesús Aliaga amb el curs ja començat, permetint als joves tenir encara més protagonisme del previst. Escoltem de nou Miquel Malo.
11: Al final el que nosaltres hem de fer és potenciar el que tenim a casa, potenciar el que tenim al juvenil, potenciar el que ha sigut aquest any el B i procurar nutrir-nos aquests jugadors, perquè al final és el que més ens ha funcionat des de que jo estic aquí i és l'objectiu clar que jo tinc i la visió que jo tinc del club.
9: De cara a la temporada vinent, on l'equip competirà per quart any consecutiu a Primera Catalana, la intenció del club és mantenir el bloc i intentar recuperar alguns jugadors en passat verd i blau per fer més competitiu a la plantilla. Escoltem de nou Miquel Malo.
11: Al meu cap hi ha dos o tres jugadors que han estat formant categories inferiors del club i que han marxat del club en diferents moments per diferents motius, però si poguéssim fer que tornessin a casa, pues seria meravellós, com ha tornat el Jordi aquest any, encara hagués sigut el B, ha acabat jugant amb el Amos molts minuts, o l'Andrés, que també va marxar l'any passat. Aquest és, això és el que buscarem. Hi ha dos o tres noms que jo crec que són interessants per a poder-nos reforçar, i si no, tirarem amb el bloc que hem tingut aquest any, més els que puguem jugar a ajudar del B, farem segurament una plantilla més llarga, perquè és un dels problemes que jo crec que hem tingut al llarg de la temporada, on intentar fer una plantilla de 14 fitxes, i la idea serà competir molt, molt, molt, molt, molt.
9: Un altre possible al·licient per al proper curs seria el derbi contra l'Spicy, que enguany ja s'ha enfrontat al filial i que podria acabar aconseguint finalment l'ascens en funció de les places que queden amb la reestructuració de categories.
12: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I anem a les portades, les principals portades als diaris en tota aquesta jornada d'avui divendres 29 de maig, començant pel diari de Tarragona. Ni Hao, el gegant xinès Costco desembarca junt a l'Argentina PTP al port de Tarragona amb una inversió de 117 milions d'euros per ocupar el moll d'Andalusia. En fotografia de portada, justament la imatge de tots aquests inversors i la visita justament d'aquests gegants xinesos. A banda d'això, altres notícies en portada, també sobre economia, sobre la guia d'excel·lència empresarial de Tarragona que podeu trobar avui amb el diari. I bàsicament és la informació destacada en portada avui en aquesta capçalera. Saltem cap al diari Ara. Els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. El departament planteja als docents un increment mensual de 400 euros en 4 anys. Núñez Niubó intervé de nit a la negociació i emplaça els sindicats que mantenen la tancada a parlar avui. I també en portada l'entrevista Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. En informació internacional, els Estats Units diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda Teheran. El PSOE surt en tromba a defensar-se, Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions. I Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen. Ningú me n'havia parlat, assegura l'exministre. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. Els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. La Generalitat ofereix un augment de 400 euros al mes i els sindicats asseguren que només els apugen 330 euros i mantenen les vagues. I també en portada, Fernández Díaz es declara aliè a la Kitchen. L'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, que han pactat les seves versions sobre l'operació policial per impedir la investigació sobre finançament il·legal del Partit Popular. I l'executiu atribueix l'allau d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. La Fiscalia que demana que s'anul·li el judici al germà de Sánchez. Altres notícies en portada. La defensa de Jonathan Andic al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia. I preacord per reobrir Ormuz a falta de la llum verda final. En esports, Sinner s'ensorra en plena onada de calor a França, el Roland Garros. I és bàsicament la informació i l'actualitat en totes aquestes portades que sempre destaquem i això que ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
7: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
13: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
14: la vida i en caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
8: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
7: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Parlem de cinema, o intentem parlar de cinema, de les estrenes que arriben aquest proper cap de setmana, sempre amb l'enyorança del responsable de fer-ho fins ara, que és l'Abel Arús, i que recordem que per motius professionals no ens pot acompanyar com ja ha fet en altres temporades. Esperem ben aviat poder solventar-ho, això, i que l'Abel ens pugui tornar a explicar quines són les pel·lícules, què és allò que arriba, la seva opinió, el seu comentari, i aquesta bona conversa de cinema que sempre hem tingut els dijous. Però bé, ho intentarem, això, eh? Que s'entengui. Intentarem suplir això, almenys explicant i destacant les pel·lícules, això, més comercials i les que són més fàcils que puguin arribar a les cartelleres més properes. I, de fet, comencem amb una de les propostes més esperades d'aquesta setmana. Es diu El Drama, és el nou treball del director noruec Christopher Borkli, responsable de pel·lícules tan particulars com Dream Scenario, entre d'altres. Però aquesta vegada reuneix dues de les grans estrelles del moment, Zendaya i Robert Pattinson.
15: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
16: En el discurso.
15: Sí.
0: La història segueix una parella que sembla perfecta i que està a punt de casar-se, però una revelació inesperada farà trontollar tot allò que creien saber l'un de l'altre. Una combinació de drama sentimental, humor negre i tensió psicològica que arriba avalada pel segell de la productora
15: UP24. ¿Es muy raro? A los 30...
16: A ver, quiero hablar de cómo se ríe.
0: És una pel·lícula que ha tingut una molt bona promoció, està present a xarxes des de fa ja molt de temps.
17: Desagradable.
0: I és que és evident aquesta crida que comporten els seus protagonistes, la Zendaya i en Robert Pattinson, que fa que molta gent pugui conèixer aquesta història o que vulgui conèixer aquesta història i que, a més, en certa manera, i això ja és opinió personal, s'allunya una mica dels personatges habituals que fan servir i que representen aquests dos actors, aquests dos joves actors.
15: ¿Va en serio? Lo siento, yo...
16: Vamos a pedir un Uber.
15: Emma, ¿qué cojones?
0: Tot i que aquesta és una de les destacades, en tenim més, eh? Per suposat, altres estrenes. De fet, també és una setmana molt marcada per cinema de casa, per cinema espanyol. Hi ha diferents propostes que justament tenen això, aquest segell de producció espanyola i que ja hem destacat en altres ocasions i que una mica, bé, ensenya i mostra aquest múscul cinematogràfic que, per sort, té el país des de ja fa uns quants anys. Doncs bé, canviem totalment de registre per parlar de Mallorca Confidencial, un dels thrillers espanyols de l'any. Està dirigida per David Lundain i protagonitzada, atenció, per Lolita Flores i Asia Ortega. La pel·lícula ens trasllada a la Mallorca de l'any 2007 en plena bombolla immobiliària.
18: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que sí quería.
0: I allà coneixerem a la Xusa, una poderosa matriarca interpretada per Lolita Flores, vinculada al narcotràfic i que veu com el seu imperi comença a esquerdar-se amb traïcions familiars, secrets i lluites de poder. Un thriller amb aroma de cinema negre mediterrani que va despertar força interès després del seu pas pel Festival de Màlaga.
19: Yo cuido de mi familia, nena.
20: En verdad, simple.
19: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
20: Aquí
19: no nos van a ganar.
20: Manda ella.
21: I vostè juga gaire a la loteria? Ho dic perquè cada vegada han estat primer premis, no?
19: És una petita debilitat. Què hi farem si som fortunats?
0: A més, una pel·lícula que està rodada justament amb el mallorquí i l'espanyol i amb aquesta casuística de poder escoltar Lolita Flores parlant mallorquí, poca broma.
18: Que te lo que has dicho por el gato. Tía, no quiero...
0: També és una molt bona recomanació per aquest cap de setmana, per anar al cine aquest cap de setmana. Mallorca Confidencial.
17: ¿Pero tú qué quieres, empezar una guerra o qué?
20: Aquella merda no la toc, coño.
22: Si te quedas en un canal, es difícil que esa merda no te toque.
23: Si bajan los precios, lo único que vas a conseguir es que esto sea un cementerio de yonkis.
19: ¿Qué pasa? Ara, a tu casa.
0: Doncs va, hi ha altres propostes cinematogràfiques encara i, de fet, marxem ja cap a una altra producció espanyola i que arriba amb bones expectatives. El seu títol és A la cara i està dirigida per Javier Marco. És una pel·lícula que planteja una situació molt actual. Què passaria si decidíssim enfrontar-nos cara a cara amb una de les persones que ens insulta de manera anònima a les xarxes socials, allò que anomenen el hate?
24: ¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro?
0: I justament això, aquest hate, aquest odi que podem trobar avui en dia a través de les xarxes socials i criticant tot allò que s'hi fa en moltes ocasions. I a partir d'aquesta premissa, aquesta pel·lícula construeix un drama carregat de tensió i reflexió sobre la comunicació, la frustració i les conseqüències a l'odi digital.
25: Desde que entraste por esa puerta no tiene sentido nada. ¿Por qué estás aquí?
24: Porque no quiero estar allí. ¿Dónde está ella? En el hospital.
25: A
0: més, aquelles històries diferents que potser aborden qüestions d'una manera original i que no potser fins ara s'ha fet amb massa assertivitat, o almenys no ha sigut la trama de les pel·lícules actualment. I aquesta ho fa d'una manera diferent i que entrellaça històries personals. Una molt, molt bona proposta, també, A la cara.
24: Un puto programa de televisió, eso sabes.
0: I no és l'última, que encara n'hi ha dues propostes més. Perquè, de fet, en aquest cas, és un thriller també espanyol. És una mica una història també diferent i que busca aquest suspens més pur, aquest suspens de vertigen, m'atreviria a dir. Apunteu-vos també aquest títol, La Silla. És una de les apostes espanyoles del gènere d'aquesta setmana.
26: Todavía sino una anticipación oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo.
27: Supongo que te afectaría mucho el caso del adolescente que se suicidó después de leer tu libro.
26: Por supuesto. Fue...
28: Bueno, hasta aquí las preguntas. ¿De acuerdo? Que hay muchos libros que firmar, ¿eh?
0: És un film que gira al voltant d'un escriptor que queda atrapat en una situació extrema i haurà de lluitar per sobreviure mentre intenta entendre què està passant al seu voltant. És això, és una proposta de tensió psicològica pensada per mantenir l'espectador enganxat fins al final, sense desvetllar massa cosa, però el tràiler sí que ho explica. I és que, bé, en la seva última novel·la, el protagonista el que fa és, bé, fer-se lligar de manera voluntària, com si estigués segrestat amb una cadira sense poder moure's. I això fa que mentre estigui experimentant això, a casa seva i amb la seva família passen coses extremadament estranyes. I amb la impotència que això fa, estan lligat amb una cadira. Aquesta és la trama principal, eh?
29: Vivi! Llama a Miriam. Abrir correo nuevo. Accidente muy grave.
28: No!
0: Doncs suspens, d'aquest suspens, aquest thriller, això que juga amb l'agitació personal i gairebé amb la impotència o amb el vertigen, si podem dir-ho així. És proposta espanyola, com dèiem, una de les tres propostes espanyoles d'aquesta setmana, d'un total de cinc, és a dir, la mitjana no està gens malament. Tot i així, acabarem amb una proposta més internacional. Bé, en aquest cas, proposta francesa, eh? Amb tocs de comèdia, amb aquesta comèdia que tan bé saben fer els francesos. Conoce a los bárbaros, que està dirigida i protagonitzada per Julie Delpy.
1: Pempón es un pueblo dinámico, que está bien, ¿eh? En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
2: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
1: ¿Herberriu?
2: Sí.
1: Aprobado por unanimidad.
3: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de...
0: La cineasta francesa que utilitza l'humor per parlar de prejudicis, convivència, integració, quan una comunitat rural francesa es veu obligada a replantejar-se moltes de les seves idees davant de l'arribada d'uns nous veïns. Una comèdia intel·ligent i amb un rerefons social molt marcat i amb una crítica social molt marcada, sobretot dirigida cap al racisme.
4: Me gustan los negros. A mi padre sí le gusta...
0: Cap al dret de l'acollida...
5: El racismo proviene del...
0: dels refugiats.
5: El miedo a que te quiten la mujer.
0: Però ja hem dit, sempre amb aquest humor francès tan característic. Conoce a los bárbaros.
1: Una narrativa en torno a los fallantes.
6: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
9: Hay que defender nuestra identidad.
0: Doncs són les 5 propostes que podeu trobar aquesta setmana i que arriben ja a la cartellera a partir d'aquest mateix divendres. El drama, Mallorca Confidencial, A la cara, La silla, Conoce a los bárbaros... I que a partir d'aquí ja està a la vostra plena disposició i sempre ho expliquem i ho destaquem d'aquesta manera. Ja sabeu que a partir d'aquí la tria o la decisió de fer això justament una bona tria, això ja és... cosa vostra. No ens hi fiquem.
10: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
10: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
12: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
30: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
31: I us portem al seguit de recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació a la comarca. El Som l'Arbós està cercant tècnic o tècnica d'electromecànic, mecànica, a l'Arbós, i soldador o soldadora del sector de metal·lúrgia. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, està buscant repartidors muntadors al Vendrell, ajudant d'oficina en coneixements de pàgines web. Oficial o PO de fusteria d'alumini i mecànic. Calafell Treball, dependenta per cafeteria, ajudant de cambrer o ajudanta de cuina a Calafell. I el servei d'ocupació de Cunit, operari o operària de magatzem i muntadora de mobiliari, mecànic o mecànica oficial de primera i cuidadora interna. A més, ens arriben altres ofertes de feina de forma externa al Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. El Vendrell està cercant un cambrer cambrera. No és imprescindible experiència prèvia, persona disposada, compromesa i responsable, horari de serveis de dinars i de sopars. Salari segons conveni. Envia el teu currículum, si t'interessa aquesta oferta, a orientaupros@baixpenedes.cat o truca per telèfon al 977-157-167. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès

0: de juny del 2026. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Aquesta setmana i fins al dia 1 de juny són les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. També dels cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior i els cicles d'ensenyaments esportius. Què necessites per fer la inscripció? Un ordinador, una eina d'identitat digital, IDCAT mòbil o clave i el codi de la identificació de l'alumne RAL. Si tens qualsevol dubte, truca'ns o acosta't a l'oficina jove del Baix Penedès. Tercera edició del Festival de Joves Curtmetratges de Cunit. Termini obert i inscripcions fins al dia 31 de maig. Per inscriure't i per presentar la teva proposta, cal connectar-se a cunit.cat/filmscunit. Bicicletada familiar a Cunit, el dia 31 de maig a la plaça de la Vila a les 9 del matí. Inscripcions el mateix dia a les 9 o bé presencialment. Tens entre 16 i 30 anys, participa en aquest curs de l'Assemblea de Joves de l'Euroregió i presenta una iniciativa sobre medi ambient, drets socials, cultura i llengües. Les persones guanyadores podran gaudir d'un viatge a Brussel·les amb visita a les institucions europees. Termini per inscripció 31 de maig. La Diabòlica de Santa Oliva, aquest 30 de maig, torneig de futbol, tabalada, correfoc, sopar popular i bingo i festa de primavera. No t'ho perdis.
2: Aquest dissabte, 30 de maig, al pavelló Quim Tomàs del Vendrell es farà la 26a festa torneig Joan Petit, nens amb càncer. Si vols fer-hi de voluntari o voluntària, posa't en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell. Vols participar a l'enquesta sobre la transició energètica justa? Si tens entre 12 i 18 anys, pots donar la teva opinió sobre aquesta enquesta anònima sobre energia i sostenibilitat. Només trigaràs 5 minuts. Organitzen Insta Unèrgica la Diputació de Tarragona. La data límit és el 31 de maig. A les nostres xarxes trobaràs l'enllaç. Si t'interessa el periodisme i tens entre 18 i 30 anys, el programa Youth for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa per la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Et pots inscriure fins al 7 de juliol i el programa a Brussel·les serà del 10 al 16 d'octubre del 2026. Obra Tebra ens presenta un programa europeu. Ecofriends, un intercanvi juvenil. Troba't amb joves de diferents països, promou la sostenibilitat i pren acció pels reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Tortosa. Apunta't a la web Obra't Ebre.
3: Us informem que ja estan obertes les inscripcions per a les activitats d'estiu al Vendrell 2026. Són activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys, del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions es poden fer de l'1 al 19 de juny. Per a més informació, podeu trucar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carner, número 1, al Vendrell. Sant Jaume dels Domenys celebra les jornades d'entitats els dies 29, 30 i 31 de maig. Durant aquests dies hi haurà diferents activitats per a tots els públics, com botifarrada, karaoke, mojitos, vespreig, taller, bingo musical, sopar popular, bingo diabòlic, caminada i cercavila. Les activitats tindran lloc en diferents espais del municipi, com la plaça del Botànic, la pista de les escoles i altres carrers del nucli. No us ho perdeu, aquestes jornades plenes d'activitats, convivència i vida de poble. Del 18 al 31 de maig del 2026 es pot visitar l'exposició de Paula Cabello Soler titulada Retrats amb carbó. Aquesta exposició s'ha fet a partir del treball conjunt entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves, artistes i oferir nous espais.

0: per exposar. Podeu veure-la al mostrador de l'aparador jove de l'oficina jove del Baix Penedès. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, comença per informar-te. L'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai on podràs resoldre dubtes i rebre orientació sobre opcions per marxar a l'estranger. La propera atenció serà dijous 18 de juny de 5 a 7 a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar cita o rebre més informació, pots trucar o enviar un WhatsApp al 616 917 318 o també trucar al 977 157 157. També ens pots escriure a baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les nostres xarxes socials.
1: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió que tot just començarà ara entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió marcada per la tancada del departament que han protagonitzat aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, des d'aquí, des del departament. Quina és la situació? Bon dia.
5: Bon dia, doncs la reunió ha de començar en breu aquí al Departament d'Educació on els representants sindicals han passat la nit i esperen poder negociar la proposta que la conselleria considera definitiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa aquesta proposta plantejada perquè respon a les demandes sindicals com l'augment retributiu de prop de 400 euros i també un augment de plantilla. Jiménez demana responsabilitat als sindicats per arribar a un acord. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
6: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
5: Els representants sindicals acaben d'entrar cap a dins de la sala on faran les negociacions amb voluntat precisament de negociar i adverteixen que no es mouran del departament fins que puguin parlar de salaris, currículum, ràtios o recursos per la inclusiva. I fan una crida a sortir al carrer. Ara hi ha una desena de docents que els donen suport en aquesta reunió.
4: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
5: Bon dia.
4: I avui és precisament una nova jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Anem a saber com estan en aquesta jornada, concretament a la plaça de Santa Maria de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, quin és l'ambient? Bon dia.
7: Bon dia. A hores d'ara, grups de docents pugen a peu fins a la plaça Gran de Montserrat per confluir les tres columnes convocants a dalt de tota la muntanya. I és que a les 9 del matí sortien de tres ubicacions diferents, una des de l'estació de ferrocarrils a Monistrol, una altra des de Collbató i una tercera des de la plaça de Santa Cecília. Altres marxants que han pujat amb cremallera o amb cotxe diuen que ja hi són a dalt, mentre que la resta continua fent peu. A les 12 és quan es té previst que es facin els parlaments de les diferents formacions convocants avui, que fan pressió envers el Departament d'Educació.
4: Gràcies, Andrea. Estarem pendents. Bon dia. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'ha detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que s'ha baixat la intensitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i com ja és habitual, a partir d'aquí saltem cap a la segona hora del programa. Avui és divendres 29 de maig, programa número 3980. Avui un número ben rodó. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, encara en tota aquesta estona que ens queda de programa fins les 12, fins al migdia. I sempre treballant per aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Sempre ho expliquem així. Doncs va, segona part, avui divendres, com és habitual cada setmana, secció sobre llibres, sobre lectures, tot allò que ens aporta la Montse Porcel, a Calaix de Lectures. Començarem per aquí i de seguida hi anirem. A banda, també volem conèixer un projecte molt xulo, interessantíssim, que es diu Patrimoni Cultural. És un informàtic de Vilafranca que vol reunir els monuments o aquests punts d'interès que no són tan coneguts de bona part d'Europa. I a hores d'ara, atenció, ja ha recopilat més de 316.000 monuments i punts d'interès a través d'aquesta pàgina web gratuïta que està al vostre abast i de qual podeu consultar si heu de fer algun viatge o també el que podeu trobar per aquí a la zona. És un projecte, això, molt, molt, molt, molt xulo. I és de Joan Llorenç qui ens explicarà en què consisteix tot això. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després seguirem amb més qüestions i amb més coses. Doncs vinga, seguim. Ara com ara, segona part. Som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot.
1: Montse Porcel, molt bon dia.
2: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Una setmana més.
1: Com estàs?
2: Amb calor.
1: Sí, oi?
2: Aquí no. Aquí
1: és el comentari. No, aquí a l'estudi estem bé, de moment.
2: Bueno, bé, hi ha la temperatura així, però bé, ja se sap, arriba sí. Encara... Queden 4 dies per l'estiu, però bé, bé, bé, força bé. Doncs, a veure, avui el vull dedicar, perquè he donat peu, doncs, amb una novel·la que acabo de llegir, que l'altre dia a la biblioteca d'aquí de Terra Baixa del Vendrell, allò que hi havia novetats de Sant Jordi, i dic, ai, mira, aquest sembla interessant, que és L'illa de l'última veritat. Llavors, a partir d'aquesta temàtica, dic, doncs, a veure, les temàtiques dels naufragis, que n'hi ha un munt de bibliografia, de naufragis. A més, és un diguem-ne, una, no sé, podríem dir un subgènere d'aventura molt cinematogràfic, que s'han fet moltes pel·lícules, moltes sèries de televisió, perquè, bé, perquè si és un gènere d'aventura, doncs la veritat és que patir un naufragi, sobretot si aconsegueix sobreviure, és realment una aventura.
1: Clar, sí, home, sí. És molt literari, eh?
2: Molt.
1: És un tema molt literari.
2: Sí, molt. Aleshores començarem, anirem una mica al revés del temps. Començarem per ara i ens n'anirem, doncs, al segle XVIII. Bé, Robinson Crusoe.
1: Vaja,
2: bé, doncs clàssic. Aquest llibre és de l'autora Flàvia Company. La veritat és que m'han quedat ganes de llegir alguna obra d'ella, que es diu L'illa de l'última veritat. La primera edició, clar, és novetat, però per una editorial. Però és, mirat aquí, sempre, doncs, mirar a les primeres pàgines. També és interessant, així saps una mica de l'època. La primera edició és des del 2010. Ja l'han tornat una primera edició, però en aquest format. No sé quin hauria de ser el format, però bé, de l'editorial Proa, I bé, a més això, a vegades en diuen, oh, és que avui en dia unes... doncs aquesta és una lletra ideal, doncs per les persones que a vegades passa que no tenen la vista i necessiten una mica lletra, doncs una mica grossa, no? És interessant, les dues, molts autors i autores comencen amb unes frases d'alguns autors coneguts o d'altres, el millor, pensadors, que tenen relació amb el llibre. I aquesta us les vull llegir ràpid. És del Joseph Conrad, del Mirall del Mar. Diu, he intentat aquí posar al descobert, amb la manca de reserva d'una confessió de darrera hora, els termes de la meva relació amb el mar, que ben s'ha iniciat de manera misteriosa, com qualsevol de les grans passions que els déus inescrutables envien als mortals, s'ha mantingut irracional i invencible, sobrevivint a la prova de la desil·lusió, desafiant el desencant que guaita diàriament a una vida intensa. S'ha mantingut repleta de les delícies de l'amor i de l'angoixa de l'amor, enfrontant-les amb lúcida alegria, sense amargor i sense queixes, des del primer fins a l'últim moment. I una altra, aquesta en castellà, de Cristina Fernández Cubas, El año de gracia. Aquesta no té relació amb el mar, però sí amb aquesta novel·la. Diu, cuando la ensoñación se confunde con el recuerdo y el cansancio y la angustia se erigen en amos y señores, uno debe recurrir a toda suerte de argucias para no abandonarse al desespero. Mi situación no difería demasiado de la del condenado, encerrado en una oscura mazmorra a quien se le da de comer y beber a las horas más disparatadas e imprevisibles. Me asustaba perder la noción del tiempo. I té molt a veure, doncs, amb aquestes sí, personatges. També cal dir que avui només serà novel·la, però en realitat hi ha molts naufragis, doncs, al llarg de la història, reals,
1: sí,
2: no?
1: Històrics, sí.
2: Històrics, sí, de diferents, doncs, tipus, no? Per exemple, que té a veure una miqueta amb l'última cançó que escoltarem de... mare, vull ser pescador. Perquè també els naufragis de pescadors, sobretot a la costa de Galícia, per aquest mar. Per tant, és un tema que té també, que no és només literari, sinó que per desgràcia han ocorregut, doncs, al llarg de la història i en continuaran ocorrent, de naufragis. Doncs bé, aquesta novel·la de l'illa de l'última veritat és aquelles lectures que t'atrapen des del primer moment. Pensem que té 151 pàgines, tampoc no és...
1: No,
2: però
1: està
2: condensada i em va interessar, no? A veure què passa, és a dir, barreja una mica la intriga, perquè hi ha una intriga, i també, doncs, això, l'angoixa de que una persona, doncs, pugui, doncs, naufragar. I sobretot supervivència, perquè sempre hi ha, si és que arriben a port, una supervivència. Els principals personatges són un metge que amb dos tripulants, però que els tripulants, doncs, només és al principi de la novel·la, que bé, aquest metge diu, jo vull durar, li agrada molt la mar, diu, què us sembla fer un viatge una mica sense, amb una ruta, però a veure què passa, una mica com d'aventura, i inicien el viatge, no? És el tripulant i una altra, una amiga, però què passa? Doncs que tenen els aborden un vaixell pirata. I diu, però què poden trobar aquí? Doncs bé, pel que sigui, entre altres coses, agafar el veler i robar-lo, no? Què passa? Hi ha un tiroteig i els dos tripulants pobres, doncs, els maten. En canvi, ell es tira i sobreviu.
1: Vaja.
2: Està 10 dies sense aigua i al final arriba, no se sap com, es troba a la sorra en una illa i apareix un personatge misteriós, que és aquest el misteri, qui serà aquest personatge, etc. No? I és tan misteriós que unes coses estranyíssimes, no? Perquè, clar, li diu, bueno, gràcies, m'ha salvat, no? Qui ets tu? I es presenta, no direm qui és... Diu, però hi ha unes normes aquí. aquí cada un ha de fer la seva vida. Però com pot ser? Diu, sí, sí, jo tinc el meu territori, tu tens el teu, i a partir d'aquí ja comença per què. És aquesta intriga, no? Per què aquest personatge que l'ha salvat, doncs, li imposa aquestes normes, no? I bé, va passant els dies, diu, hi ha una cosa, eh? Diu, fins que jo no ho digui, d'aquí no sortirem.
1: Oix.
2: Sí, sí, una, i l'altre diu, com que no? Diu, no, sóc jo el que imposo. De tant en tant arriba, cada un en un lloc de la illa, un dia arriba amb uns estris, amb estris, no? Diu, però d'on has aconseguit això? Ah, és un secret. Bé, a partir d'aquí, doncs, inicia aquesta relació de per un costat odi,
1: sí,
2: no
1: sí,
2: odi,
1: sí.
2: I per l'altre, doncs, bé, tu m'has m'has salvat la vida, no? I bé, passa el temps i, per tant, ja la part que s'explica tot aquest temps, que són 5 anys que passen, i com se sap això? És a dir, quan comença la novel·la és el present, uh-huh. Val? Tothom veuen que aquesta, diguem-ne, surt poc, fa una vida social mínima, i a ningú explica què va passar aquests 5 anys. Aleshores, ell té, bueno, té una relació i li diu a la seva amant que li explicarà el que va passar aquests 5 anys, però sobretot no pots fer públic fins que jo no m'hagi mort. L'home cau malalt, uh-huh. Aleshores és la història que li va explicant, narrada per uh-huh. aquesta amant. Per
1: Vaja.
2: Tant, té aquest
1: interessant, sí.
2: Molt interessant, uh-huh. perquè, clar, parla això, no?, de la supervivència, de però sobretot jo crec que és una obra d'intriga, no tant del naufragi en si, sí que pateixes perquè van passant els dies i hi ha algun tros del llibre, bueno, se salvarà, no salvarà, es morirà, no es morirà, i a més, clar, trist perquè els seus dos companys, doncs, els han matat realment, no?
1: Bé,
2: per tant, us la recomano, no? I bé, doncs, L'illa de l'última veritat.
1: Molt bé.
2: Quatre coses de la... Perquè va molt bé a vegades, i això està molt bé, perquè si fan una ressenya en el llibre, doncs una mica comentar-ho, no? Flàvia Company és escriptora, traductora i periodista. Escriu tant en català com en castellà, i a la biblioteca em van recomanar, doncs, algun llibre, doncs, d'aquesta autora. També he publicat molt, doncs, tant conte com poesia o com novel·la i també literatura infantil, no? Després, doncs, ha fet llibres amb altres autors i autores, i la seva obra està traduïda a diferents idiomes, no? Per tant, doncs, recomanable. Diferent als llibres de novel·la.
1: Molt
2: per
1: bé.
2: Per quin hem de començar? Uh-huh. Un dels primers de Robinson Crusoe,
1: clar.
2: Perquè, clar, de quina època és Robinson Crusoe? Estem parlant de... es considera una de les novel·les d'aventures més conegudes, entre altres coses, doncs, per l'època en què va ser escrita, no? Estem parlant 1700 del segle XVIII, no?
1: Imagina't. Clar.
2: Bueno, el Daniel Defoe va néixer el 1660, uh-huh. L'autor Daniel Defoe va morir el 1731. I com pot ser
1: Vaja,
2: que una novel·la
1: escrivís?
2: Què passa? Clar, no s'han reeditat, se continua reeditant. Uh-huh. Jo he portat aquesta molt bonica, que és de la col·lecció Calafat, molt interessant pel públic juvenil. Per què? Clar, són adaptacions. Clar, jo tampoc no sóc una experta, però jo crec que és l'obra. Poder el millor, potser, doncs, el millor, el vocabulari, però d'entrada és Robinson Crusoe. I està molt bé perquè el tipus de lletra, hi ha il·lustracions, i de tant en tant apareix, per exemple, Índies occidentals amb negreta, i tu pots mirar en el llibre què són les Índies occidentals.
1: Uh-huh.
2: Per tant, són d'aquests, no és que sigui de lectura fàcil, però sí que és una col·lecció que ha apostat, doncs, per fer llibres, doncs, que amb un petit vocabulari, un acte. Què és una ranura? Doncs una ranura és tal, tal, tal. Per això molt recomanable Robinson Crusoe. Clar, tothom sap la història, no? I és una narració d'un home que naufraga amb la seva embarcació i arriba a una illa deserta, en principi deserta. Hi passa 27 anys, que també són... I tot ella és 27 anys, no? Per què? Perquè, bueno, pel que sigui, doncs no l'han salvat, no? Clar, allà doncs s'ha de buscar la vida, no? Doncs clar, troba una vida salvatge, soledat, i també uns personatges que són caníbals, no? A partir d'aquí, doncs, un dia apareix un ho vaig a dir perquè no se m'oblidi doncs cap aspecte, no? Un dia apareix, no, més que apareix que misteri, un noi, un nen, que el persegueixen els caníbals i ell el salva. El salva, li posa un nom, li diu Divendres. Què passa amb aquest noi? Es va fent gran i l'educa i el cria com si fos un nen, però clar, es va fent gran, 25 anys, i el fa d'alguna manera el seu criat. Això en aquella època, aquella època, però a partir d'aquí hi ha moltes crítiques d'aquesta novel·la.
1: Ja, d'aquest tipus de relació, no?
2: D'aquest tipus de relació, però clar, estem parlant, no per això, no el fa... no el fa ser innocent per això, però que en aquella època no va tenir cap crítica, però sí que és veritat que a nivell de contingut, doncs, per exemple, si es fés, ara posem, no?, amb un jove o amb un institut que el comentin, potser això s'hauria de dir bé, la novel·la té un valor literari, però aquest tema, diguem-ne, de, com si diria, de l'argument, doncs potser que és bastant criticable, però aquí doncs ho deixem. I al final, doncs, es veu que arriben uns anglesos que els alliberen, i a partir d'aquí, doncs, dels caníbals, i se'ls emporten, i ja, doncs, ja retornen al seu país, no? Daniel Defoe, doncs, el mateix, doncs, agafarem, doncs, la contracoberta, que diu... Vaya personatge, eh? Va tenir una vida, va fer de tot, no només escriure, no? Es va dedicar als negocis, a la política. Això va néixer a Londres el 1660, va ser un gran viatger per tota Europa, es veu que es va arruïnar, va estar inclús a la presó, i va ser també, sembla, agent secret. A part d'escriure, també sembla que va ser periodista, i, clar, quan tens una vida tan activa, això li va proporcionar moltes idees per escriure, doncs, moltes novel·les. La més coneguda seria Robinson, doncs, Crusoe, no? Una altra que es diu Memòries d'un cavaller i Fortunes i adversitats de la famosa Moy Flanders. Doncs aquí, doncs, deixem Robinson Crusoe. Bé, aleshores, dic, a veure, jo la paraula Robinson em sonava molt, també, com a... com a paraula. Aleshores, anem a mirar per un costat llibres que coneguts, busqueu-los perquè n'hi ha molts, i alguns, encara que semblin editats fa inclús alguns un segle, es troben, eh? Jo ho he mirat, i hi ha edicions modernes i es troben a les llibreries, a les biblioteques.
1: Val.
2: Començarem, doncs, per dos, n'hi ha algun més, però poders més coneguts, Julio Verne, a part de que va explorar moltes novel·les que passen al mar, com el de Capità Nemo, però així que siguin de naufragis, Escola de Robinsons i L'illa misteriosa, per un costat, L'illa del tresor,
1: Carai, Stevenson, una de les clàssiques, sí.
2: Clàssica també, i després la família Robinson. Començarem una mica per dos o tres, una mica l'argument. I com he dit abans, moltes pel·lícules, però a més antigues. Jo recordo, quan era jove, i he buscat Los Robinsones de los Mares del Sur, aquesta pel·lícula, no? I clar, s'ha fet, i ara poder no n'hi ha tantes, bueno, no fa gaire, bueno, va ser una de les últimes pel·lícules del Robert Redford, que és angoixant, eh? Tota la pel·lícula és ell i el veler.
1: Vaja.
2: Tota la pel·lícula, no sé si l'has vista.
1: Em sona molt, crec que no, però sé quina pel·lícula és.
2: És tota la pel·lícula fins que al final, bueno, té el final tràgic, no? Vull dir, també se'n fan ara, però poder no són de les novel·les. Aleshores, què vol dir Robinson? Perquè no és per casualitat que s'hagi... Llavors, aleshores, Robinson, si busquem el diccionari, és una persona que viu completament aïllada i solitària. Aquesta és la definició que es pot trobar en els diccionaris, no?
1: D'acord.
2: I a partir d'aquí, doncs bé, jo no sé si potser en aquella època el Daniel Defoe coneixia ja aquest terme, li va posar Robinson Crusoe, no ho sé. O al revés, a lo millor a partir d'aquesta novel·la...
1: El diccionari no? Va agafar aquesta terminologia.
2: Va agafar doncs aquest terme, no? I buscant també, és a dir, a nivell, diguem, social, és això, una persona que... És un Robinson, perquè vius, doncs, apartat del món, no? Clar, en aquest cas, viuen apartats del món per unes circumstàncies que ells no han buscat, no? També sembla que també s'anomena Robinsonada, aquest gènere d'aventures, no? Perquè n'hi ha molts que tenen, doncs, han agafat aquest nom, no? I després el comercial legal. A mi em sonava, i sí, que és la llista Robinson.
1: Sí, és veritat.
2: Però, clar, té una relació, perquè diu, és el servei gratuït d'exclusió publicitària a què es poden apuntar els usuaris per bloquejar l'enviament de publicitat comercial, correu postal, telèfon, correu electrònic o SMS per part d'empreses de les quals no són clients. A l'origen ve d'una famosa llista d'exclusió anglesa que es diu Robinson List. Doncs que pren el nom del Robinson Crusoe. Jo una vegada vaig buscar informació i bueno, sí, però a vegades hi ha les seves crítiques, però dic, bueno, deixem-ho aquí, perquè si algú d'allò, pues, espero que sàpiga que aquesta llista ve d'aquí, no?
1: Exacte, està bé.
2: Que vols tu aïllar-te que t'envien aquesta publicitat, i mira, sempre s'aprèn llegint, no?
1: I tant, sempre.
2: Per tant, hem deixat ja el Robinson Crusoe, la seva vida, i ara, d'algun d'aquests que us he comentat, seria Escola de Robinsones, o Escola de Robinsons, de Julio Verne, que aquest és un jove, és un home, un noi ric, no?, de San Francisco, que vol viure una aventura, i la fa amb un veler. Diu, vull estar 2 anys, per tot el món, amb el seu mentor i professor de ball. Però què passa? El projecte, doncs, se'n va a Norris, quan el vaixell naufraga, i arriben a una illa perduda enmig de l'oceà Pacífic. El mateix, no? Sempre hi ha el tema de la supervivència, eh? I la gent s'espavila, eh? Vull dir, fa el que sigui, no? I menja bitxos o herbes, no? En un entorn, doncs, hostil, una mica de por, no? De que em rescataran, no em rescataran, i que aparentment és deserta, però que amaga un secret. Aquí deixem el gran Julio Verne. La família Robinson. Buscant, jo que me'n recordava d'això, de los Robinsones de los Mares del Sur, doncs hi ha una primera obra, que és una família, un pare, una mare i els seus fills, que es diu la família Robinson, no? Que és una família suïssa. Per una banda, hi ha una novel·la que és voluntàriament, això també té un missatge, decideix, sobretot el pare, anar-se'n a una illa i a veure com poden sobreviure d'aquella manera. Però després, les altres novel·les que han anat sortint són de naufragis, involuntaris, no?
1: Val.
2: Hi ha el Robinson Suís, aquest de los Robinsones de los Mares del Sur no és la pel·lícula, però està basada, doncs, en això, amb el Robinson Suís. Per tant, si busqueu, trobareu algunes novel·les.
1: Val.
2: És un viatge sempre, doncs, això, en vaixell, és una família suïssa que fa un viatge a Austràlia, però hi ha un naufragi i el vaixell, doncs, no, l'únic que se salven, doncs, és la família, i va a parar, doncs, amb unes roques. I clar, doncs allà entren a la illa i intenten sobreviure, no? Són els únics supervivents, per tant, i això ja és molt, molt novel·lístic, no?, que només sobrevisqui aquesta família, no? Sembla que és una illa deserta, i clar, doncs allà diu, bueno, fins que no aconseguim, però sempre en van positiu, no?, fins que no aconseguim que algú ens rescati, doncs bé, ens hem de fer una casa, es fan una casa, doncs, a dalt d'un arbre, perquè també pels animalons, doncs també és una història també, doncs, de supervivència, sobretot, doncs, familiar, no? I la família Robinson, i una altra que es diu el Robinson Suís. I ara, el García Márquez té Relato de un náufrago, però és un... Ah, que se m'ha oblidat. El Robinson Crusoe està basada també en una història també d'un mariner escocès que va naufragar i ell es va basar, el que deia, no?, que era un home tan viatger, es va basar en aquesta història per convertir-la en Robinson, de reescriure Robinson Crusoe. Relato de un náufrago, o Relato d'un náufrag, també està basada doncs, en una història que, és a dir, no és una novel·la, és una, va voler escriure en plan periodístic, doncs, es veu que va estar 10 dies al mar i va, és una novel·la molt curteta, no novel·la, no, és bueno, un relat periodístic d'aquesta odissea d'aquest mariner que naufraga, no?, al cap de Palos, no?, i tot el que pateix en aquesta el que pateix en el mar. I per acabar, una novel·la juvenil que es diu El nàufrag del Sirio, d'Antoni García Llorca, de l'editorial Cruïlla. Bé, diu, el transatlàntic Sirio naufraga fa més de 100 anys. Aquesta és una novel·la com d'intriga, que jo crec que als nois i noies els hi pot agradar, no? Ai! Què he dit jo?
1: Què?
2: Que res, que m'he equivocat.
1: Ah, no passa res.
2: No, que el del Cap de Palos és aquesta novel·la que és d'aquí.
1: Val.
2: El Relato d'un nàufrago no passa, doncs,
1: penso que
2: passa al Carib.
1: Bé, no passa res.
2: Doncs és un transatlàntic, no?, que fa més de 100 anys, doncs, naufraga, i ara diu que hi ha testimonis que diuen que hi ha un fantasma que visita el vaixell. És aquella història, doncs, això, juvenil, no?
1: Molt bé.
2: Doncs aquí, doncs, penso que no se m'oblidan res, doncs, aquest subgènere que dona, doncs, i que és... A veure, divertir no té res.
1: No.
2: No té res, però
1: bueno,
2: també...
1: Té un punt això d'aventura, d'emoció, no?
2: És... Sobretot això,
1: sí.
2: D'emoció, i també de dir, ostres, que m'emportaria jo una illa deserta? Doncs bé, el que
1: la típica
2: trobi,
1: pregunta, correcte.
2: La típica pregunta,
1: sí.
2: No? I doncs això, buscant, és complicat música així que parli de naufragis, i pensar, doncs, aquest, que jo diria que el fill, doncs, vol ser mariner, encara que la mare diu que vol ser frare perquè el seu marit se suposa que va perdre quan era pescador. I, doncs mira, aquesta habanera.
1: Sí, que és molt xula.
2: Molt
1: xula.
2: Poder, perquè les habaneres és un dels... M'agraden perquè són molt boniques,
1: sí.
2: No? Llavors, de tant en tant, si coincideixen amb el tema,
1: clar,
2: doncs,
1: millor que millor.
2: Escoltar-les.
1: A més, amb una versió molt xula de Sant Xubetes, que
2: ai,
1: és un grup d'habaneres només de dones.
2: Sí, els músics.
1: No?
2: És el músic, el contrabaix.
1: Ah, bueno, hi ha un,
2: hi ha un contrabaix.
1: Hi ha un contrabaix, però les veus, per entendre'ns, són femenines.
2: Sí, la veritat és que ho hi fa un parell o tres d'anys a Vilanova,
1: sí.
2: I a mi m'agrada molt. Bueno, hi ha molts... Sí, són
1: fantàstiques.
2: Fan unes versions, però bueno, unes... Però canten,
1: sí.
2: Fan les tres, fan dues veus.
1: Sí,
2: no,
1: sí,
2: tres
1: sí.
2: Veus fan, no canten una sola veu.
1: No,
2: són molt bones.
1: Gràcies, Montse.
2: Bon cap de setmana i cuideu-vos.
1: Igualment, fins la setmana que ve.
2: I que no freguem.
1: No, exacte. Que arribem a bon port.
2: Això.

0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que a priori dius, bueno, assenyalar, explicar doncs, els monuments destacats, els punts destacats, bé d'això, de Catalunya, de l'Estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà. I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
4: Hola, encantat d'estar aquí a Mosaics.
3: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, el projecte es diu Patrimoni Europeu.
4: Sí?
3: Ja ho deixa prou clar, És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
4: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori. Ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants a nivell històric o a nivell arquitectònic. Sí.
3: Això em consta que és un dels teus objectius, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, la Porta d'Alcalá,
4: sí, la
3: Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
4: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
3: Clar.
4: Va destinat, és el que comentaves, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
3: I escolta, anem al principi, com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
4: Sí.
3: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, Però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
4: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17, que jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on anem. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo he agradat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, una... Ostres, aquella ermita que hi ha a dalt, ostres, a veure què és, no? Però en aquella època, època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
3: Les guies aquestes que podies consultar i tal cosa
4: exacte,
3: més, eh?
4: Exacte, jo ja era i soc aficionat a la fotografia, però era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de 2 anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure, em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes a començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, de, com comentava, doncs, molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
3: Val.
4: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
3: Ostres, tal qual.
4: Tal qual.
3: T'ho ha explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti. És obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
4: Impossible.
3: Faria falta 3 vides per poder fer-ho. Però clar, et nutreixes de la informació que sí tu busques i cerques. Això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
4: La feina de recercar-ho és
3: completament recopilar-ho,
4: meva. Sí, la feina de recerca és completament meva.
3: Clar.
4: I sempre de dades oficials sí, i verificades.
3: Ara, com deies ara, sí, clar.
4: Des de Wikidata, Wikiloc, fonts d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
3: Val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest Patrimoni Europeu. A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
4: 8.
3: 8 idiomes, per ser exactes. És a dir, és consultable des de qualsevol dels punts que tu reculls, en aquests espais.
4: Sí, és consultable a qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar... traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
3: Val. Bueno, és una bona eina, no?, en aquest sentit. No,
4: sí,
3: és una bona eina
4: molt útil.
3: Per fer-ho. Exacte.
4: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
3: Clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? Com, no? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
4: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen. Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
3: D'acord.
4: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes. I moltes d'elles, de moment, estan encara, el que se'n diu, linkejades. És a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre de les dades, sinó que depenc d'aquestes, degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
3: No, no, clar, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, eh? Perquè expliques, la intenció és anar-ho fer-ho gran, això, Joan.
5: No, la intenció és fer-ho gran.
3: Allò amb... No hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny.
4: No? Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment sí? No està publicada enlloc encara, on entre, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
3: val,
4: amb geolocalització, uh-huh, així com tu des de la web, registrant a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule,
3: val,
4: que tens marcada com a favorit. Uh-huh. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs
3: ostres, mira,
4: és el moment.
3: Això està molt bé, doncs. Clar.
4: La idea hi és.
3: Uh-huh. Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui, sinó, a més a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc?
4: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes,
3: val,
4: des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu muntes aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps.
3: Val.
4: Ja te la ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho, i aquesta ruta la tens a Google Maps.
3: I només l'has d'anar seguint.
4: Només l'has de seguir.
3: A la majoria d'ocasions. I...
4: Exacte, tens i els està. Temps de trasllat de la ruta al complet.
3: Sí, sí, sí.
4: Són fins a 10-12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
3: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
4: L'enllaç web el podem dir.
3: Sí, digues-li, sisplau.
4: És patrimonieuropeu.netlify.app.
3: Perfecte.
4: És més fàcil per xarxes socials, amb arroba patrimoni europeu.
3: D'acord.
4: El motiu, ara actualment està tot amb servidors gratuïts.
3: Clar, el que dèiem abans, poder anar ampliant el projecte.
4: Exacte, està tot amb servidors gratuïts, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
3: Sí, sí, sí, sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà, també, em consta.
4: De moment no està indexat encara
3: no? A Google. No? Doncs he trobat alguna informació. Bueno, pensava que he anat remenant i també... Bueno,
4: és possible que el anar remenant vagi sortint,
3: sí.
4: Però de moment no està indexat perquè per això necessites tenir un domini propi.
3: Clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí, per això, Joan, o no?
4: Vull anar cap aquí, no. L'objectiu és anar cap aquí.
3: Molt bé.
4: L'objectiu és anar cap aquí.
3: Perfecte, és a dir, que neix d'un interès personal, ganes d'explicar, ganes de fer, però, bueno, una mica això... Professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
4: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners, ni...
3: ni que sigui la teva feina habitual...
4: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
3: Val,
4: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi.
3: Clar.
4: Aquest és l'objectiu.
3: Molt bé. Que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
4: Instagram i Facebook.
3: Perfecte.
4: Amb arroba patrimoni europeu. Patrimoni europeu, en castellà.
3: Perfecte. A patrimoni europeu.
4: Patrimoni europeu.
3: Perfecte, que potser això com per xarxes és més fàcil de trobar.
4: Sí.
3: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber, el monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
4: Ostres, hi ha alguna cosa a Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica?
3: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
4: Ah, exacte.
3: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, al nostre entorn, eh?
4: Sí, al final és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, uh-huh, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
3: Sí, correcte, sí.
4: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. O a l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és, sí, un romànic impressionant,
3: espai, sí,
4: que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdola, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
3: Sí.
4: És un llibre d'història.
3: No, és absolut, és absolut.
4: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
3: Clar.
4: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant, uh-huh, i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
3: Va, molt bé, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
4: Correcte.
3: T'ho perdonem, no pateixis, no t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
4: Exacte.
3: Has anat baixant, al Garraf en trobem uns 1.500.
4: Correcte.
3: Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès, i has començat a treballar al Baix Penedès, eh?
4: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia.
3: Uh-huh.
4: Tenia, ara actualment, uns 40 monuments, aproximadament.
3: Val.
4: Des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
3: Mig, bueno.
4: És tarragonès. Però he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
3: Clar, clar.
4: Així com també tinc zones a Baix Llobregat, doncs, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors, això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
3: Mira, molt bé.
4: Ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
3: Molt bé, que bé, clar. Clar, no sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
4: No, de moment
3: no,
4: ni
3: eh?
4: Ajuntaments ni institucions públiques ni privades.
3: Ostres.
4: De moment tot ha sortit de...
3: Del teu interès.
4: Del meu interès personal.
3: Brutal.
4: És complicat entrar, aconseguir informació dintre de les entitats.
3: Ja.
4: És complicat.
3: Sí. Però com a eina turística, de qualsevol del territori, és molt potent. No?
4: Molt,
3: és a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i li diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada, o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
4: Pot exacte, que ells mateixos puguin publicar, puguin fer visibles,
3: clar,
4: les seves rutes,
3: uh-huh,
4: i els seus monuments.
3: Clar, per això dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
4: A poc a poc.
3: No? Exacte.
4: Poc a poc.
3: Tu ho dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? En tens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història. Això és possible, també?
4: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari,
3: uh-huh,
4: on es pot posar en contacte amb mi,
3: envia
4: un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que cregui inconvenient, rutes, el que cregui inconvenient.
3: Val.
4: De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'Est de Lleó.
3: Val.
4: Aquestes sí que van ser, doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la?
3: Uh-huh.
4: Em van passar ubicacions, fotografies,
3: sí,
4: etc. I a partir d'aquí, doncs, van muntar la ruta.
3: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? Que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
4: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i
3: clar,
4: poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pots aixecar dintre d'una mateixa ruta, t'interessa un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant la puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui... pugui arribar i pugui fer-s'ho més seu.
6: Clar, clar, perquè ja ho entenc, tu dius que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No convertir-se això, en un... qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa-m'ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertint-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors, eh?
4: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis, clar, més fàcil és que et diguin sí, però posa la meva publicitat, clar, posa el meu...

0: El que es fa molt, és que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar doncs, justament això. No? Posar aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
1: A xarxes socials, de moment el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis dos, tres cops per setmana, per una miqueta de visibilitat. De tant en tant també publico el que és la capçalera amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Ja. La majoria van a caixa.
0: Sí, sí, el que dèiem. Sí, el que dèiem.
1: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
0: sí,
1: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
0: Ja,
1: no és l'objectiu.
0: No és l'objectiu. Que bé. Ostres, molt contents, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, hem convidat, eh?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anant tot aquest projecte, d'acord?
1: D'acord. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Joan.
1: Merci. Una abraçada. Moltes gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica. La millor música. La millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

Tema rere tema, qüestió rere qüestió, que ens fa ja acabar de posar el punt i seguit aquesta segona part de Calaixera, quan queda minut i mig perquè siguin les 11, tot just, actualitzarem les notícies, però encara ens quedarà una tercera i última hora de programa molt més contingut i amb ganes d'acompanyar-vos i d'explicar-vos sempre moltíssimes coses a través de tots aquests canals habituals, de connexió, de poder escoltar-nos i seguir-nos, ja sigui i sempre vagi per davant la FM, la freqüència modulada, la ràdio, el 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, una eina molt útil, a www.rtv-elventrell.cat, perquè a més podeu escoltar allò a la carta i quan

0: vulgueu allò que fem en aquest espai i en tota la Santa Casa. I també escoltar-nos des de qualsevol racó de la geografia, i a més es fa ja unes quantes temporades també a través de Televisió al Vendrell, que, bueno, trenca una mica la màgia de la ràdio, però bé, això, ràdio en imatges, i això també sempre ho heu de tenir ben clar. Arribem a les 11, ara sí, ja pocs segons, actualitzem les notícies i tornem de seguida amb moltes més coses que, sobretot, no us podeu perdre. No marxeu, fins ara.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio al Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han protagonitzat, volíem dir aquesta nit, alguns dels representants. Un dels desculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora a la Via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segura, portaveu d'Euskera.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
2: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
1: Gràcies, Esther, estarem pendents.
2: Gràcies, bon dia.
1: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, a hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a la 2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de la xarxa, aquests butlletins habituals de la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens porta a tercera i última hora. Les 11 i 4 minuts, avui som divendres 29 de maig, programa número 3980. I sempre un plaer, ja ho sabeu, sempre moltes ganes d'acompanyar-vos i d'apropar-vos moltes coses. I això, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Aquesta és la nostra manera de fer des de sempre, eh? Va, una tercera part que avui està encapçalada per aquests joves valors vendrellencs que volem anar recordant. En el seu dia ja anem parlant amb ells. Tenim una bona bossa d'aquestes converses i aquestes entrevistes i per això volem anar recordant. Perquè no només és això, parlar amb ells puntualment, sinó bé, anar recordant allò que fan, de quina manera ho fan. I és el cas del guitarrista, del jove guitarrista vendrellenc Adrià Galindo, que ens va acompanyar fa un parell de temporades, ens va ajudar a conèixer-lo una mica més, però és que, a més, també es va tocar una peça a la guitarra en directe i va ser extraordinari. Una mica això anirem cap a recordar això, que val la pena, i després ja ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades, per als punts i pels canals habituals que sabeu que passen per el telèfon de directe, sobretot d'aquí una estona, el 977 15 70 69, o missatge de WhatsApp al 686 101 101. Però va, anem per pams i seguim, continuem, tercera i última part.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Els programes que ens agraden i el contingut que ens agrada tractar, parlar i conversar una molt bona estona. Joves valors vendrellencs, no em cansaré de dir-ho d'aquesta manera. I de fet avui ens acompanya el jove músic, actor en certa manera, ara li preguntarem, però sobretot músic, guitarrista, professor, moltes coses. Adrià Galindo.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Bon dia, bona tarda.
1: Benvingut, Sia.
2: Igualment.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Sí? Estic amb ganes, amb energia d'estar aquí. O sigui, que content,
1: molt content. Gràcies. A més, deixa'm-ho dir, tio. Ets com el reflexe... Ho dic jo, eh? No t'espantis. Ets com el reflexe del jove del segle XXI. Oh. Un tio amb talent...
2: Vale.
1: Que has destacat amb la guitarra, que ara en parlarem, però del dia a dia... que toca barallar-te en el dia a dia, sí, que vas amunt i avall, que ets professor, que ets músic, que toques la guitarra, que participes del grup de teatre de la Lira... No ets?
2: Sí.
1: No pares.
2: El que has dit és veritat. Ja que sigui el reflexe o no, no ho sé. No ho sé, perquè al final
1: Clar. Hi
2: ha molta gent que cadascú viu d'una manera diferent.
1: Sí. Et falta una cosa
2: que
1: jo he trobat a faltar quan t'he investigat, que jo sóc que investigo, els convidats, que és... Com a músic, em refereixo no com a persona, sinó com a músic, més presència a les xarxes.
2: Sí.
1: Sí o no?
2: Sí, i tant. Soc una mica dolent amb les xarxes i veig que també és temps, que és necessari també per donar-te a conèixer o per agafar aquest vincle, però sí que és veritat, tens raó.
1: Jo buscava jo algun vídeo, alguna imatge, algun recurs per tenir i he vist algun vídeo teu de YouTube... de quan eres un pipiolo, que ets un bon jovenet,
2: sí.
1: Amb la guitarra ja per això,
2: sí.
1: i ja apuntant maneres, eh?
2: Bueno.
1: Perquè, anem pel principi,
2: per
1: conèixer-te una mica més, aquesta part més musical, sobretot, que copsarà bona part de la conversa, el teu instrument és la guitarra, però has portat al màxim els estudis de guitarra, no? És a dir, conservatori...
2: Al màxim, encara falta alguna coseta, sí. Encara faltaria el doctorat, per exemple, per dir el màxim, tot
1: val,
2: això.
1: Val, val.
2: Però sí, bueno, sí, no, no,
1: però
2: que
1: gairebé,
2: sí.
1: Però gairebé, gairebé.
2: Ja veuràs que jo, durant gairebé. Tota l'estona, sempre és però no, però sí, però... Perquè a vegades no m'agrada com escoltar coses tan, tan bones. O sigui, m'agrada, m'encanta, però
1: ja,
2: em fa vergonya, no?
1: Sí,
2: és com...
1: No pateixis.
2: Sí, sí, sí.
1: No
2: sí.
1: Pateixis. Clar, és això, t'has format àmpliament en el teu instrument, que és
2: sí.
1: La guitarra, musicalment parlant, inclús això. Però és... Una cosa que a mi em sobta, que és la guitarra clàssica,
2: sí.
1: Que potser també torna a apel·lar a la joventut, i el jovent d'avui en dia, que, no, i potser també vinculat a les xarxes, el que ho peta són les guitarres elèctriques.
2: Sí, sí, sí.
1: Els
2: sí,
1: guais
2: sí, sí,
1: són
2: sí, sí,
1: els, sí. Els guitarristes de les formacions.
2: Sí, sí,
1: però tu has
2: sí.
1: Tirat cap a la banda més acadèmica o més clàssica
2: sí.
1: De la guitarra.
2: Com he de dir que, de petit, primer vaig començar amb la guitarra clàssica,
1: sí.
2: Però quan vaig començar als 7 anys, cap als 7-8 anys, i quan tenia 12 anys, que acabava la primària, vaig demanar una guitarra elèctrica,
1: sí?
2: Perquè també és el que dius tu, veia també
1: val.
2: Que no, no, una cosa molt potent, una cosa de els altaveus, vinga, anem a donar-li canya, i me'n recordo que durant un temps vaig agafar bastanta estima a la guitarra elèctrica, però al final sempre tornava a la clàssica, sempre, no sé, sempre aquesta arrel, aquesta coseta,
1: clar.
2: Veia que em tirava molt més, que m'agradava, que m'apassionava
1: sí, sí,
2: molt
1: sí.
2: Més. Sí, sí, sí.
1: I per què la guitarra? És a dir, per què no el piano, el violoncel, aquí el Vendrella que es porta és el violoncel,
2: sí.
1: O la viola, o el violí, per sí. Què la guitarra?
2: Doncs la guitarra, tot sorgeix, que t'ho vaig explicar una vegada, sorgeix per un Nadal. És, uh-huh. Va ser a partir d'un Nadal i a partir de la professora de primària que tenia de música, la Janet, uh-huh. que a mi m'apassionava, m'agradava molt l'assignatura de música, i a vegades, bueno, a vegades no, sempre és molt important un professor o professora que et vegi aquestes ganes, perquè a casa no tenien una cultura musical, no hi havia ningú que es dediqués a això.
1: Vaja.
2: I va ser ella que li va enviar una carta, abans s'enviaven cartes a vegades, no? Per dir, doncs mira, al teu fill filla li agrada això. I a veure si li voleu preguntar i voleu apuntar a aquest instrument, a aquesta art, a aquesta disciplina, el que sigui. I en aquell cas, doncs, li va enviar una carta, que encara la conservem, que diu, doncs, al teu fill li agrada molt les classes de música, li podríeu preguntar si li agradaria tocar algun instrument. I vaig arribar a casa, jo il·lusionat, perquè sabia que hi havia una carta, perquè me'n recordo que la Janeta em va dir, he enviat una coseta a casa teva, i jo ja estava amb el somriure aquí de picaro, de, ui, sé que és una cosa important,
1: una cosa
2: que m'agrada. I em van preguntar els meus pares si m'agradarien, i jo els vaig dir que sí. Justament coincidia amb Nadal,
1: uh-huh.
2: I els Reis em van portar una guitarra.
1: Vaja.
2: O sigui que... I jo era superfeliç amb la guitarra. Vaig començar a trastejar-la, l'agafava... I sí, sí. I ostres. Va ser a partir d'això que vaig dir, vull apuntar-me a guitarra.
1: Ostres. I això ho has explotat fins al màxim.
2: I això ho he explotat, sí, fins al dia d'avui, que ho segueixo explotant. I em falta tant per explotar moltíssim.
1: Bueno, la música ja ho té, no? I un instrument ja ho té, que mai... Suposo que mai en saps prou, mai assages prou, mai practiques prou.
2: Totalment.
1: Però oi del nivell que has aconseguit. Però clar, és això, a partir d'aquí has anat cremant etapes formatives a nivell musical, no? Des de l'escola de música d'aquí a Vendrell, des del conservatori, que vas anar a València.
2: Sí, a Alacant vaig anar.
1: A Alacant, perdona.
2: Bueno, que és València,
1: com a Alacant,
2: sí, vaig començar aquí. Vaig començar al Vendrell. El primer any el vaig fer als músics. I després em vaig apuntar a l'Escola de Música Pau Casals, i allà vaig començar, i tot va de professors, perquè el meu professor, Juan Becerra, va ser qui em va donar tota la passió. Tot l'amor, sempre ho diré, tot l'amor d'aquest instrument m'ho va donar ell, perquè era arribar a les classes i aquesta motivació que et dona una persona i que veus com tracta el seu instrument, i veure això era com, jo també vull, jo també vull, jo també vull.
1: És el millor.
2: I arribava a casa i practicava moltíssim, i quan veia a sobre que tenia, que m'agradava i que sortien les coses i que era feina, però que eren moments que eren per mi, que m'agradaven,
1: sí.
2: Doncs tirava endavant. I llavors vaig acabar el Vendrell fins a quart, cinquè de grau professional, que es diu, de grau mitjà, en aquell moment aquí, i llavors vaig anar a Vilaseca. Abans d'anar a començar a Alacant, vaig fer els dos últims cursos a Vilaseca, al conservatori d'allà. Perquè per poder fer el pas de grau, que és com el pas cap a la universitat, doncs necessitava tenir tot el professional, i aquí,
1: val.
2: En aquell moment, no el feien.
1: Val, val, val.
2: I a Vilaseca ja va ser com sortir, ja començava aquesta cosa de... Uau, també començar a conèixer molta gent que es dedicava a la música, i compartir, i era compartir experiències,
1: clar.
2: I parlar, i passar-ho bé, i continuava veient com m'apassionava, com volia dedicar-me una mica a això, i que volia seguir aprenent sobre
1: sí,
2: això.
1: Sí, sí, sí.
2: I llavors vaig anar cap a Alacant.
1: Molt bé.
2: Vaig anar cap a Alacant, sí, sí, sí. Vaig fer proves al superior, I ho vaig fer aquí a Barcelona i ho vaig fer a Alacant i em vaig decidir al final per Alacant.
1: Però això t'ho volia preguntar, si puc apuntar ara justament ara. Per què vas tirar cap al sud quan a vegades no, la tendència és cap a Barcelona, no? L'esmucle...
2: Sí. Doncs mira, diré, et seré supersincer
1: sí.
2: El que jo dic, o sigui... vaig fer les dues proves, vaig fer les proves a l'ESMUC, vale? I vaig fer les proves a Alacant. Per una part, bueno, Barcelona el tenia aquí al costat i era com, no, com una sortida així més fàcil i mons pares volien, lògicament, que anés a Barcelona i tenir-me aquí al costat. I a Alacant, doncs, era ja quedar-me a viure allà, no? Era inviable poder sí, anar sí, i tornar. Sí, sí. Però molta gent em deia que em veien, o sigui, els persones importants per mi, i que també a vegades s'han d'escoltar aquestes persones, em deien, jo de tu aniria a Alacant, viuria l'experiència de viure sol, de clar, compartir,
1: de viure fora,
2: i l'ambient de molts professors, professores o gent que havia estudiat, en aquell moment, ara ja no ho sé, veien com a Barcelona era molta la competència i que a vegades aquest punt de competència sabien que jo sóc una persona que em puc frustrar, no, ja no frustrar, sinó que no ja és que no m'agradi, està guai un punt de competència i m'encanta,
1: sí.
2: però que a vegades veien com un ambient a Alacant que ja et dic, en aquell moment, i per paraules de gent que t'estima, que segurament, si vaig a Barcelona i conec molta gent que ha anat a Barcelona, s'ho ha passat pipa i han compartit moltíssim, però bueno, hi havia alguna cosa d'aquestes que em deia tirar la cap a Alacant. I vaig fer les proves, vaig tenir l'oportunitat i, o sigui, vaig poder passar a tenir l'oportunitat d'anar a Barcelona i a Alacant, vaig poder aprovar els dos exàmens, i va ser guai perquè en aquell moment era, bueno, ara he de decidir jo, he de començar a prendre la meva primera decisió important. I els meus pares, jo sabia que Alacant em tirava molt per això, per la cosa de descobrir-me jo en un entorn diferent.
1: Sí, va ser bé.
2: I començar,
1: va ser bé. Clar, també en paral·lel, no sé si en paral·lel o abans o després, també la carrera de magisteri, sí. Te la vas treure allà, també, no?
2: Doncs sí, vaig començar aquí, a Tarragona.
1: Val.
2: Vaig començar primer i segon de carrera de magisteri a Tarragona perquè justament em coincidien amb els dos últims cursos que vaig fer a Vilaseca.
1: Uh-huh.
2: I com Tarragona i Vilaseca estaven al costat, doncs podia anar a la universitat pel matí i a la tarda podia anar cap a Vilaseca a fer els cursos de guitarra i de grau professional. I vaig fer magisteri en un principi perquè els meus pares em van dir, Adri, el món de la música és molt bonic...
1: Has fet una carrera de
2: però,
1: verdad,
2: no? Sí, però vigila, perquè, no sé, potser no et donen els fruits o no tens, parlant laboralment, una cosa molt segura...
1: Molt estable...
2: I, sí, llavors és una mica la inseguretat. I al principi era, bueno, vale, sé que he de fer alguna altra cosa per contentar en aquell moment, no?
1: Sí.
2: I vaig decidir magisteri perquè sabia també que dins de la docència hi havia quan feia classes de repàs a l'estiu o feia classes de guitarra a l'estiu, doncs veia també que m'agradava. I dic, mira, potser em pot aportar cosetes.
1: Sí, sí, sí.
2: I justament vaig acabar, vale, quan vaig acabar segon els dos cursos que em quedaven de Vilaseca, llavors ja vaig haver de decidir si començar la carrera de guitarra, aquí vaig parlar amb els meus pares i els meus pares ja em van dir... Bueno, ara jo creiem que ja has fet 2 anys també de magisteri, comença a decidir el que tu vulguis. Si vols anar a l'única condició que em van donar, no em van dir ni de seguir la carrera ni de res de magisteri, sinó em van dir, tu has de pagar tu certa part, nosaltres t'ajudarem, però a l'estiu quan vinguis cap aquí a treballar també per poder-ho pagar, perquè si no és complicat.
1: Sí.
2: I mira, que quan vaig arribar a Alacant, el primer any vaig decidir no continuar amb la carrera de magisteri per veure quant de temps m'ocupava la música.
1: Val.
2: I el segon any de conservatori vaig veure que tenia algun temps per les tardes i que, per què no, que m'agradava, que, o sigui, que en aquell moment li vaig ser, o sigui, superagraïts amb uns pares de que em fessin decidir, no?, i de que donar-me més oportunitats, perquè, mira, m'ha acabat apassionant i m'ha portat moltíssim.
1: Sí.
2: I vaig continuar la carrera, per acabar-la ja.
1: És espectacular.
2: Sí.
1: Veus? Tornos a dir, exemple també de jove amb ganes de formar-se, no?
2: Sí.
1: I d'arribar als màxim formativament parlant quan hi ha alguna cosa que agrada, com és el cas.
2: Sí.
1: Això professionalment, el món de l'ensenyament, és a dir, estàs plenament dedicat al món de l'ensenyament musical, però com a instrumentista... Com s'ubica? És a dir, és complicat, suposo, també,
2: és
1: no?
2: És complicat,
1: avui en
2: o sigui,
1: dia poder...
2: és complicat... Clar, jo estic en un moment on l'ensenyament m'agrada.
1: Sí.
2: O sigui, per mi seria molt més complicat si l'ensenyament no m'agradés
1: ja.
2: I llavors diria, ostres, I suposo que també és tot treball i tot implicació. O sigui, si no m'agradés l'ensenyament, imagina't que m'agrada únicament el món de la interpretació, no? Doncs estic segur que li donaria molt de temps a buscar-me, a buscar jocs per tocar, a fer-me conèixer d'alguna manera. Però, o sigui, que al final jo crec que són les ganes i la passió.
3: Sí, sí, sí.
2: És complicat perquè per ser un superintèrpret, no?, i totes aquestes figures grans dins de la música o dins de la guitarra que jo ho veig aquí en aquest instrument, passen moltes hores de treball, molta feina, hi ha molt de temps tocant, practicant, coneixent, formant-se, i has de ser, doncs, has de tenir clar que li has dedicat molt de temps, com en qualsevol treball,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí. I en quina parcel·la? És a dir, amb una orquestra, música de cambra, música més moderna, d'acompanyament, amb alguna banda,
2: quin estil t'agrada?
3: O no et veus tu? Sí, sí, és a dir, què és el que t'agrada o no? O és un...
2: Doncs mira, jo em veig dintre ara del meu...
3: Sí,
2: no?
3: D'aquest gran univers.
2: D'aquest univers,
3: sí.
2: Quan jo agafo la guitarra i parlant de manera d'intèrpret,
3: sí,
2: segueixo que m'agrada moltíssim l'agafar jo les peces que en aquell moment m'agrada, muntar-me un programa, dir, doncs, wow, ara, no ho sé, per exemple, aquesta setmana he estat molt en l'univers d'Agustín Barrios Mangoré, ¿vale?, que és un compositor de Paraguai, i m'encanta. Llavors estava pensant, ai, a veure si quan tingui ara temps cap a l'estiu començo a muntar un programa sobre les seves peces i començo a informar-me i a agafar això que m'agrada.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: I després, tocar en grup m'apassiona. M'apassiona.
3: Sí?
2: Grups de cambra, crec que és el millor de la música. Quan comparteixes, quan estàs amb una persona tocant o amb més persones o amb una orquestra, estàs tocant i dius, uau. O sigui, estàs fent una cosa conjunta amb gent també que li agrada i compartiu en aquell moment sentiments, no? Com en un viatge,
3: clar,
2: esteu compartint un viatge. És superbonic.
3: Clar.
2: És superxulo. Sí,
3: i la guitarra té forat en aquest tipus de partitures?
2: Sí, sí, sí, tant que té forat, sí. De fet, mira, durant tots aquests estudis, sempre als conservatoris, a les escoles de música, es fa música de cambra. I jo, per exemple, aquí a l'escola de música feia música de cambra amb una amiga, la Mar, una cel·lista, és un tresor de persona, i quan vaig començar amb ella a fer música de cambra, vam veure com a tots dos ens agradava el nostre instrument i ja fer aquest conjunt de violoncel i guitarra ens encantava. I a sobre, si personalment tens una amistat supermaca, ja dius, uau, és que és una explosió. Després, al superior, per exemple, vaig poder compartir de fer grupets amb altres guitarres. Vam fer un quartet de guitarra supermaco. Un altre any vam fer saxo i guitarra, que dius, mira, com pot ser aquests dos instruments, un de vent, un de corda, i eren molt diferents, de volum, són instruments molt diferents, però funciona. Al final, és buscar la manera, la tècnica, i funciona.
3: Que bé, que xulo.
2: I amb orquestra, jo he tocat una vegada, vaig tenir l'oportunitat a Alacant de tocar en banda, amb la banda sinfònica d'allà d'Alacant. I vaig tocar un concierto que es diu el Concierto del Sud, de Ponce, ¿vale?, d'un compositor, i va ser una experiència increïble, perquè era una banda, t'has d'imaginar tot d'instruments de percussió i instruments de vent, ben metall a sobre, que són, no?, són potentes, i estava allà la guitarra. Jo mort de por el dia del concert, de dir, ai, clar que... Lògicament, has d'anar amplificat per aquelles ocasions.
3: Clar.
2: Però sí que funciona, o sigui, sí, sí, bueno, sí, ho has de veure en el concert d'Aranjuez, no?
3: Sí, sí, no.
2: Aquest gran concert.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: O sigui que sí.
3: Que
2: sí.
3: També a vegades no crec, i parlo ara per aquesta ignorància pròpia, com aquesta pregunta que et feia, justament, que a vegades quedem amb aquestes partitures o aquests concerts tan coneguts,
2: sí,
3: però
2: sí,
3: que el repertori és molt més ampli i el pes de l'instrument és molt més ampli del que podem arribar a pensar,
2: en moltes
3: ocasions.
2: I tant. I tant, i tant, i tant.
3: Quin secret hi ha per tocar la guitarra, Adrià?
2: Quin secret?
3: Sí, no?
2: El treball. És que sembla mentida, però és el treball. O sigui, jo ara com a professor ho veig en els alumnes, de dir, és que, vale, sí que està la part, no?, quan veus aquestes figures grans que sempre diuen això del duende, això, però sí que pots tenir més facilitat, se't pot donar una miqueta més bé, però al final, si no hi ha un treball darrere, un esforç, un temps... És la màgia de tot,
3: sí.
2: És la màgia. I tot va com una cadena de que t'ha d'agradar, li has de donar temps perquè t'agrada, a vegades esforç, a vegades també, doncs, valorar altres activitats que potser aquí no m'agrada tant i li puc dedicar més a això. doncs és un esforç, és un treball. Aquesta és la màgia, no hi ha una altra.
3: És que a vegades, no?, la passió, el duende, el talent, si no va acompanyat de tècnica, malament.
2: Que...
3: O si no hi ha la tècnica per poder expressar allò
2: I
3: que
2: tant,
3: sents,
2: tant,
3: és complicat.
2: Tant,
3: cada vegada molt lligat una cosa amb l'altra.
2: I tant. Tu, jo, ara, això, ara cada vegada veig molt en els alumnes, veig algun alumne que pot tenir més facilitat que un altre, però aquest alumne que dius pot arribar a tenir aquest petit duende, no?, quan tu veus aquesta màgia, veus que no hi ha un treball darrere, i, en canvi, un que aquesta màgia de principi tu no li has pogut veure, però que té un treball darrere, dius, uau, és que l'està aconseguint, està,
3: sí, sí,
2: o sigui,
3: sí, sí.
2: I és, sí, això.
3: Sí, l'està treballant, no?
2: L'està treballant.
3: Treballant el duende aquest que...
2: Això és, llavors, sí. Molta constància, molta constància.
3: No ho hem dit, perquè ho tinc per aquí anomenat, però has tingut molts reconeixements, molts premis. Jo sé que és d'aquests temes que no t'agrada parlar perquè t'incomoden, però bé, has tingut molts reconeixements, molts premis en la teva formació, que també avalen la teva qualitat,
2: sí.
3: Deixa-m'ho dir. I aquí hi ha un gran músic amb una llarga trajectòria professional que des de fa pocs anyets viu aquí al Vendrell,
2: sí.
3: Ho podem dir, que és el Lluís Cintes,
2: sí.
3: Que és amics de la casa, i el primer que em va dir, perquè ara ho explicarem,
2: sí.
3: També amb les teves recents participacions amb,
2: sí.
3: Amb l'orga del Vendrell, ens deia, és que no pot ser, és que és injustificable que aquest noi no tingui el reconeixement i el valor que ha de tenir, no només al Vendrell, per suposat, sinó a nivell musical internacional. El Lluís al·lucina amb la teva música, amb la teva guitarra. De fet, va ser un dels culpables que estiguessis amb la programació de l'orga,
2: sí.
3: A més, en diferents ocasions, perquè vas tocar amb l'Helena Culleré.
2: Amb l'Helena Culleré, va tocar de manera individual amb organista, i després jo amb orga. I sí que ens van trucar per fer una cosa conjunta, però aquell dia no podíem cap dels dos.
3: Vale.
2: No vam poder arribar a fer.
3: Per això em sonava que alguna
2: però,
3: cosa hi havia conjuntament.
2: Sí.
3: Perdó.
2: Però tenim aquí quasi pendent
3: que
2: per
3: ja
2: crear una poseta. I tant, i tant.
3: Però
2: i
3: sí
2: tant.
3: Que, el darrer, de fet, el darrer concert de la programació de l'orga del mes de maig va ser tu.
2: Sí.
3: Amb en Josep Mateu va ser a l'orga.
2: Amb el Joan Mateu, sí.
3: Amb
2: el Pep Mateu, perdona, Pep Mateu, Josep Mateu.
3: Amb Josep Mateu.
2: Sí.
3: I que va, fantàstic.
2: I va anar molt bé. O sigui, primer de tot, superagraït al Lluís, perquè la veritat que jo, que no ens coneixíem, i un dia em va descobrir per Instagram, no?, i això que diu, ostres, tu ets músic també d'aquí del Vendrell, i després d'una funció del teatre, doncs
3: sí,
2: em va venir...
3: Sí,
2: això és, que em feia l'orca, jo tocava també... La guitarra tenia un paper protagonisme en aquella obra de teatre, i doncs va venir a veure l'hora de teatre i llavors em va dir això que li va agradar moltíssim i jo superagraït també i no el coneixia i després veient vídeos i tot dic, ostres, però si m'està parlant aquí una persona que ha fet de tot en el món de la música
3: sí.
2: I jo, superagraït.
3: És a dir, que la seva opinió i el seu criteri jo crec que està més que justificat i avalat, que ell entén d'això.
2: Cadascú. O sigui, lliures tothom a tenir el seu criteri i tota aquesta llibertat d'expressió, que és el més important.
3: Sí, una pregunta que sempre m'agrada fer, que és una pregunta així una miqueta happy flowers, deixa-m'ho dir, que sempre quan parlo així amb gent talentosa com tu, jove, és preguntar com us veieu d'aquí uns anys.
2: Mira, com ens veiem.
3: Com et veus, Adrià?
2: Doncs...
3: Professionalment, personalment, evidentment,
2: sí.
3: No és cosa teva, però
2: sí.
3: Professionalment, musicalment o...
2: Musicalment, jo crec, em veig, si tanco els ulls i he de pensar en un futur, crec que dintre del món de l'ensenyament continuaré perquè m'apassiona, m'agrada molt, i crec que puc aportar un mínim, però a vegades coses de dir, de lo que m'han aportat a mi, intentar també, doncs, no?, que ho pugui poder-ho transmetre. I dintre del món de la guitarra, de la interpretació, continuar formant-me. M'agradaria... Tinc un petit somni, que és anar cap a Sud-amèrica. Sempre ho he dit, no sé per què. Ja no sé si és perquè és una cosa que ho verbalitzo i ho dic i voldria que es fes realitat.
3: Pues, digue-ho.
2: Però m'encantaria anar cap a Sud-amèrica, cap a la zona de Paraguai, Uruguai, tota aquesta zona, i descobrir molt el folklore d'allà. Amb la guitarra fan molts ritmes que m'encanten, fan música popular que m'encanta d'allà. Llavors, potser en algun futur, un temps anar cap allà i continuar descobrint i deixant-me anar, que és el que estic fent. O sigui, ja està. No hi ha una altra.
3: Endavant, de veritat. T'admirem moltíssim, enhorabona, felicitats per la feina.
2: Gràcies.
3: Per això, per aquest futur immediat que tu visualitzes i que el compartim amb tu i que et recolzem el que el facis, per suposat. I per conèixer-te una mica millor i conèixer-te com a intèrpret i com a músic, ens tocaràs alguna coseta. Tindrem el privilegi que es toqués alguna cosa.
2: Alguna coseta.
3: Què es tocaràs?
2: Mira, us tocaré una... Hi ha una peça que si tu em preguntessis quina és la teva peça, ja no sé si preferida o hi ha alguna peça especial, potser és una peça especial. Hi ha una que es diu Un senyor en la floresta, que és la que us tocaré, que és d'Agustín Barrios, d'aquest compositor que t'estava dient que aquesta setmana estava mirant encara més peces. Tot. Doncs aquesta peça, És un sueño en la floresta, fa una cosa que es diu trèmolo, i la vaig tocar per acabar els diferents cursos de grau professional i entrar al superior, ¿vale? Per començar a la universitat. Uh-huh. I es va convertir en una peça molt especial perquè em va agradar molt. Ostres. Em transmitia molta pau, molta pau. Sí. I als amics sempre els hi toco això.
3: Ah, o sigui, quin privilegi, gràcies.
2: Sempre els hi toco això i em diuen, de fet, els amics, Adri, què ens tocaràs? Un senyor en la floresta? Ets un pesau. I sí que és veritat, però perquè m'agrada, m'encanta, i moltes vegades passo molt de temps sense tocar-la i després la retorno a tocar, no? La torno a tocar i és com, ostres, t'arriba aquesta pau.
3: Que no bé, sé. Que
2: sí, és pau. És natura, és... Que és algo especial. Mai l'he registrat així i dic, ahir quan m'ho vas dir, porta la guitarra, vinga, a veure si t'animes, i pensava, què toco? Dic, per què no? Un sueño en la floresta. Vull ser pesado aquí.
3: Que els amics no es queixin, que són uns privilegiats d'haver-te escoltat.
2: Total,
3: com a privilegi que tindrem ara mateix. I mira, en certa manera quedarà enregistrat.
2: Doncs sí, per això. Sí, que serà bonic i també per agrair-ho a tota la gent que m'ha acompanyat en el món de la música i totes aquestes oportunitats que em doneu, que són superboniques i m'encanten.
3: Sí. Un plaer estar amb tu.

0: extraordinària interpretació d'aquesta peça en directe, i la música en directe sempre té un no sé què ben especial. L'Adrià Galindo, qui ens va acompanyar i ens va explicar bé tot això que hem recordat.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Causa la pell i tremolor.
5: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Dos quarts i cinc minuts, participació i trucades ja a partir d'aquests instants, i amb tota la maquinària engegada en aquest aspecte, eh? Això, la sintonia ja sona, telèfon operatiu al 977-15-70-69 a la vostra plena disposició, el mateix al correu electrònic des de tota l'estona i des de les 24 hores del dia, que la ixera @rtv-elvendrell.cat, i també des de que hem començat a les 9 al WhatsApp de directe al 686-101-101. I tenim ja la primera trucada d'avui. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
6: Hola, tresor. Mira,
0: acabo
6: d'arribar i ja connectes. Mira que bé, eh?
0: Veus que bé? Tot sí. Quadrat.
6: Perquè, bueno, encara m'has donat temps de sentir aquest nen de la guitarra.
0: Molt bé.
6: Que molt bé, que és una peça molt maca, no?
0: Sí.
6: Molt melòdica, molt xula. Sí.
0: Molt bé.
6: Perquè aquesta ja l'havíem fet i tu la tenies gravada, oi?
0: Sí, tenim moltes converses amb gent jove, sí, i tot plegat, sí, que volem anar recordant, sí, per donar allò, no?
6: Sí,
0: protagonisme,
6: sí.
0: A aquests joves, justament.
6: Molt bé, carinyo. Mira, avui posa'm el Fred García, Els seus ulls.
0: Molt bé, els seus ulls.
6: Els teus.
0: Perfecte. Doncs vinga, ho apunto.
6: Vale, bonic. Molt bon cap de setmana.
0: Gràcies.
6: Vigila amb la calor.
0: Sí. Diuen que anirà menys, eh? Per això ja diuen,
6: sí,
0: que anirà menys.
6: Sí, sembla que sí, que baixarà una mica.
0: Sí.
6: Bueno, i ja fins dilluns ens sentim, eh?
0: Exacte, dilluns com sempre.
6: Molts petons i abraçades.
0: Gràcies, eh? Maria Dolors, igualment, que
6: vale,
0: vagi bé.
6: Carinyo. Adéu.
0: Primera trucada, primera petició musical. Amb això ja trenquem una mica el gel i a partir d'aquí, això, que vagi esdevenint fins al migdia i les 12.

teus ulls, els teus ulls de l'Alfred García, com veu ha demanat la Maria Dolors ara mateix. Aquí està, així sona.

No és aquesta, eh? No sé què ha passat. L'ordinador n'ha posat un altre. Aquest és Puño d'Aragón, Todos los charcos. Que ara em sabrà greu tallar-la perquè és molt xula. No és la cançó que ens ha demanat la Maria Dolors, eh? Corregim-ho. Això no sé, a vegades la informàtica fa una mica el que vol i ha estat el cas. Acabem d'escoltar aquesta cançó, Todos los charcos, i després de seguida sí ja la cançó que es demanava la Maria Dolors, de Els teus ulls, de l'Alfred García.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Sí, sí, aquesta sí, eh? Ara sí. Són cançons molt diferents, eh? Ara sí que ho hem fet bé, això. Els teus ulls, de la Fred Garcia, que ens demanava la...

0: Hay flechas que se han perdido. Verano.
1: 977-1570-69, pendents de trucades, participació, 686-1091, si voleu enviar un missatge de WhatsApp. Quan ja anem arribant, encara ens queden 2 minuts per 3:15. Posant ritme i posant ganes en aquesta calaixera d'avui divendres, amb bon acompanyament musical, amb aquesta cançó de la Pegatina, la Voltereta. I que, de fet, ens donarà pas ja una nova trucada. Aquest telèfon que sempre anem recordant i que ara acabem de dir, el 977-1570-69. Bon dia.
2: Bon giorno per la mattina, Pere.
1: Bon giorno per la mattina, signori Papaletti.
2: Arrivato al Papaletti.
1: Benvenuto. Què dius, Jan, què dius?
2: Jo em sembla que avui posaria sempre dedicada per la meva dona.
1: Vale, quina has dit, perdona?
2: No, te la tinc de dir.
1: Ah, vale, em sembla que l'havies dit. Perdó, no, perdó.
2: Però m'agradaria que em posessis del Cirex La Escova.
1: Vale, del Cirex La Escova, molt bé.
2: Sí, perquè el poble no està massa net i convé netejar amb escombres.
1: Bueno, a vegades sí que van bé les escombres. Perfecte, doncs l'escola. Molt bé. Doncs la busco i la posem, per suposat.
2: Espera, que és bonic aquest programa. Sempre per dir la teva i sempre tinc ganes de riure.
1: Home, sempre, si no malament.
2: Un alegre, sempre.
1: Clar, sempre, buscant la part positiva de les coses.
2: Ara.
1: Molt bé. Gràcies, Jan.
2: Igual, Pere.
1: Que vagi
2: bon
1: bé.
2: Bon fin de setmana per tot i visca tots els calaixeros i calaixeres i la cuina.
1: Visca. Adéu, Jan, adéu.
2: Adéu.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Ai, si jo tuviera una escoba, ai, si quantes coses es compraria, molt i tant. La cançó que ens ha demanat ara mateix en Jan Papalet per la seva dona, que ja sona, i per tots plegats.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Parlo bo i parlo dolent, no esperem res, som amics normals i discutim de tant.
2: Mama Doucha i Scotty DK, la millor gent del planeta.

0: feina que tens.
1: Va, seguim posant cançons, ritme, això, eh? A l'espera de més trucades i més participació, tot i que ja mica en mica anem enfilant la recta final. Les anem triant nosaltres. A més, són novetats, eh? Són cançons d'ara i que s'acaben de publicar, com aquell qui diu. Com aquesta nova cançó d'en Roger Pedrós. No em cal res més.

quina cançó més maca, d'en Roger Pedrós. Va, anem cap a altres cançons, altres novetats, i bàsicament ja amb això ja ho deixarem aquí.

Gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9. A més, no, demà no, que és dissabte. El dilluns, eh? Hi tornarem dilluns a partir de les 9. A més ràdio i amb més ganes d'acompanyar-vos. No hi falteu. Adéu-siau.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al Departament d'Educació hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11, amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la Via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten. També estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
4: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
2: Esther, segueixes aquí.
3: Doncs això, sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
2: Gràcies, Esther. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: I anem ara a la jornada a seguir. Com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat? Una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
5: Bon dia. Cap a 2:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a les 11 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara cap a les 12 diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
2: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
2: Nueva York!

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pendents encara de la reunió entre sindicats i el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 del matí, que

0: Finalment s'han endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent el salari, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic dels docents. Anem ara fins a aquest punt, fins al Departament d'Educació. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, com s'està vivint aquesta situació ara mateix?
1: Bon dia. Doncs després d'un petit recés, la reunió continua i segons fonts sindicals les converses flueixen i han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. En aquests moments el tema salarial és el que tenen sobre la taula. La proposta del govern és un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat, que a banda de l'acordat el mes de març seria de 120 euros mensuals més d'aquí a 4 anys. Afirmen que no es mouran de la mesa de negociació i, mentrestant, un centenar de docents mantenen la protesta davant del departament a Via Augusta, que mantenen tallada des de les 10 del matí.
0: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
1: D'acord, bon dia.
0: I, de fet, la reunió coincideix amb una nova jornada de vaga que avui se centra al Penedès i al Baix Llobregat. De fet, desenes de mestres han bloquejat l'estació del Cremallera per pujar a Montserrat. Els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb el Cremallera, que ha quedat completament aturat per la protesta. I l'incendi d'Òrrius podria haver començat en una zona forestal abans d'afectar la fàbrica d'Espelmes, que ha quedat totalment destruïda. A l'espera de l'informe oficial, les flames s'haurien originat, com dèiem, en una zona de canyes, haurien saltat després del pati exterior i després haurien afectat tota la indústria on havia unes 500 tones de parafina distribuïda en diferents dipòsits. L'Ajuntament i l'ACA descarten afectacions al torrent proper gràcies a les barreres instal·lades per contenir el vessament. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense sense interessos, i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments hi ha diverses avaries, una a la C25 a Sant Pere de Sallavinera, que talla un carril, i dues més encara ara a l'autovia 2, una al Bruc i una altra a Abrera. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les últimes notícies de la setmana. Avui és divendres, dia 29 del mes de maig de 2026. El saludem, el Joan Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la Casa en Producció General i Continguts, el Jordi Graell, que ens parla d'esports, el Marc Rodero, que ens farà la previsió meteorològica, i tot plegat produït per Víctor Merencio i conduït per Llorenç Avinyó. Tenim menys de 30 minuts i moltes coses per explicar. Sumari de titulars.
4: Sumari de titulars.
3: Parlarem d'entrada de les novetats del bus llançadora del Vendrell. Ens ocuparem seguidament de la nit d'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Ens referirem a una campanya que arriba a la seva 16a edició, Compra i descobreix Catalunya, que s'ha presentat avui. Parlarem d'una denúncia a antifrau d'uns veïns de l'urbanització del Papagai. Parlarem del pastís i el menú de festa major de Santa Anna d'aquest 2026, de la cançó hip-hop que han fet el casal jove i també d'una activitat de ioga per a nens que pateixen càncer infantil. I més coses, a veure si ens hi cap tot plegat. Entrem en matèria.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: El bus llançadora entre el centre i la costa del Vendrell ha tingut 36.000 passatgers en els seus primers 10 mesos de funcionament. El servei va ser un èxit l'estiu del 2025i ha mantingut dades notables de passatgers, al voltant de 4.700 cada mes a la tardor del mateix any i durant la primavera d'aquest 2026. La novetat ara és que la línia L2 també connectarà el Francàs amb el centre del Vendrell. És una informació de Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem Marta Tovella, regidora de Cohesió Territorial i Platges, Josep Civill, d'Autocars Penedès, i Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell.
5: El passat mes de juliol, l'Ajuntament del Vendrell va activar un servei de bus llançadora per millorar la comunicació entre el centre del Vendrell i els nuclis marítims, la línia L3. L'objectiu era cohesionar el territori amb unes bones comunicacions i donar resposta també a l'activitat comercial, turística i de serveis. En aquests primers 10 mesos de funcionament hi ha hagut al voltant de 4.700 passatgers mensuals.
6: Una cosa a destacar és que a l'agost, que pensàvem nosaltres que tindríem la punta màxima d'usuaris, van haver 4.000 i escacs persones, i al mes d'abril hi han hagut més. Aleshores creiem que és un servei consolidat i que mantindrem. La gent està molt contenta amb la L3, amb el bus llançadora, que s'afegeix ja als altres serveis que teníem de la L2 i al pasbus, el bus a demanda. Això ens ha permès connectar la costa del Vendrell amb el centre i també amb l'hospital. Aquest era una parada bàsica per facilitar a tots els veïns que viuen aquí que poguessin accedir-hi. I tanmateix també ens ha permès que la gent del centre de Vendrell puguin baixar les platges.
5: El bus no ha afectat altres serveis previs, sinó que els ha complementat.
7: Com que hi havia menys freqüències en aquesta zona d'aquí, doncs si ara posant servei fixe, potser seria un complement que podia retallar una miqueta viatgers del pasbus, no? I en aquest cas no ha sigut així. El pasbus està mantenint i està incrementant també viatgers, no? O sigui, això és una cosa positiva.
5: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicat que el nou servei tindrà continuïtat, segurament amb una ampliació de freqüències. De moment, la novetat és la connexió del Francàs amb el centre del Vendrell.
8: Farem una parada al centre del Francàs, a la comunicació social, una parada dins del Francàs, en aquest cas de les línies de servei regulars, perquè també el Francàs tingui una comunicació directa ràpida amb el centre del Vendrell i els punts estratègics, estació, hospital, etc etc. Per tant, aquesta seria la gran novetat. A partir de 1 de juny, a la comunicació social, al costat del càmping Francàs, una parada per anar i comunicar de manera ràpida Francàs i al centre del Vendrell.
5: En els 10 primers mesos de funcionament, el bus llançadora entre el centre del Vendrell i la costa ha tingut més de 36.200 passatgers.
3: El teixit empresarial del territori es tornarà a trobar en una nova nit de l'empresa. Serà l'11 de juny a Sant Pere de Ribes, organitzada per la Federació Empresarial del Gran Penedès. La cita esdevé el principal punt de trobada del món empresarial d'aquest àmbit. Es preveu arribar als 500 participants en un nou format, a l'aire lliure, si el temps ho permet. Tot plegat ho explica la gent de Canal Blau, la nostra emissora de televisió germana, i aquí escoltarem Neus Lloberes, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès.
9: El sopar i la cerimònia de la nit de l'empresa 2026 es traslladen aquest any com a novetat a l'amfiteatre de la finca Massolers, a Sant Pere de Ribes. S'ha buscat un espai ampli amb les previsions de superar els participants d'edicions anteriors i reunir l'assistència de 500 persones. Aquesta gala, que organitza la Federació Empresarial del Gran Penedès, es converteix en la trobada anual més important del teixit empresarial del territori.
10: Aprofitar en aquest esdeveniment per connectar empreses, generar relacions, reconèixer trajectòries i posar en valor el talent empresarial del territori. És això i molt més que això, però això és la clau, diguéssim, d'aquest esdeveniment. No és només una festa, que també, perquè donem molta importància a que la gent s'ho passi bé, no és una reunió de treball, però s'aprofita per fer moltíssima relació empresarial, moltíssima networking, i això s'agraeix. De fet, cada any hem de tancar aforament, i aquest any, per aquest motiu, hem ampliat l'aforament. Serà l'any que serà més gran.
9: La nit de l'empresa també serveix per reconèixer les iniciatives i trajectòries destacades d'empreses i entitats del Penedès i el Garraf amb uns premis que volen posar en valor l'excel·lència assolida el darrer any. Enguany hi ha pràcticament 100 candidatures que opten a les diferents categories de premis, amb 21 empreses presentades al Premi a la Innovació. També hi haurà el reconeixement a aniversaris destacats i, com a novetat, aquest any s'incorpora el Premi Honorífic a la Trajectòria.
10: Teníem diverses empreses i persones del territori que no es presentaven a cap premi, però que ens donava la impressió que es mereixien que se'ls fes algun tipus de reconeixement. I m'han dit, pues, escolta, aquí falta un premi, que és el Premi Honorífic a la Trajectòria, que està pensat per posar en valor persones que amb l'esforç i lideratge han contribuït de manera destacada al desenvolupament empresarial del territori.
9: La nit de l'empresa es farà el dijous 11 de juny a partir de 6:45 de la tarda a la finca Massolers i les inscripcions estan obertes a través de la pàgina web de la FEC. Enguany es busca una major implicació del públic assistent com una part activa de la gala amb la dinamització del grup Impro Show.
3: Parlem ara de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, que es posa en marxa aquest dilluns. Hi participen un centenar d'establiments del Vendrell i els guanyadors optaran a 22 experiències per a dues persones a diferents municipis de Catalunya. L'Ajuntament compta amb la col·laboració del Centre d'Iniciatives i Turisme. És una informació dins la qual escoltarem Mariona Figueres, regidora de Participació Ciutadana, i Sílvia Riambau, en nom de la Junta Directiva del CID del Vendrell. Dilluns vinent, 1 de juny, es posa en funcionament la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Fins al 7 de juliol es poden lliurar les butlletes que signaran més de 100 comerços al Vendrell adherits a la iniciativa. Els guanyadors optaran a experiències per a dues persones a 22 municipis catalans que, com el Vendrell, formen part de la campanya. L'Ajuntament hi participa amb la col·laboració del CID.
11: Una campanya que ajunta dos mons, no? Tant el turisme i la cultura com el món del comerç local. Recordem que aquesta campanya, doncs, comprar el comerç local té premi, no? I enguany, doncs, s'han adscrit a aquesta campanya més de 100 comerços del nostre comerç local i un total de 22 municipis. I us vol dir que quan anem a comprar les nostres botigues de confiança, omplirem una butlleta i el dia 7 de juliol es farà aquest sorteig en directe a través del programa de la Calaixera i llavors repartim aquestes 22 experiències que vagin a tombar per tota Catalunya i puguin descobrir, doncs, aquests petits indrets, aquests 22 municipis que formen part de la campanya juntament amb el Vendrell. Agrair un cop més la col·laboració també a Comerç del Vendrell i al CID.
3: Des de l'inici del projecte, que arriba a la seva 16a edició, el CID del Vendrell col·labora amb la campanya.
11: Aquesta és la 16a vegada que el CIT participa en la campanya de la xarxa de compra i descobreix Catalunya i contribuïm amb la distribució i difusió d'aquesta campanya a través de totes les botigues de tot el comerç del poble.
3: El sorteig que decidirà els guanyadors es farà el dia 7 de juliol a les 10 del matí en directe al programa La Calaixera de Ràdio El Vendrell. La campanya, que porta el lema de Compra a prop, arriba lluny, és un impuls al comerç de proximitat i també al turisme.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La plataforma veïnal del Papagai, integrada per una seixantena de veïns, han denunciat l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i diferents alcaldes i regidors a l'oficina antifrau. La denúncia és per prevaricació, falsedat documental i malversació. Afirmen que la urbanització es troba en una mena de llimbs jurídic des de l'any 2016, quan el procés perquè el consistori la recepcionés va quedar aturat. Aquí escoltarem Carles García, que és l'assessor d'aquesta plataforma veïnal del Papagai, en una informació de Marc Guitart.
12: El Papagai és una urbanització que està dividida en dos municipis, la Bisbal del Penedès i Sant Jaume dels Domenys. Com moltes urbanitzacions nascudes entre els anys 60 i 70 del passat segle, ho va fer de forma legal. Un pla parcial signat pels dos ajuntaments el 1971 estipulava els passos que calia seguir perquè ambdós consistoris recepcionessin la seva part. Uns passos que, tal com detallen els veïns de la plataforma, es van anar complint tots.
13: La feina del promotor era fer l'urbanització. L'urbanització, com podeu veure, està feta. Aquí està edificat el Papagai al 90%, per tant, aquí viu gent des de fa més de 40 anys. L'urbanització està feta. Els propietaris van pagar les quotes d'urbanització, que era la seva part. I la part de l'Ajuntament és recepcionar l'urbanització un cop acabades les obres i fer-ne el manteniment.
12: L'any 2010, tots dos ajuntaments van signar els acords per recepcionar la seva part. En ambdós casos es van produir denúncies veïnals contra aquests acords, però mentre que la denúncia de la Bisbal no va prosperar, la de Sant Jaume va acabar derivant en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el procés de recepció, ja que el va considerar il·legal.
13: A partir d'aquí, l'acord de municipalització de l'urbanització del sector de Sant Jaume va quedar anul·lat l'any 2016, han passat 10 anys, i l'Ajuntament no ha fet absolutament res per revertir aquesta situació, deixant els veïns d'aquest sector en una mena de gim jurídic en el que l'urbanització no la manté ningú, l'Ajuntament fa el manteniment bàsic dels serveis perquè ve obligat per la llei de bases del règim local a recollir la brossa, a fer el manteniment just de la xarxa d'aigua, però si pugeu per l'urbanització i graveu alguna imatge, veureu les tuberies d'aigua tirades per sobre de les voreres.
12: A aquesta situació s'hi suma el fet que l'Ajuntament fa anys que no està donant llicències d'obra, amb l'argument que el nucli no té la condició de solar.
13: Però és que ja hi ha sentències, hi ha una sentència del jutjat contenciós administratiu de Tarragona, d'una propietària que, precisament de la nostra plataforma, que va denunciar l'Ajuntament quan li van denegar la llicència d'obra, i a part de que el van obligar, evidentment, a donar la llicència, el jutjat el que diu és que el Papagai té tots els serveis fets, que el Papagai és sol urbà consolidat, que el Papagai i les seves parcel·les tenen la condició de solar, i en aquestes condicions la llei d'urbanisme diu que la concessió de llicències d'obra és obligatòria sempre i quan no hi hagi un defecte tècnic en el projecte d'obres.
12: Segons els veïns, això ja està produint afectacions en el valor dels seus habitatges.
13: I quan algú es vol vendre una parcel·la del Papagai, tant si està edificada com si no, es veu amb la problemàtica de que, com que corre la veu de que aquí no es pot edificar, doncs això suposa una afectació en el preu.
12: Tot plegat ha portat els veïns a denunciar davant l'oficina antifrau l'Ajuntament de Sant Jaume, 3 alcaldes, 2 regidors d'urbanisme, 4 secretaris interventors i 4 persones dels serveis tècnics municipals, a més del Servei d'Assistència Tècnica del Consell Comarcal. A més de demanar que es compleixi la legalitat amb les llicències d'obra, la plataforma vol que l'Ajuntament reconegui un deute que s'enfilaria fins als 5 milions i mig d'euros, sumant la desinversió al nucli amb la no aplicació d'una bonificació a l'IBI que es va establir al pla parcial. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Sant Jaume expliquen que han demanat un informe jurídic sobre la situació de l'urbanització, el qual ja han rebut i faran públic les pròximes setmanes. Aquest informe els marcarà els passos a seguir per resoldre la situació que es troba el Papagai. L'alcalde Magí Pallarès ha volgut remarcar que està al costat dels veïns.
3: Santana, la festa major del Vendrell, ja té oficialment el seu menú i el seu pastís d'enguany. Els administradors de la festa major l'han donat a conèixer aquest dijous al vespre al costat dels seus responsables, els cuiners i pastissers de la Milà i del Fargó. Les postres, per cert, també disposaran d'una versió sense gluten que ha fet la gent de l'Alquimista. De tot això ens en parla el Lolo García i aquí escoltarem Gemma Civil i Francesc Armengou, que són els que han fet el menú i el pastís, i també Lluís Duran, un dels administradors de Santana.
14: Refrescant de primer, tot seguit enèrgic i amb un punt àcid per acabar. Així es presenta el menú de festa major d'aquest 2026, una aposta decidida per introduir la gastronomia també dins dels actes de celebració de Santana. Uns plats i un pastís ben pensats per gaudir al màxim de la festa gran del Vendrell.
15: Consisteix en una ensaladilla de la Milà, perquè al final fem ensaladilles així fresquetes, refrescant per la festa major, que al final el que vols per la festa major és refrescar-te, i després tu un rostit de vedella, amb prunes, orellanes i moixernons, que sigui potent per agafar consistència d'aquests dies, que són uns dies bastant intensos.
16: Aquest any hem pensat en fer una mousse de iogurt amb un interior de navius i un cruixent de fulletina amb xocolata blanca i el logotip, que és lo maco també d'aquest pastís, no? Perquè és superpotent aquest any. I, bueno, l'hem arrodonit amb uns colors així groguets com el logotip perquè quedi tot més conjuntat.
14: El pastís, per cert, també tindrà la seva versió sense gluten a càrrec de l'Alquimista. Una recepta gastronòmica que ha satisfet el públic assistent a la seva presentació i els mateixos administradors.
17: És una proposta que ens fan, doncs com ja veieu, enfocada també inclús amb la imatge i amb tot el que hem pensat per al poble, i doncs que esperem que els agradi a tothom i que puguin gaudir-lo. Avui fem el tast, no? Podem venir a provar i la presentació, i a partir d'avui podran anar a qualsevol dels comerços que hem dit i començar doncs, a demanar-ho i a provar-ho.
14: Qui vulgui gaudir del menú de la festa major ja el pot anar encarregant per tal d'assaborir-lo a partir del mes de juliol. Una proposta combinada amb un pastís que, tal com ha succeït altres anys, es podria consolidar més enllà de Santana i quedar-se com a fixa a la carta de dolços del Vendrell.
3: Un grup de dinamitzadors i usuaris del casal jove de Calafell han unit el seu talent per escriure un hip-hop contra les masculinitats tòxiques. Es tracta d'una peça on reivindiquen solidaritat i empatia en un món cada vegada més carregat. Denuncien prejudicis i discriminacions. El tema es penjarà aviat a Spotify i de cara a l'estiu tenen previst gravar un videoclip. Ens ho expliquen Juan Madero, que és el dinamitzador del casal jove, i diversos intèrprets d'aquest hip-hop, de la mà de Lolo García.
14: En aquest món ja no hi ha tolerància. Estem en un món que no accepta la diferència. Classe treballadora odiant a l'immigrant, un estudiant d'integració que no el volen integrar. La vida pot arribar a ser un infern, tio, però si alces la veu, podem canviar les coses. Són només alguns dels versos inclosos a La llum del sol, una cançó gravada a ritme de hip-hop on els usuaris del casal jove del Vendrell denuncien situacions reals, viscudes en primera persona o a partir de la seva inconformista percepció de la societat. Un projecte punyent i amb molta lírica.
18: I al final nosaltres volíem recuperar una mica aquesta essència i, a més, sobretot el perfil en el qual, o el tema en el qual ens hem nosaltres recreat una mica, és el tema del bullying, el tema de l'exclusió social, i a partir d'aquí doncs, hem creat la nostra cançó on cadascun dels membres ha creat la seva lletra.
14: La iniciativa va néixer l'octubre passat arran d'un taller que, sota el títol Hijupeja la masculinitat, volia treballar aspectes vinculats al respecte i tolerància, tot desmuntant les cançons que els mateixos usuaris consumeixen gairebé a diari. El resultat ha estat una peça carregada de denúncia i, com la poesia de Gabriel Celaya, amb molt de futur.
19: M'he inspirat en general en el que veig al carrer, el que visc i el que veig en general, el que va passant en si, o sigui, agressions, tot en general. Jo econòmicament, jo ho he anat veient, el que jo vaig veient i ho he escrit inspirant-me en això.
20: Cada vegada hi ha menys del que és tolerància, empatia, és una cosa que es veu molt poc ara en les persones i no ajuda que la pròpia educació no hi hagi alguna part que t'ensenya això. T'ensenyen mates, t'ensenyen castellà i tot això, però no t'ensenyen els valors que tens que tindre com a una persona humana.
0: Ah, lo que me ha agradat molt és la part de fer la, cançó, o sea, cantar-la, escribir-la, va ser molt divertit, i també les risques entre les meves companyes. I ojalà molts joves venguen aquí per disfrutar una miqueta d'este sitio, perquè és el més xulo de tot el món.
14: La cançó es pujarà en breu a Spotify i aviat aquest estiu es complementarà amb l'edició d'un videoclip a càrrec de la família del mateix casal. Una tasca comunitària per aconseguir que, malgrat tot, al final, junts puguem veure la llum del sol.
3: La plaça Germans Trilles de Comarrua acollirà el diumenge 7 de juny una nova sessió solidària de ioga per recaptar fons contra el càncer infantil. Està impulsada per la professora Elisabet Alcario, en col·laboració amb la Fundació Joan Petit. És una informació que ens explica el Marc Guitart i dins la qual escoltarem Elisabet Alcario, professora de ioga.
21: El teu estirament, el seu somriure. Aquest és el lema amb el qual s'ha organitzat la sessió de ioga contra el càncer infantil del pròxim diumenge 7 de juny a la plaça dels Germans Trilles de Comarruga. Serà impartida per la professora Elisabet Alcario a partir de 8:45 del matí i està dirigida a tots els públics.
22: Es una actividad que es para todo tipo de personas, quiero decir, niños, jóvenes, abueletes, porque es una clase de yoga bastante sencillita, ¿vale?, que la haremos en esta plaza. Después, a las 8:30 de la mañana, por favor, traer vuestra esterilla y después haremos un poquito de desayuno. Y si hace esta calor, pues mira, ya que tenemos cerca la playa, pues nos bebemos un baño.
21: La sessió s'organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'espai Pilates en Ioga de la mateixa Elisabet Alcario, que obrirà portes al juliol al Vendrell, i la Fundació Amics Joan Petit. L'objectiu és recollir fons per contribuir a la lluita contra el càncer infantil.
22: La gente puede inscribirse a la clase del yoga, puede comprar cositas que la fundación tiene de Joan Petit, incluso puede hacer donaciones, ¿sí? Y se hace a través de un número y a través de una transferencia.
21: Aquesta no serà la primera iniciativa en la qual pren part el Cario, que fa 2 anys ja va impulsar una altra masterclass solidària a l'Hotel Ra. La professora es va involucrar plenament en aquesta lluita arran de la mort d'una de les seves clientes per càncer.
22: Y no sabes lo feliz y lo que engranda y ensancha el corazón hacer algo así por los niños. Porque verdaderamente los niños son nuestro futuro, ¿no? Y si no lo hacemos así, ¿cómo lo vamos a hacer? Y si ayudamos con este granito de arena a esta investigación, pues, y salvamos vidas, pues... A ello que voy, y lo haré una y mil veces.
21: En la iniciativa impulsada fa 2 anys hi van prendre part 88 persones i es van recaptar fins a 2.500 euros. Unes xifres que el Cario espera poder igualar o superar en aquesta edició.
1: Els esports, en Jordi Graell.
23: Hola, bon dia. Ha hagut de parlar de vela. En el marc de la designació com a ciutat europea de l'esport 2026 i del centenari del naixement del patí de vela, el Vendrell acollirà per primera vegada la història el campionat de Catalunya sènior d'aquesta disciplina sense timó, estretament vinculada al patrimoni marítim i esportiu del país. Sota l'organització de l'Associació Patí Català Sant Salvador, prop d'un centenar de regatistes de primera i segona categoria, s'aplegaran els caps de setmana el 30 i 31 de maig i del 6 i 7 de juny a la platja de Sant Salvador, a la 88a edició d'una de les competicions més arrelades al territori. El campionat també arriba en un moment de reconeixement institucional del patí de vela al municipi. El consistori ha declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la demarcació de Tarragona que ho fa i a la quarta de Catalunya, després dels precedents de Badalona, Barcelona i Cubelles. Escoltem la regidora de platges, Marta Tovella.
24: Potenciem el màxim que podem a l'esport i sobretot a les platges. Fa poc vam fer, a principi d'any, vam fer un reconeixement al patí català, al patí de vela, com a embarcació tradicional de les nostres platges, i això és el colofón, podríem dir, d'aquest reconeixement. Nosaltres estem molt agraïts a l'associació per tots els seus membres i per l'impuls que li donen, i per nosaltres és una oportunitat de donar a conèixer les platges del Vendrell, en concret la platja de Sant Salvador, acollint a tots els participants i tots els acompanyants que vindran a fer aquest campionat.
23: I a continuació escoltem la regidora d'Entitats Esportives, Mariona Figueres.
25: Evidentment, quan ens vam venir amb la proposta des del Patí Català, doncs no podia ser una altra resposta que no dir que sí. Així que molt contents de poder acollir aquest campionat de Catalunya, aquests 2 caps de setmana intens d'esports que podem gaudir al nostre municipi, i fantàstic doncs, obrir-lo cap al mar i a gaudir d'aquests més de 100 patins que tindrem a les nostres platges durant aquests dos caps de setmana.
23: I ara és el torn d'escoltar l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
2: Contents d'aquesta aposta ferma, nosaltres som un municipi de mar, tenim 7 quilòmetres de platja, el Petit Català, la varada aquesta de Sant Salvador és dels més importants que hi ha a Catalunya per usuaris, està tot l'any, per tant, nosaltres molt agraïts i com a Ajuntament, col·laboració plena absoluta, perquè això sigui la primera de moltes competicions oficials que es pugui fer en aquesta platja tan fantàstica que tenim a Sant Salvador. Per tant, ja dic, a disposar de l'associació, de la federació i convidar, evidentment, a tots els veïns i veïnes i tots els que ens acompanyen als caps de setmana a venir a veure un espectacle. Això al final és un espectacle esportiu.

0: posar a fer el Campionat de Catalunya aquí. I la veritat va ser una sorpresa, perquè nosaltres tenim uns recursos molt limitats. Ens vam reunir amb l'Ajuntament del Vendrell, ens van donar un recolzament màxim, amb Abordo i amb empreses com el Port de Comarruga, la DIPAP, la Federació, ens van recolzar per poder fer aquest campionat, i la veritat que és que pinta molt bé.
1: Com a fet destacat, el campionat també es comptarà per primera vegada amb un participant invident, Dani Anglada, PIC. Anglada navegarà gràcies a un sensor sobre el pit que envolta el cos, equipat amb 12 sensors que generen patrons de vibració, i estarà acompanyat per un triplan auxiliar. Escoltem la tresorera de l'Associació Pàtica de la Sant Salvador, Anna Besols.
2: S'ha fet una excepció a la regla perquè ell pugui participar. Ell normalment navega amb una armilla que té una sèrie de sensors, i això després li va indicant la posició de la boia, etc. Però també navegarà amb un auxiliar per poder evitar qualsevol incident.
1: Com és habitual en els campionats de Catalunya de la classe, els regatistes de primera i segona categoria competiran per separat i també disposaran de classificacions diferenciades. En principi, estan previstes fins a 8 mànigues, arreu de dues per jornada, tant per als participants de primera categoria com per als de segona. Per l'Associació Patí Català Sant Salvador, l'organització d'aquest campionat suposa el seu debut en el circuit oficial anual de regates de patí de vela. Fins ara, el principal esdeveniment impulsat per l'entitat ha estat l'Open Patí Català, que organitza anualment des de 2013 i que el 2025 va ser la segona regata d'aquesta classe amb més participació del país. L'associació compta actualment amb un centenar de socis, dels quals una vuitantena naveguen en patí.
3: El temps amb Marc Rodero.
4: La calor és notícia i no sé si afluixarà una miqueta el cap de setmana. Tot això ens ho ha d'explicar el Marc. Bona tarda, Marc.
5: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
4: La veritat és que ahir vam passar molta calor.
5: Sí, una calor de primera categoria, podíem dir. Avui és el darrer dia d'aquest pic de calor. Això vol dir que de cara a aquest cap de setmana la temperatura ha de recular, i de fet ho farà de cara a aquests propers dies, perquè es afluixa una miqueta aquesta cúpula càlida que tenim a sobre, i per tant això propiciarà que hi hagi una miqueta de circulació atlàntica i que tot plegat farà, doncs, que l'atmosfera es vagi movent d'una altra manera i que ens permeti que davallin les temperatures, però que ningú es pensi que es normalitzaran. No, davallaran, no normalitzades, però també tindrem més inestabilitat i més variabilitat tant dissabte com diumenge, sobretot cap al Pirineu, Prepirineu, interior de Barcelona, nord de Lleida, interior també de Girona. Nosaltres no, al marge d'aquesta situació, però sí que l'atmosfera canvia, la dinàmica canvia, i per tant tindrem més moviment, més inestabilitat, i amb temperatures que a poc aniran baixant, en especial a partir de demà i diumenge.
4: Doncs gaudim-ho. Gràcies, Marc, que tinguis un bon cap de setmana.
5: Bon cap de setmana.
4: I així arribem al final. El que val pel Marc, val per tothom. Bon cap de setmana a tots els oients. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornarem dilluns.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps.

0: que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
1: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
2: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
3: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
4: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és el de l'entrada.
3: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
2: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
3: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
2: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
3: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
2: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
3: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
2: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Joan Barberà.
5: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
2: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Al control de s'avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia. Alguna novetat?
8: Bon dia. Doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Iolanda Segures, portaveu d'USTEC.
0: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
8: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex, i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
9: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
8: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
2: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez, d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
10: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
2: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
3: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT i s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
2: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copi. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
12: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
11: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
2: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
13: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
14: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
13: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Montcarvajal, bon dia.
15: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
16: A partir de dilluns fins als 40. Que tens l'anunci que a partir de dilluns ho allarem. Per què? Perquè té èxit.
15: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
16: I anem millorant. Estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
15: Illa ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
2: Dos minuts i arribarem a un quart de tres. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
18: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
19: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
20: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
21: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
17: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
7: Notícies en xarxa.
2: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
22: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
2: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la Platja Llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: Cadascuna té 900 metres quadrats, el tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua, amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
1: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
11: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
2: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
3: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
2: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
4: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
5: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
4: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
2: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
23: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
24: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
23: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'Eix Pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
2: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
3: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
2: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig xiquers previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%, Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8.
2: Nou minuts i seran 2:45, moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
6: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
0: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
2: I el Dansane ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansane. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
8: El Dansane ho celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
9: No és un festival finalista, és important ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
8: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia Elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
2: I arriben els esports. Què ens porta, com sempre, Joan Barberà? Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
10: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
25: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
10: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
26: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. i bueno, feliç per, bueno, per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de, bueno, de, tant del president com del director esportiu de Monchi per continuar un any més a l'Espanyol.
10: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet, respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més. I en el play-off d'ascens a tercera federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada, empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
12: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, que omplim la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent. Hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions. Som optimistes.
10: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda, en directe a la xarxa més, al partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcid, marimatge.
9: Però existir solo.
10: Terroristes.
11: Menjar plàtans.
12: Tot això és obvi.
13: Aturem-lo.
14: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
16: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
17: Què pot fer trontollar una democràcia?
18: I si demà deixés d'existir?
19: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
20: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
21: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
22: Propostes en xarxa.
23: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa.
24: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
24: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
25: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
26: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
24: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
27: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
28: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
27: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
24: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
27: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
24: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
27: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
24: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
27: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
24: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
1: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaurà espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
24: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
24: El control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
24: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
6: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
25: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
6: La reunió ha començat amb una hora de retard. Es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva. I semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
7: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
6: La Via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
24: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí, centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
3: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
24: Això fora de les aules, a dins, i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
5: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
4: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
24: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
8: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
9: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
8: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
24: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
11: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que tens l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem perquè té èxit.
10: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
11: I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins als 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent
28: que té un projecte de vida per davant i que, si ben no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
10: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
24: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
12: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de Protecció Civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
13: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
14: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
15: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
16: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
12: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
24: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
17: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els 2 únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
24: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
27: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
24: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
27: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà al districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
24: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
1: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, han acceptat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
2: Que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
1: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
24: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
27: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
24: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
27: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja, que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
24: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
27: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
24: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
19: En les línies curves, en el uso del color, en esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
18: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
24: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
20: A
3: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
6: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
3: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
7: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia amb els seus múltiples registres i capes de significat esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
20: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
21: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
20: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça Vella.
22: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
23: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Inicien les negociacions amb el conjunt amb Matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
25: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
23: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
26: El play-off ja és aquí. Objectiu que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
29: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
26: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
23: Diumenge a partir de les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, partida segona eliminatòria d'ascens a segona federació entre

0: Altre partit de semifinals, Barça-Igualada comença demà.
1: Gràcies, Joan Barberà, per última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i sindicats educatius continuen negociant i fan ara un recés per tornar-se a trobar a 3:45 de la tarda. Tot i acostar posicions, encara estan enrocats en les millores salarials en una nova jornada avui de vaga i protestes de mestres i professors que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima, perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es faci impossible, doncs que recuperem les nostres condicions salarials.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació i que els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat.

0: dels sindicats.
1: No deixem l'àmbit educatiu perquè enguany a la selectivitat hi haurà detectors de mòbils per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir el préstec d'emancipació, una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos. Plana política, el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig, i que això sí, és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE guanyaria amb un 36,2% dels vots, 11 punts després el PP, que tindria el 24,9, Vox el 16,2 dels vots, sumar un 5,7, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5, Esquerra baixa 2,5, i Junts es manté a 0,8. I el Barça, que tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. Ara el club blaugrana vol tancar l'arribada del golejador de l'Atleti de Madrid, Julián Álvarez.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy, that day I started to put on my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Sí.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les últimes notícies de la setmana. Avui és divendres, dia 29 del mes de maig de 2026. El saludem, el Joan Marques a les vies de so, tècnics i redactors de la Casa en Producció General i Continguts, el Jordi Graell, que ens parla d'esports, el Marc Rodero, que ens farà la previsió meteorològica, i tot plegat produït per Víctor Merencio i conduït per Llorenç Avinyó. Tenim menys de 30 minuts i moltes coses per explicar. Sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Parlarem d'entrada de les novetats del bus llançadora del Vendrell. Ens ocuparem seguidament de la nit d'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Ens referirem a una campanya que arriba a la seva 16a edició, Compra i descobreix Catalunya, que s'ha presentat avui. Parlarem d'una denúncia a antifrau d'uns veïns de l'urbanització del Papagai. Parlarem del pastís i el menú de festa major de Santa Anna d'aquest 2026, de la cançó hip-hop que han fet el casal jove i també d'una activitat de ioga per a nens que pateixen càncer infantil. I més coses, a veure si ens hi cap tot plegat. Entrem en matèria.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: El bus llançadora entre el centre i la costa del Vendrell ha tingut 36.000 passatgers en els seus primers 10 mesos de funcionament. El servei va ser un èxit l'estiu del 2025 i ha mantingut dades notables de passatgers, al voltant de 4.700 cada mes a la tardor del mateix any i durant la primavera d'aquest 2026. La novetat ara és que la línia L2 també connectarà el Francàs amb el centre del Vendrell. És una informació de Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem Marta Tovella, regidora de Cohesió Territorial i Platges, Josep Civill, d'Autocars Penedès, i Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell.
3: El passat mes de juliol, l'Ajuntament del Vendrell va activar un servei de bus llançadora per millorar la comunicació entre el centre del Vendrell i els nuclis marítims, la línia L3. L'objectiu era cohesionar el territori amb unes bones comunicacions i donar resposta també a l'activitat comercial, turística i de serveis. En aquests primers 10 mesos de funcionament hi ha hagut al voltant de 4.700 passatgers mensuals.
4: Una cosa a destacar és que a l'agost, que pensàvem nosaltres que tindríem la punta màxima d'usuaris, van haver 4.000 i escacs persones, i al mes d'abril hi han hagut més. Aleshores creiem que és un servei consolidat i que mantindrem. La gent està molt contenta amb la L3, amb el bus llançador, que s'afegeix ja als altres serveis que teníem de la L2 i al pasbus, el bus a demanda. Això ens ha permès connectar la costa del Vendrell amb el centre i també amb l'hospital, aquest era una parada bàsica per facilitar a tots els veïns que viuen aquí que poguessin accedir-hi. I tanmateix també ens ha permès que la gent del centre de Vendrell puguin baixar les platges.
3: El bus no ha afectat altres serveis previs, sinó que els ha complementat.
5: Com que hi havia menys freqüències en aquesta zona d'aquí, doncs si ara posant servei fixe, potser seria un complement que podia retallar una miqueta viatgers del pasbus, no? I en aquest cas no ha sigut així. El pasbus està mantenint i està incrementant també viatgers, no? O sigui, això és una cosa positiva.
3: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicat que el nou servei tindrà continuïtat, segurament amb una ampliació de freqüències. De moment, la novetat és la connexió del Francàs amb el centre del Vendrell.
6: Farem una parada al centre del Francàs, a la comunicació social, una parada dins del Francàs, en aquest cas de les línies de servei regulars, perquè també el Francàs tingui una comunicació directa ràpida amb el centre del Vendrell i els punts estratègics, estació, hospital, etc. Per tant, aquesta seria la gran novetat. A partir de 1 de juny, a la comunicació social, al costat

0: del càmping Francàs, una parada per anar i comunicar de manera ràpida Francàs i el centre del Vendrell.
1: En els 10 primers mesos de funcionament, el bus llançadora entre el centre del Vendrell i la costa ha tingut més de 36.200 passatgers.
2: El teixit empresarial del territori es tornarà a trobar en una nova nit de l'empresa. Serà l'11 de juny a Sant Pere de Ribes, organitzada per la Federació Empresarial del Gran Penedès. La cita esdevé el principal punt de trobada del món empresarial d'aquest àmbit. Es preveu arribar als 500 participants en un nou format, a l'aire lliure, si el temps ho permet. Tot plegat ho explica la gent de Canal Blau, la nostra emissora de televisió germana, i aquí escoltarem Neus Lloberes, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès.
3: El sopar i la cerimònia de la nit de l'empresa 2026 es traslladen aquest any com a novetat a l'amfiteatre de la finca Massolers, a Sant Pere de Ribes. S'ha buscat un espai ampli amb les previsions de superar els participants d'edicions anteriors i reunir l'assistència de 500 persones. Aquesta gala, que organitza la Federació Empresarial del Gran Penedès, es converteix en la trobada anual més important del teixit empresarial del territori.
4: Aprofitar en aquest esdeveniment per connectar empreses, generar relacions, reconèixer trajectòries i posar en valor el talent empresarial del territori. És això i molt més que això, però això és la clau, diguéssim, d'aquest esdeveniment. No és només una festa, que també, perquè donem molta importància a que la gent s'ho passi bé, no és una reunió de treball, però s'aprofita per fer moltíssima relació empresarial, moltíssima networking, i això s'agraeix. De fet, cada any hem de tancar aforament, i aquest any, per aquest motiu, hem ampliat l'aforament. Serà l'any que serà més gran.
3: La nit de l'empresa també serveix per reconèixer les iniciatives i trajectòries destacades d'empreses i entitats del Penedès i el Garraf amb uns premis que volen posar en valor l'excel·lència assolida el darrer any. Enguany hi ha pràcticament 100 candidatures que opten a les diferents categories de premis, amb 21 empreses presentades al Premi a la Innovació. També hi haurà el reconeixement a aniversaris destacats i, com a novetat, aquest any s'incorpora el Premi Honorífic a la Trajectòria.
4: Teníem diverses empreses i persones del territori que no es presentaven a cap premi, però que ens donava la impressió que es mereixien que se'ls fes algun tipus de reconeixement. I m'han dit, escolta, aquí falta un premi, que és el Premi Honorífic a la Trajectòria, que està pensat per posar en valor persones que amb l'esforç i lideratge han contribuït de manera destacada al desenvolupament empresarial del territori.
3: La nit de l'empresa es farà el dijous 11 de juny a partir de 6:45 de la tarda a la finca Massolers i les inscripcions estan obertes a través de la pàgina web de la FEC. Enguany es busca una major implicació del públic assistent com una part activa de la gala amb la dinamització del grup Impro Show.
2: Parlem ara de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, que es posa en marxa aquest dilluns. Hi participen un centenar d'establiments del Vendrell i els guanyadors optaran a 22 experiències per a dues persones a diferents municipis de Catalunya. L'Ajuntament compta amb la col·laboració del Centre d'Iniciatives i Turisme. És una informació dins la qual escoltarem Mariona Figueres, regidora de Participació Ciutadana, i Sílvia Riambau, en nom de la Junta Directiva del CID del Vendrell. Dilluns vinent, 1 de juny, es posa en funcionament la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Fins al 7 de juliol es poden lliurar les butlletes que signaran més de 100 comerços al Vendrell adherits a la iniciativa. Els guanyadors optaran a experiències per a dues persones a 22 municipis catalans que, com el Vendrell, formen part de la campanya. L'Ajuntament hi participa amb la col·laboració del CID.
5: Una campanya que ajunta dos mons, no? Tant el turisme i la cultura com el món del comerç local. Recordem que aquesta campanya, doncs, comprar el comerç local té premi, no? I enguany s'han adscrit a aquesta campanya més de 100 comerços del nostre comerç local i un total de 22 municipis. I us vol dir que quan anem a comprar a les nostres botigues de confiança omplirem una butlleta i el dia 7 de juliol es farà aquest sorteig en directe a través del programa de la Calaixera i llavors repartim aquestes 22 experiències que vagin a tombar per tota Catalunya i puguin descobrir doncs, aquests petits indrets, aquests 22 municipis que formen part de la campanya juntament amb el Vendrell. Agrair un cop més la col·laboració també a Comerç del Vendrell i al CID.
2: Des de l'inici del projecte, que arriba a la seva 16a edició, el CID del Vendrell col·labora amb la campanya.
6: Aquesta és la 16a vegada que el CID participa amb la campanya de la xarxa de compra i descobreix Catalunya i contribuïm a la distribució i difusió d'aquesta campanya a través de totes les botigues de tot el comerç del poble.
2: El sorteig que decidirà els guanyadors es farà el dia 7 de juliol a les 10 del matí en directe al programa La Calaixera de Ràdio El Vendrell. La campanya, que porta el lema de Compra a prop, arriba lluny, és un impuls al comerç de proximitat i també al turisme.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La plataforma veïnal del Papagai, integrada per una 60ena de veïns, han denunciat l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i diferents alcaldes i regidors a l'oficina antifrau. La denúncia és per prevaricació, falsedat documental i malversació. Afirmen que la urbanització es troba en una mena de llimbs jurídic des de l'any 2016, quan el procés perquè el consistori la recepcionés va quedar aturat. Aquí escoltarem Carles García, que és l'assessor d'aquesta plataforma veïnal del Papagai, en una informació de Marc Guitart.
8: El Papagai és una urbanització que està dividida en dos municipis, la Bisbal del Penedès i Sant Jaume dels Domenys. Com moltes urbanitzacions nascudes entre els anys 60 i 70 del passat segle, ho va fer de forma legal. Un pla parcial signat pels dos ajuntaments el 1971 estipulava els passos que calia seguir perquè ambdós consistoris recepcionessin la seva part. Uns passos que, tal com detallen els veïns de la plataforma, es van anar complint tots.
9: La feina del promotor era fer l'urbanització. L'urbanització, com podeu veure, està feta. Aquí està edificat el Papagai al 90%, per tant, aquí viu gent des de fa més de 40 anys. L'urbanització està feta. Els propietaris van pagar les quotes d'urbanització, que era la seva part, i la part de l'Ajuntament és recepcionar l'urbanització un cop acabades les obres i fer-ne el manteniment.
8: L'any 2010, tots dos ajuntaments van signar els acords per recepcionar la seva part. En ambdós casos es van produir denúncies veïnals contra aquests acords, però mentre que la denúncia de la Bisbal no va prosperar, la de Sant Jaume va acabar derivant en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el procés de recepció, ja que el va considerar il·legal.
9: A partir d'aquí, l'acord de municipalització de l'urbanització del sector de Sant Jaume va quedar anul·lat l'any 2016, han passat 10 anys, i l'Ajuntament no ha fet absolutament res per revertir aquesta situació, deixant els veïns d'aquest sector en una mena de gim jurídic en el que l'urbanització no la manté ningú, l'Ajuntament fa el manteniment bàsic dels serveis perquè ve obligat per la llei de bases del règim local a recollir la brossa, a fer el manteniment just de la xarxa d'aigua, però si pugeu per l'urbanització i graveu alguna imatge, veureu les tuberies d'aigua tirades per sobre de les voreres.
8: A aquesta situació s'hi suma el fet que l'Ajuntament fa anys que no està donant llicències d'obra, amb l'argument que el nucli no té la condició de solar.
9: Però és que ja hi ha sentències, hi ha una sentència del jutjat contenciós administratiu de Tarragona, d'una propietària que, precisament de la nostra plataforma, que va denunciar l'Ajuntament quan li van denegar la llicència d'obra, i a part que el van obligar, evidentment, a donar la llicència, el jutjat el que diu és que el Papagai té tots els serveis fets, que el Papagai és sol urbà consolidat, que el Papagai i les seves parcel·les tenen la condició de solar, i en aquestes condicions la llei d'urbanisme diu que la concessió de llicències d'obra és obligatòria sempre i quan no hi hagi un defecte tècnic en el projecte d'obres.
8: Segons els veïns, això ja està produint afectacions en el valor dels seus habitatges.
9: I quan algú es vol vendre una parcel·la del Papagai, tant si està edificada com si no, es veu amb la problemàtica de que, com que corre la veu de que aquí no es pot edificar, doncs això suposa una afectació en el preu.
8: Tot plegat ha portat els veïns a denunciar davant l'oficina antifrau l'Ajuntament de Sant Jaume, 3 alcaldes, 2 regidors d'urbanisme, 4 secretaris interventors i 4 persones dels serveis tècnics municipals, a més del servei d'assistència tècnica del Consell Comarcal. A més de demanar que es compleixi la legalitat amb les llicències d'obra, la plataforma vol que l'Ajuntament reconegui un deute que s'enfilaria fins als 5,5 milions d'euros. Sumant la desinversió al nucli amb la no aplicació d'una bonificació a l'IBI que es va establir al pla parcial. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Sant Jaume expliquen que han demanat un informe jurídic sobre la situació de la urbanització, el qual ja han rebut i faran públic les pròximes setmanes. Aquest informe els marcarà els passos a seguir per resoldre la situació que es troba el Papagai. L'alcalde Magí Pallarès ha volgut remarcar que està al costat dels veïns.
2: Santana, la festa major del Vendrell, ja té oficialment el seu menú i el seu pastís d'enguany. Els administradors de la festa major l'han donat a conèixer aquest dijous al vespre al costat dels seus responsables, els cuiners i pastissers de la Milà i del Fargó. Les postres, per cert, també disposaran d'una versió sense gluten que ha fet la gent de l'Alquimista. De tot això ens en parla el Lolo García i aquí escoltarem Gemma Civil i Francesc Armengou, que són els que han fet el menú i el pastís, i també Lluís Duran, un dels administradors de Santana.
10: Refrescant de primer, tot seguit enèrgic i amb un punt àcid per acabar. Així es presenta el menú de festa major d'aquest 2026, una aposta decidida per introduir la gastronomia també dins dels actes de celebració de Santana. Uns plats i un pastís ben pensats per gaudir al màxim de la festa gran del Vendrell.
11: Consisteix en una ensaladilla de la Milà, perquè al final fem ensaladilles així fresqueta, refrescant per la festa major, que al final el que vols per la festa major és refrescar-te, i després tu un rostit de vedella, amb prunes, orellanes i moixernons, que sigui potent per agafar consistència d'aquests dies, que són uns dies bastant intensos.
12: Aquest any hem pensat en fer una mousse de iogurt amb un interior de navius i un cruixent de fulletina amb xocolata blanca i el logotip, que és lo maco també d'aquest pastís, no? Perquè és superpotent aquest any. I, bueno, l'hem arrodonit amb uns colors així groguets com el logotip perquè quedi tot més conjuntat.
10: El pastís, per cert, també tindrà la seva versió sense gluten a càrrec de l'Alquimista. Una recepta gastronòmica que ha satisfet el públic assistent a la seva presentació i els mateixos administradors.
13: És una proposta que ens fan, doncs com ja veieu, enfocada també inclús amb la imatge i amb tot el que hem pensat per al poble, i doncs que esperem que els agradi a tothom i que puguin gaudir-lo. Avui fem el tast, no?, van venir a provar i la presentació, i a partir d'avui podran anar a qualsevol dels comerços que hem dit i començar doncs, a demanar-ho i a provar-ho.
10: Qui vulgui gaudir del menú de la festa major ja el pot anar encarregant per tal d'assaborir-lo a partir del mes de juliol. Una proposta combinada amb un pastís que, tal com ha succeït altres anys, es podria consolidar més enllà de Santana i quedar-se com a fixa a la carta de dolços del Vendrell.
2: Un grup de dinamitzadors i usuaris del casal jove de Calafell han unit el seu talent per escriure un hip-hop contra les masculinitats tòxiques. Es tracta d'una peça on reivindiquen solidaritat i empatia en un món cada vegada més carregat, denuncien prejudicis i discriminacions. El tema es penjarà aviat a Spotify i de cara a l'estiu tenen previst gravar un videoclip. Ens ho expliquen Juan Madero, que és el dinamitzador del casal jove, i diversos intèrprets d'aquest hip-hop, de la mà de Lolo García.
10: En aquest món ja no hi ha tolerància. Estem en un món que no accepta la diferència. Classe treballadora odiant a l'immigrant, un estudiant d'integració que no el volen integrar. La vida pot arribar a ser un infertiu, però si alces la veu, podem canviar les coses. Són només alguns dels versos inclosos a La llum del sol, una cançó gravada a ritme de hip-hop on els usuaris del casal jove del Vendrell denuncien situacions reals, viscudes en primera persona o a partir de la seva inconformista percepció de la societat. Un projecte punyent i amb molta lírica.
14: I al final nosaltres volíem recuperar una mica aquesta essència i a més, sobretot el perfil en el qual, o el tema en el qual ens hem nosaltres recreat una mica, és el tema del bullying, el tema de l'exclusió social, i a partir d'aquí doncs, hem creat la nostra cançó, on cadascun dels membres ha creat la seva lletra.
10: La iniciativa va néixer l'octubre passat arran d'un taller que, sota el títol Hijupeja la masculinitat, volia treballar aspectes vinculats al respecte i tolerància, tot desmuntant les cançons que els mateixos usuaris consumeixen gairebé a diari. El resultat ha estat una peça carregada de denúncia i, com la poesia de Gabriel Celaya, amb molt de futur.
15: M'he inspirat en general en el que veig al carrer, el que visc i el que veig en general, el que va passant. en si, o sigui, agressions, tot, en general. Jo, econòmicament, jo he anat veient el que jo vaig veient i ho he escrit inspirant-me en això.
16: Cada vegada hi ha més, menys del que és tolerància, empatia, és una cosa que es veu molt poc ara en les persones i no ajuda que la pròpia educació no hi hagi alguna part que t'ensenya això. T'ensenyen mates, t'ensenyen castellà i tot això, però no t'ensenyen els valors que tens que tindre com a una persona humana.
17: Ah, lo que me ha agradat molt és la part de fer la, cançó, o sea, cantar-la, escribir-la, va ser molt divertit, i també les risques entre les meves companyes. I ojalà molts joves venguen aquí per disfrutar una miqueta d'este sitio, perquè és el més xulo de tot el món.
10: La cançó es pujarà en breu a Spotify i aviat aquest estiu es complementarà amb l'edició d'un videoclip a càrrec de la família del mateix casal. Una tasca comunitària per aconseguir que, malgrat tot, al final, junts puguem veure la llum del sol.
2: La plaça Germans Trilles de Comarrua acollirà el diumenge 7 de juny una nova sessió solidària de ioga per recaptar fons contra el càncer infantil. Està impulsada per la professora Elisabet Alcario en col·laboració amb la Fundació Joan Petit. És una informació que ens explica el Marc Guitart i dins la qual escoltarem Elisabet Alcario, professora de ioga.
18: El teu estirament, el seu somriure. Aquest és el lema amb el qual s'ha organitzat la sessió de ioga contra el càncer infantil del pròxim diumenge 7 de juny a la plaça dels Germans Trilles de Comarruga. Serà impartida per la professora Elisabet Alcario a partir de 8:45 del matí i està dirigida a tots els públics.
19: Es una actividad que es para todo tipo de personas, quiero decir, niños, jóvenes, abueletes, porque es una clase de yoga bastante sencillita, ¿vale?, que la haremos en esta plaza. Después, a las 8:30 de la mañana, por favor, traer vuestra esterilla y después haremos un poquito de desayuno. Y si hace esta calor, pues mira, ya que tenemos cerca la playa, pues nos bebemos un baño.
18: La sessió s'organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'espai Pilates en Ioga de la mateixa Elisabet Alcario cobrirà portes al juliol al Vendrell i la Fundació Amics Joan Petit. L'objectiu és recollir fons per contribuir a la lluita contra el càncer infantil.
19: La gente puede inscribirse a la clase del yoga, puede comprar cositas que la fundación tiene de Joan Petit, incluso puede hacer donaciones, sí, y se hace a través de un número y a través de una transferencia.
18: Aquesta no serà la primera iniciativa en la qual pren part el Cario, que fa 2 anys ja va impulsar una altra masterclass solidària a l'Hotel Ra. La professora es va involucrar plenament en aquesta lluita arran de la mort d'una de les seves clientes per càncer.
19: Y no sabes lo feliz y lo que engranda y ensancha el corazón hacer algo así por los niños. Porque verdaderamente los niños son nuestro futuro, ¿no? Y si no lo hacemos así, ¿cómo lo vamos a hacer? Y si ayudamos con este granito de arena a esta investigación, pues, y salvamos vidas, pues a ello que voy. Y lo haré una y mil veces.
18: En la iniciativa impulsada fa 2 anys hi van prendre part 88 persones i es van recaptar fins a 2.500 euros. Unes xifres que el Cario espera poder igualar o superar en aquesta edició.
20: Els esports en Jordi Graell.
21: Hola, bon dia. Avui toca parlar de vela. En el marc de la designació com a ciutat europea de l'esport 2026 i del centenari del naixement del patí de vela, el Vendrell acollirà per primera vegada la història el campionat de Catalunya sènior d'aquesta disciplina sense timó, estretament vinculada al patrimoni marítim i esportiu del país. Sota l'organització de l'Associació Patí Català Sant Salvador, prop d'un centenar de regatistes de primera i segona categoria s'aplegaran els caps de setmana el 30 i 31 de maig i del 6 i 7 de juny a la platja de Sant Salvador, a la 88a edició d'una de les competicions més arrelades al territori. El campionat també arriba en un moment de reconeixement institucional del patí de vela al municipi. El consistori ha declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la demarcació de Tarragona que ho fa i a la quarta de Catalunya, després dels precedents de Badalona, Barcelona i Cubelles. Escoltem la regidora de platges, Marta Tovella.
22: Potenciem el màxim que podem a l'esport i sobretot a les platges. Fa poc vam fer, a principi d'any, vam fer un reconeixement al patí català, al patí de vela, com a embarcació tradicional de les nostres platges, i això és el colofón, podríem dir, d'aquest reconeixement. Nosaltres estem molt agraïts a l'associació per tots els seus membres i per l'impuls que li donen, i per nosaltres és una oportunitat de donar a conèixer les platges del Vendrell, en concret la platja de Sant Salvador, acollint a tots els participants i tots els acompanyants que vindran a fer aquest campionat.
21: I a continuació escoltem la regidora d'Entitats Esportives, Mariona Figueres.
0: Evidentment, quan ens vam venir amb la proposta des del Patí Català, doncs no podia ser una altra resposta que no dir que sí. Així que molt contents de poder acollir aquest campionat de Catalunya, aquests dos caps de setmana intens d'esports que podem gaudir al nostre municipi, i fantàstic doncs, obrir-lo cap al mar i a gaudir d'aquests més de 100 patins que tindrem a les nostres platges durant aquests dos caps de setmana.
21: I ara és el torn d'escoltar l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
1: Contents d'aquesta aposta ferma, nosaltres som un municipi de mar, tenim 7 quilòmetres de platja, el Patí Català, la varada aquesta de Sant Salvador és dels més importants que hi ha a Catalunya per usuaris, està tot l'any, per tant, nosaltres molt agraïts i com a ajuntament a col·laboració plena absoluta perquè això sigui la primera de moltes competicions oficials que es puguin fer en aquesta platja tan fantàstica que tenim a Sant Salvador. Per tant, ja dic, a disposar de l'associació, de la federació, i convidar, evidentment, a tots els veïns i veïnes i tots els que ens acompanyen els caps de setmana a venir a veure un espectacle. Això, al final, és un espectacle esportiu.
21: Entre els inscrits a la competició hi figuren regatistes de referència com Jordi Sánchez, membre de l'Associació de Sant Salvador i actual número 1 del rànquing de patí de vela sènior, o Xavi Roca, del Club de Mar Vilanova i pentacampió de la International Dipap Cup. També hi participarà Edu Sánchez Vilavecchia, president de l'Associació Patica de la Sant Salvador i que afronta la cita després d'haver assolit recentment l'ascens a primera categoria. Escoltem el president de l'Associació Patica de la Sant Salvador, Edu Sánchez.
4: Es va presentar de manera molt de sorpresa perquè nosaltres no ens ho esperaven. Ens va trucar de la Dipap, que és l'associació, diguem, internacional de la classe de patí vela i la Federació Catalana de Vela, i ens han proposat fer el Campionat de Catalunya aquí. I la veritat va ser una sorpresa perquè nosaltres tenim uns recursos molt limitats. Ens vam reunir amb l'Ajuntament del Vendrell, ens van donar un recolzament màxim amb Abordo i amb empreses com el Port de Comarruga, la Dipap, la Federació, ens van recolzar per poder fer aquest campionat, i la veritat que és que pinta molt bé.
21: Com a fet destacat, el campionat també es comptarà per primera vegada amb un participant invident, Dani Anglada Pic. Anglada navegarà gràcies a un sensor sobre el pit que envolta el cos, equipat amb 12 sensors que generen patrons de vibració, i estarà acompanyat per un tripulant auxiliar. Escoltem la tresorera de l'Associació Patica de la Sant Salvador, Anna Besols.
23: S'ha fet una excepció a la regla perquè ell pugui participar. Ell normalment navega amb una armilla que té una sèrie de sensors, i això es li va indicant la posició de la boia, etc. Però també navegarà amb un auxiliar per poder evitar qualsevol incident.
21: Com és habitual en els campionats de Catalunya de la classe, els regatistes de primera i segona categoria competiran per separat i també disposaran de classificacions diferenciades. En principi, estan previstes fins a 8 mànigues, arreu de dues per jornada, tant per als participants de primera categoria com per als de segona. Per l'Associació Patí Català Sant Salvador, l'organització d'aquest campionat suposa el seu debut en el circuit oficial anual de regates de patí de vela. Fins ara, el principal esdeveniment impulsat per l'entitat ha estat l'Open Patí Català, que organitza anualment des de 2013 i que el 2025 va ser la segona regata d'aquesta classe més participació del país. L'associació compta actualment amb un centenar de socis, dels quals una vuitantena naveguen en patí.
24: El temps amb Marc Rodero.
2: La calor és notícia i no sé si afluixarà una miqueta el cap de setmana. Tot això ens ho ha d'explicar el Marc. Bona tarda, Marc.
25: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
2: La veritat és que ahir vam passar molta calor.
25: Sí, una calor de primera categoria, podíem dir. Avui és el darrer dia d'aquest pic de calor. Això vol dir que de cara a aquest cap de setmana la temperatura ha de recular, i de fet ho farà de cara a aquests propers dies perquè es afluixa una miqueta aquesta cúpula càlida que tenim a sobre, i per tant això propiciarà que hi hagi una miqueta de circulació atlàntica i que tot plegat farà doncs, que l'atmosfera es vagi movent d'una altra manera i que ens permeti que davallin les temperatures. Però que ningú es pensi que es normalitzaran. No, davallaran. No normalitzades, però també tindrem més inestabilitat i més variabilitat tant dissabte com diumenge, sobretot cap al Pirineu, Prepirineu, interior de Barcelona, nord de Lleida, interior també de Girona. Nosaltres no al marge d'aquesta situació, però sí que l'atmosfera canvia, la dinàmica canvia, i per tant tindrem més moviment, més inestabilitat i amb temperatures que a poc aniran baixant, en especial a partir de demà i diumenge.
2: Doncs gaudim-ho. Gràcies, Marc, que tinguis un bon cap de setmana.
25: Bon cap de setmana.
2: I així arribem al final. El que val pel Marc, val per tothom. Bon cap de setmana a tots els oients. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornarem dilluns.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Hola, què tal? Salutacions, benvinguts al Plaça Vella, la tertúlia quincenal d'actualitat municipal de Ràdio Televisió del Vendrell. Una edició, la d'avui divendres, 22 de maig de 2026, on, com sempre, mirarem de tensar-vos algun d'aquests temes d'interès per al conjunt de la ciutadania. I avui parlarem de pressió fiscal, o el que és el mateix, d'impostos. Se'n paguen prou, hi ha massa pressió fiscal, reverteixen correctament en el conjunt de serveis que s'ofereixen a la població. De tot plegat, en parlem en breus minuts de manera abasta. Sense més dilacions, ens apoderem de la Plaça Vella.

0: Som-hi, doncs, encetem aquesta nova edició del Plaça Vella i, com és obvi, com és obligat, doncs, comencem saludant els nostres convidats, o, avui en singular, el nostre convidat, Baltasar Santos, regidor del PSC, també responsable d'Hisenda de l'Ajuntament del Vendrell. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: I bé, doncs, avui també estaven convidats, doncs, la representant portaveu dels Comuns, Yolanda López, que es va excusar en trobar-se de viatge fora del país, i també, doncs, estaven convidats, en aquest cas, doncs, els representants del grup municipal de Vox, que per tercera, doncs, edició consecutiva, doncs, no han pogut assistir, i per tant, doncs, bé, aquesta haurem de reconvertir aquesta tertúlia quinzenal avui, doncs, per parlar de pressupostos, per parlar de pressió fiscal, de càrregues fiscals, doncs, en format més entrevista, i podrem també tanmateix, doncs, parlar abastament d'aquesta qüestió. Però abans, com sempre, abans d'iniciar aquesta avui entrevista amb el regidor Baltasar Santos del Partit Socialista, posem-hi una miqueta de context.
2: L'Ajuntament del Vendrell segueix refermant el seu compromís per continuar congelant els impostos. Una voluntat, però, que des de l'oposició municipal es qüestiona. Alguns dels partits asseguren que la pressió fiscal a la vila és força elevada, com a conseqüència de les derivades provocades pel pla d'ajust financer encara vigent. D'altres, a més, acusen l'àrea d'Hisenda de prestidigitació comptable, en parlar de no apujar impostos però obviar l'increment de taxes, fonamentalment la de recollida de residus. I és que els tributs municipals es divideixen en tres grans àmbits. Impostos, aquella quantitat que l'administració recapta per sufragar la despesa pública, les taxes, associades a un servei específic, i els preus públics, contraprestacions per activitats i similars. Una suma que el govern insisteix que manté continguda al màxim i que, en el cas de la brossa, s'augmenta en obligat compliment a les directrius de la Unió Europea.
0: Bé, doncs, iniciem ara sí, doncs, ja plenament aquesta edició, una mica especial avui, doncs, perquè per circumstàncies ens hem de trobar, doncs, sols, i bé, no hi haurà aquell debat que es produeix habitualment, doncs, cada 15 dies aquí al plató de Plaça Vella, però sí que parlem de números. Ja en vam parlar la setmana passada, fa dues setmanes, la darrera edició, i bé, doncs, avui en parlem, però potser una mica més enfocats quan, doncs, a la càrrega fiscal, els tributs municipals que es paguen a l'Ajuntament del Vendrell. Però permeti'm que comenci obrir una miqueta més el focus, obrir una mica el radi, ja que, res, hem sabut fa hores pràcticament, doncs, com aquí diu, doncs, que el govern de la Generalitat, doncs, ja té garantit el seu suport per aprovar els nous pressupostos. Serien els primers pressupostos des de fa 3 anys, si no vaig errar, des del 2023. I li volia preguntar, doncs, a vostè també, com a responsable, màxim responsable de l'àrea d'Hisenda a l'Ajuntament del Vendrell, que què implica també, doncs, per al Baix Penedès, per a la seva capital, doncs, que la Generalitat pugui aprovar pressupostos.
1: Primer de tot, és una gran notícia que tinguem pressupostos amb aquest acord entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. És un bon acord, com han dit els diferents líders dels diferents partits, doncs és un projecte de país, i per tant és una gran notícia el fet de que tinguem pressupostos després, com dius, de 3 anys de sequera en relació als pressupostos. I en relació al Baix Penedès suposa també una gran notícia, perquè aquests pressupostos, ja van dir en l'anterior intent de pressupostos, que malauradament, ara, que malauradament no es va portar a terme, però que ara sembla que sí, hi ha aquest acord, doncs són uns pressupostos que doblen la quantitat que s'inverteix en el Baix Penedès, sobretot en àrees, doncs, tan sensibles com el tema de salut, amb el Cap de l'Arboç. També recull la dotació, la subvenció, doncs, a la xarxa Santa Tecla, de 10 milions per poder ampliar a l'hospital comarcal, i altres inversions, doncs, importants pel conjunt de la comarca. Per tant, bona notícia, i molt contents de que per fi puguem tenir pressupostos, que és la primera obligació que té un govern, tenir pressupostos.
0: Que però bé, es dobla la inversió, doncs, pressupostada sobre la comarca, després cal executar, que de vegades, doncs, l'índex d'execució no acaba de ser al 100%, però continuem sent la comarca de la Vegueria del Penedès on hi ha, doncs, menys inversió. Per tant, el punt de partida era una mica baix, podríem dir.
1: No, partíem del no res, partíem de la nada. Partíem de molt a baix, no? De dècades de desinversió, de no recordar-se que el Baix Penedès, de fet, el Consell Comarcal i el conjunt d'alcaldes de la comarca, independentment del color polític dels alcaldes, van fer aquesta campanya del Baix Penedès existeix, no? Que era un lema, jo crec que molt... molt, molt important en el sentit de que feia notar doncs, aquesta manca d'inversió que hi ha hagut a la comarca del Baix Penedès. I és veritat que partim de zero o de menys zero, però que aquesta inversió i que dobla el que hi havia en el 2023 doncs és un bon punt de partida doncs, per arrencar projectes que són importants i sobretot en l'àmbit del benestar social i de les polítiques socials, vull dir, de temes de sanitat i temes també d'inversions en centres escolars, no?, que també és molt important. Jo crec que és una bona notícia.
0: I pregunto també, i aquí al Vendrell, com està el procés d'elaboració de pressupostos de cara al 2027? Ho dic perquè és un tràmit que després té un... és una mica feixuc des del punt de vista administratiu. Òbviament després hi ha una aprovació inicial, es poden presentar al·legacions. Si no va xerrat, i normalment quan els números ja més o menys quadren, s'intenta aprovar cap al ple d'octubre per poder tenir aquest marge perquè l'1 de gener ja estiguin operatius. Per tant, no hem arribat encara a mig any, però suposo que ja comencen a treballar i com a mínim tenir-ho present, no?
1: Ja estem treballant en els pressupostos 2027, en totes les ordenances fiscals que han de regir a partir de l'1 de gener del 2027, perquè com bé dius volem tenir-les aprovades lo abans possible a partir del mes d'agost, doncs sobre diguem el meló de poder aprovar ordenances i posteriorment el pressupost de fet perquè de cara al 1 de gener puguin entrar en vigor un cop s'hagin exposat públicament i s'hagin respost les al·legacions si és que n'hi ha. Pressupostos que seran pressupostos de continuïtat amb algunes excepcions que estem refent algunes ordenances fiscals, per exemple l'ordenança de taxa de residus, ja va anunciar l'alcalde que faríem una nova ordenança camí d'aquesta ordenança de taxa justa de residus per bonificar, com a mínim per premiar a la gent que està reciclant i per castigar o per mínim no premiar doncs, a la gent que no recicla, no? Perquè això ens hem de creure tots i hem d'abocar tots els esforços per arribar als objectius de recollida selectiva, perquè ens hi val els diners en això, ens hi val diners a tots els ciutadans, és a dir, si no es recicla, es pujarà el preu, el cost del servei, portarem més coses, més tones de residus a incinerar, i això ens grava directament, i per tant hem de repartir aquest cost entre els ciutadans. I això no és el que volem és reciclar, arribar als objectius i baixar el cost del servei, per tant baixar la taxa de residus. I després una altra ordenança que estem també treballant és la taxa d'establiments, la taxa que grava diguem, les estades en establiments turístics, i també és una taxa que no grava el ciutadà del Vendrell, la ciutadana del Vendrell, sinó que grava el turista que ve al Vendrell doncs, a fer ús de disfrutar d'uns dies de vacances a càmpings, a pisos turístics, a hotels o hostals, no? I aquí sí que la Generalitat ens va fer un regal a tots els ajuntaments en el sentit de que va modificar aquest impost.
0: I permetia que cada municipi ho gestionés, no?
1: De fet, és un impost que la meitat el gestiona directament la Generalitat i l'altra meitat deixa un marge als ajuntaments perquè puguem pujar aquest impost o no. I nosaltres estem estudiant diferents possibilitats. Una d'elles és que a la temporada baixa doncs, aquest impost no s'incrementi per afavorir doncs que la desestacionalització de les estades dels turistes al Vendrell. A l'estiu tenim ple a vessar a tots els ocupació establiments plena, turístics, sí. Ocupació plena, però nosaltres volem anar un pas més enllà, dotar els nostres establiments turístics d'aquest plus de competitivitat, si més no en comparació amb els establiments turístics d'altres municipis, i per tant estem estudiant aplicar i en quina mesura aplicar aquest increment o no aplicar-ho en determinades èpoques de l'any precisament per això, no? Per fer que el nostre teixit hoteler doncs, sigui més competitiu de cara a, en comparació amb la resta. I això són de l'ordre de 200.000 euros que ingressarà l'Ajuntament i que no van no pagar als ciutadans del Vendrell. Per tant, són dues bones notícies. Per una banda, doncs una nova taxa de residus, però una altra, aquesta ordenança que regularà doncs, aquest increment de l'impost d'estades turístiques.
0: Per cert, ja que ho comentat també, doncs, aquesta taxa de residus, que com dels principals punts de fricció amb els grups de l'oposició i fins i tot també amb alguns col·lectius veïnals, era justament doncs, aquest gravament, podríem dir, per metres quadrats dels habitatges. No sé si això també ho tenen previst d'estudiar com a mínim, de si es podria revertir o continuaria mantenint aquesta filosofia.
1: És una qüestió que nosaltres hem explicat, segurament no hem explicat prou bé, No ho hem explicat prou bé. És a dir, la legislació que s'aplica en el tema de la recollida i gestió dels residus és clara. És a dir, hem d'anar a models de recollida, diguem, sostenible i intel·ligents. És a dir, que afavoreixin que la gent puguem reciclar més i millor. Això per una banda. Per l'altra banda, el que diu la llei és que el 100% del cost del servei, cosa que abans no es feia, no es feia i per tant teníem aquest marge, el 100% del cost del servei s'ha d'aplicar a la ciutadania. Per tant, nosaltres què vam fer? Vam fer contactar una consultora, la millor probablement de tota Catalunya en matèria d'assessoria en relació a les ordenances fiscals, i ens van dir, escolta'm, la primera versió d'ordenança que apliqueu no pot ser per reciclatge, sí o reciclatge no, ni per les brosses que es generen, perquè no tenim les dades. I això també ho diu la llei. Per tant, ha de ser per renda. Per renda, pel nivell de renda de cada unitat familiar, és com s'ha d'aplicar. I pel nivell de renda, el millor indicador és el valor cadastral de l'habitatge. Per això es va fer pel valor cadastral de l'habitatge. Hi ha molta gent que es pregunta, ja, però una casa que viu en un pis petit, que viuen 10 persones, ja era més brossa. Però és que ara mateix no s'està fent per brossa, sinó per renda, o com a mínim per estimació de renda. Segur que hi ha excepcions, hi ha gent que viu en cases de 300 metres quadrats i que...
0: Potser la vare tant el seu dia pel
1: que fos. I que no genera brossa i a més té uns ingressos molt minsos, segurament hi ha de tot, no? Però aquesta va ser la primera onada, diguem, d'aquesta ordenança de la taxa de residus. La segona serà ja amb dades una mica més de dades de qui està reciclat i qui no, serà introduir aquest factor de bonificació per la gent que recicla i aquest factor de penalització per la gent que no recicla. I després això no s'acabarà, perquè segurament el 2028 o 2029, veurem com van les coses, podrem fer establir ja directament aquesta taxa, diguem, justa, que serà que cadascú pagui en funció del que genera de residus. I aquest és l'objectiu final.
0: Per tant, són 2 anys per acabar de veure cap on s'ha de vehicular, d'orientar aquesta taxa per acabar ajustant al màxim possible el cost de la taxa cada habitatge.
1: Segurament no serà l'última vegada que ho expliquem, perquè genera, evidentment, genera frustracions i genera gent que està reciclant des de fa 4 anys, doncs, clar, i quan va arribar a mi el moment de bonificar, doncs ara a partir del 2027 ja podrem bonificar és aquestes persones.
0: Parlant també, encara seguint el fil del tema de la taxa de residus, justament l'última edició del Pla Sabella es va parlar sobre si al Vendrell es congelaven impostos o no es congelaven impostos. Clar, es parlava que al final un ajuntament, la seva política fiscal, per dir-ho d'alguna manera, es basa són els tributs municipals, que es divideixen en impostos, en taxes, en preus públics, contribucions especials, si es dona el cas. I bé, aquí hi havia el detall de congelar impostos, però s'ha pujat la taxa de residus. Tot això, per centrar una miqueta l'objecte d'avui del programa del Pla Sabella, la pressió fiscal al Vendrell és massa elevada?
1: Jo, primer de tot,
0: sí.
1: No és veritat que la taxa de residus s'hagi incrementat. El que es cobra és el 100% al conjunt de la ciutadania.
0: Que és el que comentava ara, no?
1: Perquè el 70% de la gent, el 70% dels contribuents, han vist baixar la taxa de residus. És a dir, tothom que tingui un pis, en relació a l'ordenança que s'aplicava abans, tothom que tingui un pis de menys de 100 metres quadrats ha vist baixar la taxa en 3 euros.
0: No gaire, però
1: ha vist baixar la taxa. Tothom que tingui una casa de menys de 200 metres quadrats també ha vist baixar la taxa, perquè és que l'anterior ordenança diferenciava entre pisos i cases, no? I amb aquesta ordenança, tothom que tingui una casa de menys de 200 metres quadrats i un pis de menys de 100 metres quadrats ha vist baixar una mica la taxa. A partir d'aquí, això és un 60-65% de la gent que ha vist baixar la taxa. Ja dic, no massa, i segurament tothom voldria que baixés més. Però no és que s'hagi incrementat la taxa. S'ha incrementat la taxa en funció, com deia abans, de la renda o de l'estimació de renda que dona el valor cadastral dels habitatges. I per tant sí que hi ha un 35% aproximadament d'habitatges que han vist incrementada la taxa, i no en la mateixa quantia. No la mateixa quantia. Dit això, passem a la pressió fiscal.
0: Que parlem de la pressió fiscal, però el que sí que s'havia argumentat alguna vegada, fins i tot en alguna sessió plenària, sí, és que llavors com s'explica que la partida pressupostada per cobrir el servei sigui superior a la de l'any anterior?
1: En la mesura en què no reciclem, continuarà incrementant-se. Per això el nostre neguit i els nostres esforços els aboquem tots a fer aquesta campanya de difusió, de convèncer la gent, doncs, que s'ha de reciclar. I jo crec que comença a canviar el xip. L'altre dia ens passava algunes dades l'alcalde de res, amb molt poc temps d'implantació, i encara queden els barris, diguem, més nombrosos quantitativament parlant en quant a densitat de població del municipi, i ja comença a notar-se algun increment del reciclatge, per tant, de la recollida selectiva, en un 10-12%. Per tant, comença ja aquests brots verds, no, diguem, de que aquest canvi de xip comença a integrar-se.
0: Doncs parlant ara, sí, parlant de la pressió fiscal, doncs si es paguen molts impostos, no es paguen molts impostos, si reverteix correctament el servei a la ciutadania, quina és la pressió fiscal del Vendrell?
1: Bueno, jo venia...
0: En relació al seu entorn, sobretot.
1: Jo venia preparat per debatre amb el senyor de Vox.
0: Sí, perquè justament és un tema del qual també han fet bandera, que es paguen molts impostos.
1: Perquè ells volen baixar tots els impostos, com han fet a Argentina, com han fet als Estats Units, amb la motosierra, i això vol dir també retallar tot el públic, no?
0: L'estat de benestar.
1: Entre altres coses, l'estat d'arrestar, però també les pensions i tot el que té a veure, doncs, amb el públic. Per tant, jo venia preparat per això. El tema de la càrrega fiscal, les dades són dades obertes. Qualsevol ciutadà pot consultar les dades de qualsevol municipi de Catalunya i pot veure que les últimes dades publicades del municipi del Vendrell, segons la OC, són 687 euros per habitant. Això vol dir que cada ciutadà de mitja paga 687 euros per habitant. Per any.
0: Sí, òbviament.
1: Això ens situa, diguem, dins del conjunt dels municipis de Catalunya, una zona mitja. Però aquesta dada l'hem de filtrar i l'hem d'explicar una mica. Uh-huh. La càrrega fiscal, tal com es calcula, i això ho explica també a la pàgina web, quan veieu càrrega fiscal o pressió fiscal, com es calcula amb el conjunt d'impostos, i molt bé has dit abans, impostos directes, indirectes, taxes, contribucions especials, preus públics, tot això, i es divideix entre el número de ciutadans. I dona aquesta xifra de 687 euros. Però què passa? Nosaltres, primer, hi ha dues qüestions que són importants. Una, primera, nosaltres no ens podem comparar amb tots els municipis de Catalunya, sí que ens hem de comparar, doncs, amb municipis com nosaltres, no? Com municipis d'entre 25.000 i 50.000 habitants. Municipis d'entre 25.000 i 50.000 habitants a Catalunya no hi ha tants. Són 32. Concretament són 32. Vale? I estem a la zona mitja. Però si fem un factor de correcció, i explico per què el factor de correcció. Nosaltres tenim una com sabeu, tots els que és de Vendrell de tota la vida, sobretot, sabeu que nosaltres tenim una característica que no tenen molts altres municipis, que és que tenim un número d'immobles, 15.000 i escaig, de primera residència, de gent que hi viu, d'unitats d'habitatge sobre la gent hi viu. I, per tant, se pressuposa que està empadronada. Però tenim l'altra meitat, 15.000 més, de gent que no està empadronada. Aquesta gent paguen impostos també, paguen el seu IBI, per
0: clar,
1: exemple.
0: Clar.
1: Per tant, quan es calcula la càrrega fiscal, s'estan comptant uns ingressos, uns impostos que estan pagant la gent, que després, a l'hora de dividir pel número de ciutadans, no compten, perquè no estan empadronats. Nosaltres hem aplicat aquest factor de correcció, i amb aquest factor de correcció dels 32 municipis d'entre 25.000 i 50.000 habitants, estaríem en el número 19, exactament en el 19.
0: És a dir, per sota de la mitjana.
1: Sona mitja, mentre és una mitja baixa,
0: estem més
1: a prop, més a prop de baix que no de la part alta, i estàvem parlant d'uns 450 euros per habitant
0: i any.
1: Això és molt subjectiu, hi haurà gent que per mi 450 euros també és molt alt, però bueno, si ens comparem amb altres municipis, i sobretot si ens comparem amb els municipis d'entre 25.000 i 50.000 habitants, i sobretot si ens comparem amb els municipis turístics, que ja no hi ha tants, dels 32, 5, doncs estem a la zona mitja-baixa. Què vol dir això? Això vol dir, doncs, que nosaltres, des de l'any 2019, que vam entrar, diguem, el nou equip de govern, vam fer un esforç també per intentar no incrementar els impostos, a no ser que sigui absolutament necessari. Ens vam trobar amb alguns problemes. problemes de l'ordre de que a nosaltres i a tots els ajuntaments d'Espanya doncs hi ha un impost que era un impost molt quantiós, que era la plusvàlua, que el Tribunal Suprem amb una sentència va dir ens ho carreguem i ja no podrem cobrar tant de plusvàlua. Hi ha un altre impost, que és l'IBI, sobretot l'IBI que pagaven les autopistes, els peatges, que pagaven peatges, però al desaparèixer els peatges, deixem de tenir un ingrés important. És a dir, ens beneficiem com a ciutadans, per una banda, al desaparèixer els peatges, però l'Ajuntament també deixa d'ingressar uns diners que també són importants. Per tant, aquesta merma o aquesta falta d'ingressos no la volien tampoc no compensar amb increment d'impostos, i ho van fer durant un any, vam incrementar 2 dècimes a l'impost de béns immobles i un altre any 3 dècimes a l'impost de béns immobles des del 2019 fins ara estic parlant. Si mirem la pressió fiscal del 2019, ara ha baixat 50 euros. És a dir, hem baixat la pressió fiscal des de l'any 2019. I si mirem el conjunt des de l'any 2015, vaig estar repassant les dades ahir justament per preparar el programa, doncs vaig veure que tenim una pressió fiscal més baixa que la del 2015. No gaire més, però una mica més baixa que la del 2015. Per tant, quan la gent diu, escolta, paguem molt d'impostos, bueno, és algo subjectiu, però tenim una pressió fiscal alta, no. Això no ho podem dir, perquè estem a la zona mitja, baixa.
0: Perfecte. Acabem. Permeti una darrera pregunta, si pot ser doncs, una resposta al màxim de succinta possible, que justament doncs, fa poc vostè mateix anunciava doncs, la liquidació del pressupost 2025 amb un superàvit de fregava els 4,8 milions d'euros. Clar, això són diners que s'havien pressupostat, que al final doncs, se suposa que anaven destinats amb alguna inversió, amb algun servei que no s'acaba d'executar, i per tant són diners que al final van al romanent, que bàsicament s'han de destinar a eixugar deute, no?
1: Una part va aixugar deute i una altra part va, una part important també va, de fet, en aquest proper ple que tenim, una part d'aquest romanent, d'aquests diners, doncs van a finançar doncs, a qüestions que ja estaven compromeses. Pagar deute de proveïdors, diguem, de factures de proveïdors, no factures dels bancs.
0: Sinó sí, factures de proveïdors
1: de l'any del 2025, que no es pot dedicar és a la despesa general, aquestes quantitats no es poden dedicar a despesa general, però sí a despeses que ja estaven compromeses o sí a eixugar deute.
0: Per tant, podríem dir doncs, que ja estava planificat perquè permetés doncs, pagar aquests proveïdors que quedaven pendents, o es podia fins i tot, permeti'm l'expressió també, que ha pogut haver una manca de planificació i al final hi ha hagut doncs, 4,8 milions d'euros que estaven previstos que anessin al carrer i no han acabat revertint.
1: Bueno, si els preguntes a l'oposició segur que et diran manca de planificació, perquè és la paraula màgica que sempre diuen, però realment no és una manca de planificació, realment és una execució del pressupost. Rarament s'executa el 100%, per tant, rarament s'executa tot allò que estava pressupostat, i nosaltres anem bastant bé d'execució del pressupost i d'execució de tot el que havíem compromès, perquè, entre altres coses, tenim també moltes diguem, obres compromeses amb els fons europeus que també ens obliguen a anar ràpid i anar àgils en l'execució de la nostra despesa. I, per tant, això no es deu a una manca de planificació, sinó que es deu diguem, a un principi de prudència, de no gastar més del que toca per si de cas ve algun sotrac, que de vegades ve algun sotrac, i normalment els últims anys algun sotrac ens ha vingut a finals d'any, i que tinguem aquest marge. Per tant, no és una qüestió de manca de planificació, jo diria al revés, és una qüestió de planificació. I, en tot cas, preferim que s'obrin 4 milions o 5 milions que no que faltin o que no arribem. No? Jo crec que la qüestió molt succinta és l'informe d'intervenció, que sempre fan referència a tothom, excepte les conclusions, i les conclusions dels informes d'intervenció sempre són les comptes del Vendrell estan sanejades, ¿vale? Per tant, aquesta és la conclusió final.
0: Perfecte, doncs un coixinet per allò que pugui passar doncs, a final d'exercici.
1: Correcte.
0: Senyor Baltasar Santos, regidor representant del Partit Socialista de Catalunya al Vendrell, a més, doncs, responsable d'Hisenda de l'Ajuntament del municipi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
1: Moltes gràcies.
0: I fins aquí aquesta edició especial del Plaça Vella. No hem pogut compartir doncs, el debat habitual de cada 15 dies, però en tot cas doncs, ho hem volgut solventar amb una entrevista al responsable de les finances de l'Ajuntament de Vendrell. Nosaltres tornarem, com sempre, d'aquí 15 dies, que acabin de passar un molt bon dia. A reveure.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
3: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
6: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
7: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
8: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
7: Sentir de Andalucía.
0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritme.

0: que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.

I què tal? Molt bona nit, ja hi tornem a estar un altre divendres més. Estàs escoltant els Iron Fridays, divendres metàl·lics, aquí, a Ràdio Vendrell. I doncs bé, ja ens escoltis a través de les zones en directe al 107.1 de la FM, aquí a Zona Penedès, o si no, a través de les 3w.rtv-alvendrell.cat, o a través de l'aplicació, o a través del podcast, o a través de la TDT, o d'on vulguis. Si us vingui de gust, molt bona nit i benvinguts. Bé, bé, com ja sabeu, a partir d'ara un parell d'horetes de bon rock, bon heavy i bon rotllo, el Cisco Rock, els mandos i el control tècnic. Bé, bé, ja tenim el calor aquí, diuen que no marxarà, que no marxarà, ja nits tòrrides, calor sufocant, però bueno, és el que toca, anem a refrescar-nos aquesta nit de divendres, ja 29 de maig, amb una miqueta de metall. I hem començat amb una miqueta de l'últim treball dels Testament, aquest Parabellum que va veure la llum el 25, i com no, ara, aquest mes que ve que comença, bueno, el juliol, diguem-ne, els tindrem tocant aquí a Espanya cap de setmana en tres ubicacions diferents. Atenció, nois, dia 1 de juliol els tindrem tocant el Resurrection Fest. Dia 4 de juliol els tindrem tocant aquí a Barcelona, a Can Zam, a dintre del Rockfest. I com no, el dia 5 de juliol els tindrem tocant a Cartagena, dintre del... se m'ha ido el castanyo del nom del festival, però els tindrem tocant a Cartagena. Doncs bé, cap de setmana intens pels seguidors de Testament. No hi poden fallar, molts quilòmetres, molts concerts, molta, molta pasta, però bueno, tal com diuen, sarna con gusto, no pica. Res, hem començat amb el tema For the Love of Pain, d'aquest últim àlbum dels Testament, aquest Parabellum, i anem amb Infanticide. Recorda, ho escoltes aquí, als Iron Fridays.

0: Si enxupes la ràdio els divendres de 9 a 11 de la nit i escoltes Pop Rock, Pop Heavy, no ho dubtis, estàs escoltant Iron Maiden, emitint des de Vendrell a tot el món.
1: Bé, bé, i després de la mort del seu vocalista al setembre, At The Gates han tret un disc ara a l'abril que va deixar ja gravat amb ells. De moment han suspès totes les gires, presentacions, tot, però han tret aquest disc en honor a Thomas Lindberg, i no sona així. The Ghost of the Future Dead.

你。Bé, bé, i continuem, continuem amb els noruecs d'Arslon, que porten ja 40 anys fotent canya, i com no, anem al seu últim treball, Prehistoric Metal. I com no, anem amb el tema Day Phone on Off My Grave Tomaya.

Bé, bé, anem amb Prehistoric Metal, tema que don nom a l'àlbum i sona així. Recordes divendres a la nit i ho estàs escoltant a les zones, estàs escoltant segur Iron Fridays. Divendres metàl·lics aquí, a Ràdio Vendrell.

Bebé, des de Richmond, Virgínia, són Lamb of God i sonen així de bé. Des del seu últim treball, Into Oblivion, sona The Killing Floor.

0: Riders, divendres metàl·lics a Ràdio Urban Grey. De 9 a 11 de la nit en el 107.1 de l'FM.
1: Però bé, continuem amb les Swisses Burning Witch, perquè estaran presentant el dia 12 de juny dintre del Zeta Life Festival el seu últim treball, aquest Inquisition, i com no, ara us deixo amb aquesta festival entrant, amb aquest tema que dona l'entrada, aquest Sanguini Ominum.

Bé, continuem disfrutant dels Destrucció, com no, recta final d'aquesta primera horeta, avui 29 de maig. I anem amb el tema Born to Perish, que dona nom a l'àlbum del 2019.

0: Iron Fridays, divendres metàl·lics a Ràdio Vendrell. De 9 a 11 de la nit en el 107.1 de l'FM.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos...

0: de seguida ja aquest programa. Avui és divendres, per fi és divendres, faves tendres, 29 de maig, programa número 3.980. Quin número més maco. 3.980. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. Sempre la intenció, les ganes i l'objectiu d'acompanyar-vos, ara que ja passem gairebé 3 minuts a les 9 i fins a les 12, fins al migdia. 3 hores de ràdio, senzilla, propera, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Això sempre vagi per davant. I d'aquesta manera sempre explicar moltíssimes coses. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme. Anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Grey. El repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris i altres punts d'interès. Bàsicament en tot això i en aquesta primera part arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, això són ja connexions habituals a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més contingut, més coses. Més seccions habituals i setmanals, com el calaix de lectures que ens apropa la Montse Porcel. A banda, anirem a conèixer tot un projecte a través d'un penedesenc. Ell és en Joan Llorenç, és informàtic, però té una passió perquè fa els viatges, les excursions, les sortides i, en conseqüència, els monuments i els punts d'interès. Doncs bé, el Joan ha creat tota una plataforma digital gratuïta que intenta aplegar doncs, aquests importants monuments, llocs d'interès que podem trobar a Europa, més enllà dels més clàssics i dels més coneguts. No en va, ja ha pogut recopilar, atenció, més de 316.000 monuments i això i punts d'interès. No us ho perdeu, una conversa molt xula per acabar de conèixer una mica més aquest projecte. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part. I el que volem fer és anar recordant aquests punts i aquestes entrevistes que durant bé, les temporades hem anat fent. I avui, per exemple, amb aquesta intenció, recordarem una conversa fantàstica que vam mantenir el seu dia amb el jove guitarrista Adrià Galindo. Es van rellenc, el vam conèixer doncs, una mica més amb atenció i, a més, ens va tocar una peça fantàstica en directe. Així que ho recordarem que val molt la pena. I això ho anirem fent al llarg d'aquests mesos d'estiu i que ja estan a punt d'arribar quan la temporada ja ho agafa un aire, això, una mica més distès i una mica més diferent. També tindrem participació i trucades, només faltaria. Per aquests punts i aquests canals habituals, ja sabeu que des d'ara podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic a calaixera@rtv-elventrell.cat. I després ja, en la tercera i última part, el telèfon, el 977-15-70-69, allò que diem el telèfon de directe, 977-15-70-69. I bàsicament ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa únic de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Pendents, sempre pendents, només començar d'aquest punt d'informació de servei importantíssim i que passa justament per la previsió del temps. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Ha de continuar aquest temps estival, Marc?
1: Ha de continuar. Sí. Avui és el segon dia del pic de calor. Ahir vam tindre'n un, avui en tindrem un altre i sembla que de cara al cap de setmana afluixaria. On notarem menys aquesta davallada en les temperatures? A la costa. On es notarà una miqueta més? Cap a l'interior. Ahir vam tindre una temperatura rècord al Baix Penedès amb els 36 graus de l'Observatori del Montmell a 28 de maig. Per tant, va batre rècords històrics des que hi ha dades en aquesta estació. Avui, si no quedem a les portes, ens quedarem igual, perquè avui la calor esperem que...

0: sigui igual que la que vam tindre ahir. De fet, a les dades, les temperatures ja estan força desfermades a bona part de la comarca. Cap de setmana marcat per l'estabilitat. El sol ha de lluir amb força, sempre amb el permís d'alguns núvols que aniran creuant, poca cosa en conjunt, per tant, un cap de setmana de ple estiu en tots els conceptes, no només en l'estat del cel, sinó també en les temperatures i també en l'estat de la mar, perquè esperem que la mar estigui força tranquil·la durant aquest cap de setmana, Pere, també a tots els quadrants costaners de la comarca.
1: Això pot avançar, Marc, perdona, un estiu molt calorós o no té res a veure?
0: No té res, absolutament res a veure. El que tenim aquests dies és una cosa que coneixem com a cúpula de calor. Hi ha un parell de situacions que han afavorit que tinguem aquest aire càlid a les capes mitges i altes de l'atmosfera. D'una banda, un bloqueig anticiclònic situat a centre Europa, i de l'altra, el típic anticicló de les Azores, que és el que està situat normalment en aquell sector. Això ha propiciat que hi hagués molt poca ventilació, els fronts atlàntics no han pogut passar, no hem tingut circulació atlàntica i, per tant, tot aquest aire càlid ha quedat emmagatzemat a 1.500 metres d'altura, uns 850 hectopascals. Ha format el que anomenem cúpula de calor i cada dia s'ha anat escalfant més, cada dia, i, per tant, això propicia que tant ahir com avui tinguem aquest pic de calor. No vol dir, molta gent ho pregunta, evidentment. Si ja ho tenim ara, què tindrem el juliol?
1: Doncs
0: no té res a veure. Perquè la situació pot ser completament diferent i habituar-se o ser habitual amb el que toca normalment per l'època de l'any.
1: D'acord. Doncs mira, molt ben explicat.
0: No ens espantem, Pere.
1: No, d'acord, ho agraeixo.
0: Però és bé de preguntar-ho, perquè és una manera d'arribar a tothom.
1: No, i tant. I
0: a més, aquest dubte ja ho saben.
1: I tant, i això. Molt ben explicat, Marc, a més, com sempre. Escolta'm, arribats aquí, actualitzem temperatures a hores d'ara.
0: Vinga, espantem-nos avui, sí, només per avui, Tenim 24,5 ja a Cunit i a l'Observatori de Coma-ruga, 26 al Vendrell, 23 a la Bisbal, 24 a l'Arbós i 29 a l'Observatori del Montmell.
1: Boja, vale. Gràcies, Marc, bon cap de setmana. Fins dilluns.
0: Fins dilluns, bon cap de setmana.
1: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: I atenció, és divendres, arriben estrenes, es presenten noves cançons i nous avançaments. I atenció a aquest. Els Amics de les Arts ja mostren la puteta del que ha de ser un nou disc, però de cara a l'any que ve. Però bé, almenys aquesta primera cançó i que ens ajuda a conèixer com va el projecte musical, que ha patit algun canvi. Segurament t'estimo.

0: not bad, no està malament aquest nou gir. Bé, segueixen mantenint l'essència, tot i que té això algo diferent, perquè la producció musical ha canviat. És el nou projecte dels Amics de les Arts, amb aquest nou disc, que sortirà al complet el 2027, però ja tenim aquest avançament. Segurament t'estimo la cançó per posar ritme i per començar el programa avui divendres, en proximitat, en directe, com ens agrada, a través del 107 Tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 13 minuts. Notícies.

0: L'alumnat de batxillerat del Baix Penedès examinarà de la selectivitat a la mateixa comarca. Es tracta d'un canvi important, ja que històricament les proves d'accés a la universitat s'havien de fer a Tarragona. Aquest 2026, al voltant de 400 alumnes del Baix Penedès s'examinaran d'aquestes proves i que es faran els dies 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants de la comarca havien de desplaçar-se cada any a diferents campus universitaris de Tarragona per fer justament aquest examen. L'única excepció es va produir els anys 2020 i 2021, quan la Covid va obligar a buscar alternatives per evitar desplaçaments fora del Baix Penedès. Ara, ja amb la voluntat de descentralitzar les seus de l'ESPAU, s'han constituït tres tribunals distribuïts en diferents equipaments del Vendrell i també de Coma-ruga. Un d'ells estarà situat a la zona escolar entre els instituts Andreu Nin i el Baix Penedès. En aquest centre està previst que s'examini l'alumnat dels mateixos dos instituts, a més dels estudiants de l'Institut Mediterrània del Vendrell i la Talaia de Segur de Calafell. L'altre tribunal estarà ubicat a l'edifici del Tavaris de Coma-ruga, que té com a centres assignats el Col·legi Carmelites, l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i l'Institut Ernest Lluc de Cunit i l'Escola Camp Juliu. Finalment, els alumnes de l'Institut Camí de Mar de Calafell i els de l'Institut de l'Arbós estan cridats a examinar-se a la seu del Baix Penedès de la Universitat Rovira i Virgili, al campus de Santa Maria de Mar de Coma-ruga. Aquesta distribució podria variar en funció de l'alumnat que s'hagi matriculat finalment per fer la selectivitat, de manera que podria haver-hi algun canvi fins al 5 de juny. La distribució s'ha fet atenent el nombre d'estudiants de cada centre i segons els espais disponibles, i compta amb la col·laboració del propi Ajuntament del Vendrell. Més qüestions, parlem d'economia. Per tercer any consecutiu, el Baix Penedès se situa en la 14a posició de l'índex de competitivitat comarcal que elabora la Federació Empresarial del Gran Penedès, la FEC. Una constant que denota, a parer de la patronal penedesenca, un esgotament del seu model productiu. Augmenta població, però continua dependent econòmicament de territoris externs. Aquesta és la paradoxa amb què es troba darrerament el Baix Penedès, una comarca receptora neta d'habitants amb problemes, però per dotar els seus municipis de serveis bàsics suficients i de qualitat, a banda de la cada cop més complicada mobilitat i accés a l'habitatge. Una realitat que genera tensió social i que requereix un canvi urgent de model productiu, segons aquest informe i segons un dels seus elaboradors, a través d'Activa Prospect, el consultor David Moreno.
1: El gran repte del Baix Penedès és passar de corredor residencial a ecosistema econòmic, i això implica reforçar activitat productiva, innovació, sòl econòmic, logística avançada, articulació territorial.
0: Un futur competitiu, doncs, que la comarca dependrà, segons l'efecte de la seva capacitat, per equilibrar creixement residencial i consolidació econòmica, o el que és el mateix, compensar l'augment de la població amb un increment de sòl destinat a generar activitat industrial de valor afegit, sense oblidar sectors clàssics com la construcció i el turisme. Amb la presentació de l'informe d'aquest semestre, en parlava a més, i participava el regidor d'Activitats Econòmiques de l'Ajuntament del Vendrell, Jero Merino, que ara escoltarem, així com la regidora de Promoció Econòmica de Calafell, la Maria Lluïsa Llastre.
2: Vendrell fue uno de los municipios más afectados por la crisis de la construcción, y todavía estamos transformando obras que se quedaron a mitad de camino, intentando captar inversión para poder materializarlas y llevarlas a su fin.
3: És un constant de tots els caps de setmana fent activitats, tenien lúdiques, comercials, esportives, culturals. Llavors, l'encaix aquest, una miqueta, l'engranatge aquest, fa que tinguin vida els establiments durant tot l'any, que abans, si ens recordem, arribava l'hivern i és que era molt complicat aguantar els establiments.
0: Una transformació econòmica que permeti la població del Baix Penedès desenvolupar la seva activitat professional a la mateixa comarca i amb uns serveis bàsics accessibles i de qualitat. Una quadratura del cercle que requereix d'una feina constant i ben intensa. I encara parlant de matèria econòmica i que té molt a veure i directament amb el preu de l'habitatge, pagar el triple per una casa dues vegades més petita. Aquesta és la relació de preu per metre quadrat que es viu al Baix Penedès en funció del municipi. Així, segons recull el portal estadístic del Col·legi Notarial de Catalunya, estrenat ara fa un parell de mesos, a Calafell es paga de mitjana 1.913 euros per metre quadrat per un habitatge de 101 metres, mentre que al Montmell la relació és de 582 euros per una casa de 222. A la costa, allà on es concentra l'increment continuat de població, el cost és significativament més elevat que no pas a l'interior. Darrere de Calafell se situa Cunit amb una mitjana de 1.881 euros per metre quadrat, 300 euros més que el Vendrell. I justament a la rodalia més immediata de la capital venen els següents municipis, amb Santa Oliva arribant als 1.140 euros, Albinyana amb 1.134 i Bellvell amb 1.116. Seguidament ja és el torn de Llorenç amb 1.099 euros, Bonastre amb 1.096, Sant Jaume amb 1.014 i la Bisbal de Vall i Banyeres, just per sobre encara de les quatre xifres, 1.003 i 1.002 euros respectivament. Ja per sota se situa l'Arbós amb 876, el Montmell amb 745 i finalment Masllorenç amb un preu per metre quadrat de mitjana de 582 euros. Durant el 2025 a la comarca es van tancar 3.279 operacions de compra-venda, assolint només Calafell gairebé un terç total, 1.126, i també per sobre del miler, i és el Vendrell amb 1.041, i Cunit, que frega les 500 transaccions. I entre els altres 11 municipis del Baix Penedès es reparteixen els 613 restants. De mitjana, el preu de venda per un habitatge s'ha situat a Cunit i a Calafell just per sobre dels 200.000 euros, seguit en aquest cas per Banyeres del Penedès amb poc més de 199.000 euros, Sant Jaume dels Domenys amb 185.400 i el Vendrell amb gairebé 177.000 euros. Més qüestions. Parlem de l'Ajuntament de l'Arbós i un conflicte que s'inicia amb els seus treballadors i treballadores. Justament, treballadors responsables de l'Ajuntament de l'Arbós que han presentat una denúncia a Inspecció de Treball en què exposen que els treballadors municipals de la localitat pateixen sobrecàrregues laborals i manca de personal, situacions que afecten el bon funcionament dels serveis públics. Acusen el govern local de no aplicar mesures efectives per revertir la situació, que consideren estructural, i per tot plegat han presentat una denúncia, com dèiem, davant d'Inspecció. L'Ajuntament ha respost a aquest comunicat amb una altra en la qual expressa el seu respecte a la plantilla municipal i explica que està actuant per optimitzar el funcionament dels serveis i alleujar la sobrecàrrega de feina, tot i les limitacions pressupostàries legals a les que està sotmès. Recorda que s'han creat 4 noves places laborals i altres estan en curs i que s'ha dut a terme una nova valoració de llocs de treball. El govern local, que es compromet a mantenir el diàleg i la negociació col·lectiva. I en l'apartat cultural, Nekane Aramburu, directora del Museu Apel Espanosa, ha estat premiada per les Galeries d'Art de Catalunya i l'Associació Art Barcelona. El premi destaca el seu comissariat a l'exposició, Le Cercle Luminox, que explica els vincles de Apel Espanosa i Jean Cocteau. La mostra es va poder veure al Museu Vendrellenc fins al passat mes d'abril. El premi destaca la tasca de recerca de Nekane Aramburu, que ha fet possible construir la intensa relació que van mantenir el poeta francès i l'escultor català entre 1920 i 1960. L'exposició aporta correspondència entre tots dos creadors, dibuixos i documents que ofereixen una visió panoràmica sobre les avantguardes artístiques del segle XX que tots dos van compartir. I un projecte molt interessant que té la seva base a Coma-ruga, Sant Salvador, en aquest cas. Som Sansa és una pàgina web impulsada per veïns del nucli marítim de Sant Salvador que vol ser un punt de trobada on compartir informació, consultar l'estat de la platja o recuperar la memòria del barri. Un dels punts més destacats és el que permet compartir fotografies històriques, unes instantànies que, amb l'ús de les eines d'intel·ligència artificial, guanyen una nova vida. El nostre company als serveis informatius, Marc Guitart, ha parlat amb els impulsors i responsables d'aquesta pàgina web.
4: Des de fa un temps, els veïns de Sant Salvador i de la resta del Vendrell tenen a la pàgina web Som Sansa un espai on conèixer diferents aspectes d'aquest nucli marítim. Impulsada per Evarist i Unai Francesc, la pàgina ofereix informació de l'estat del mar, la meteorologia, les rutes que es poden fer, les activitats culturals o els restaurants que hi ha. Un dels aspectes que més està funcionant, però, és el de la publicació de fotografies del nucli, tant actuals com històriques, que tothom pot enviar a través de la mateixa pàgina.
5: Sobretot dels veïns, dels amics, també bueno, pues, perquè a ell li agrada molt la fotografia i pues, cada matí surt a fer fotos de la platja i de tot una mica en general. I doncs això, la gent ens va enviant fotos per un chat de WhatsApp que tenim i llavors pues, allà es pugen directament les fotografies.
6: I ha sigut molt el boca a boca, saps? O sigui, ha sigut un projecte que ha començat molt per amics, vas? I s'ha anat expandint i hòstia, això... Hòstia, pues mira, aquí recullen fotos històriques o tal, enviem aquesta que tinc de no sé què. Bueno, ha sigut una miqueta una gota d'oli que s'ha anat expandint.
4: Si una cosa està cridant molt l'atenció de Som Sansa és la recuperació d'aquestes fotografies històriques mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial, amb la qual es generen vídeos animats que es poden veure a través del seu compte d'Instagram.
6: I aquesta foto normalment està feta a pols, ¿vale? O sigui, és una foto que la gent té guardada de fa 50, 60 anys i està feta a pols. Llavors la passem per una eina de bueno, pot ser Photoshop, que ja té integrades eines d'intel·ligència artificial o qualsevol altra, i fem primer una restauració. Després de la restauració guardem aquesta còpia també i fem una coloració, ¿vale? La coloregem i la fiquem en, pues això, com si fos actual. I després ja hi ha una part d'animació, ¿vale? Que utilitzem eines, pues eso, des del flow al groc, a qualsevol que podem aprofitar, ¿vale? Per fer una petita animació que es vegi com era una miqueta la vida en aquell moment.
4: En poques setmanes el compte ja ha superat els 500 seguidors, evidenciant la bona rebuda que ha tingut la iniciativa.
5: La gent està encantada amb això, o sigui, li està agradant molt pues això, el tema de la història i de les fotografies i de més.
6: Hi ha molta gent que es veu i diu, hòstia, aquest era jo de petit, sí. Realment la gent està molt engrescada i hi ha molt feedback també de, hòstia, ja buscaré. Hi ha molts missatges encara que ja buscaré quan vagi a Sansa i ja et pujaré fotos i ja, bueno, realment hi ha molta animació.
4: La intenció dels seus impulsors és continuar fent créixer el projecte, afegint un apartat on els veïns puguin teixir una xarxa de suport o incorporant una càmera fixa que permeti consultar a temps real l'estat de la mar i del temps.
0: I a banda d'aquest projecte No marxem de les platges, la xarxa vendrellenca impulsa una ruta circular per litoral del Vendrell. L'objectiu d'aquesta iniciativa és posar en valor els espais naturals de la costa. Un dels punts que reivindica és la zona del Camí del Governador, el Francàs. El recorregut també passa per les platges de Coma-ruga, el Francàs. Per fer la ruta, la xarxa vendrellenca ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Veïns Millorem el Francàs. Es tracta d'una caminada planera i de baixa dificultat a l'abast de molts ciutadans i ciutadanes. I aquest dissabte, les classes de zumba i pilates a la platja organitzades per la Regidoria de Turisme del Vendrell avancen el seu horari a causa de la pujada de les temperatures. Les sessions es fan a la platja de Coma-ruga, a la zona del Riuet. A partir d'aquest dissabte, és a dir, des de demà, la classe de zumba començarà a 9:15 del matí. I la de pilates a 9:15. Les inscripcions es poden fer online i cal portar tovallola i aigua. El mes de juliol s'ampliaran, a més, tots els horaris.
7: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
8: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
7: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Poc més d'un minut i dos quarts en punt de deu. Arribem ja a la repassada esportiva. Com sempre, una informació que ens aporta i ens explica en Jordi Grell.
9: Unitat Vendrellenc ha anunciat una proposta integral per a la recuperació i transformació del solar de l'antiga escola Marta Mata al nucli de Mas d'Engual. Un projecte que la formació planteja com un model alternatiu de ciutat de cara al 2027, basat en la proximitat i en la col·laboració entre veïnat i activitat política, mentre alhora denuncia la inacció i la manca d'ambició de l'actual govern municipal. En aquest sentit, el portaveu d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert, es mostra especialment crític amb la gestió del Vendrell com a ciutat europea de l'esport 2026. Escoltem el portaveu d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert.
10: La nostra proposta per a aquest espai de Mas d'Engual és la renovació total de l'espai amb la creació d'un espai verd i d'un espai també per poder practicar esport dirigit en major o menor mesura coordinat amb el Consell Esportiu del Baix Penedès. Aquesta manca de manteniment i deixadesa no només es queden aquí, continua al camp del Cruyff, podem veure que la gespa artificial està arrencada al terra, que el ballat està rebentat i fins i tot, anant més enllà, el Vendrell té dos carrils bicis urbans que no porten enlloc, que estan desconnectats entre ells, o fins i tot els veïns de Comarruga tenen la reclamació històrica de demanar, de sol·licitar un gimnàs municipal. Per tant, la ciutat europea ha de ser equitativa amb tots els ciutadans del Vendrell.
9: Un altre espai esportiu esmentat per Robert és el port de Comarruga. Segons Unitat Vendrellenca, es tracta d'una instal·lació de primer nivell, però que no s'està aprofitant prou, especialment per la gent jove del municipi. Escoltem de nou Xavier Robert.
10: El Vendrell disposa d'un port esportiu, el port esportiu de Comarruga, i ara per ara no hi ha cap mena d'activitat esportiva de caire nàutic dirigida al jovent del Vendrell, ni tampoc de Comarruga ni dels nuclis marítims. Per tant, és un actiu molt important i molt potent que té el Vendrell, que sembla ser que ara per ara està desaprofitat.
9: Pel que fa al solar de l'antic Marta Mata, Unitat Vendrellenca proposa algunes idees per convertir-lo en un punt de referència per a la pràctica esportiva a l'aire lliure. A banda de la col·laboració amb el Consell Esportiu, la plataforma aposta per una important massa arbòria que envolti les zones de formigó i així oferir ombres naturals per combatre les altes temperatures a l'estiu, a més de garantir un tancament a la nit per conciliar el descans del veïnat. Finalment, Unitat Vendrellenca també considera que hi haurien d'haver zones de descans equipades i un parc infantil perquè tothom pugui compartir l'espai de manera segura. I seguim parlant de futbol sala. El Club Futbol Sala Vendrell tanca una nova temporada de progressió. Després d'un primer any a Primera Catalana, on aconseguia salvar-se els despatxos i l'any passat hagués estat pendent d'un possible descens compensat que finalment no es produïa, enguany els vertiblaus han aconseguit la permanència de manera solvent, acabant en desè lloc amb 29 punts. Tot i que estadísticament es tracta de la millor temporada de la història del club, l'entrenador Miquel Malo, en declaracions al programa La Pròrroga d'aquesta setmana, ha reconegut que els hagués agradat sumar alguns punts més per ficar-se a la lluita per l'ascens a preferent, aprofitant que enguany posaran diversos equips a causa de la reestructuració de categories. Escoltem l'entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, Miquel Malo.
11: Crec que la temporada en tot moment ha sigut millor que l'any passat, si vas fent la línia comparativa de les dues temporades. El que sí que crec és que hi va haver un moment aquesta temporada, amb aquesta segona volta, amb la que ens vam quedar atascats. Ens va costar molt sumar més punts, si no recordo malament va ser més 21, ens vam quedar més 21 punts, molts partits, 3, 4, 5 partits, que a més era el número que 22 era el que feia que superéssim la temporada anterior, i això al final ho hem acabat arrossegant i ha fet que no poguéssim lluitar per l'objectiu que teníem aquest any, que tampoc era ja ho hem parat per les vegades, potser era la setena plaça que en principi donarà escena a preferent, i no ho hem pogut lluitar pel resultat d'aquest moment de la temporada que estàs dient i sobretot contra els equips de baix, no? O sigui, crec que si mires resultats que hem fet contra els de dalt i contra els de baix, hem perdut un partit mínim contra tots els equips de baix i això són els punts que ens han fet falta al final.
9: Una temporada on Miqui ha apostat més que mai per la gent del planter, ja que el fet de tenir un filial just en una categoria per sota, a segona catalana, ha permès que el salt fos més curt que no pas directament del juvenil com succeïa anteriorment. A més, les baixes inesperades de Miqui Escobar de la pretemporada i de Jesús Aliaga amb el curs ja ha començat, permetint als joves tenir encara més protagonisme del previst. Escoltem de nou Miquel Malo.
11: Al final el que nosaltres hem de fer és potenciar el que tenim a casa, potenciar el que tenim al juvenil, potenciar el que ha sigut aquest any el B i procurar nutrir-nos d'aquests jugadors, perquè al final és el que més ens ha funcionat des que jo estic aquí i és l'objectiu clar que jo tinc i la visió que jo tinc del club.
9: De cara a la temporada vinent, on l'equip competirà per quart any consecutiu a Primera Catalana, la intenció del club és mantenir el bloc i intentar recuperar alguns jugadors en passat verd i blau per fer més competitiu a la plantilla. Escoltem de nou Miquel Malo.
11: Al meu cap hi ha dos o tres jugadors que han estat formant de categories inferiors del club i que han marxat del club en diferents moments per diferents motius. Pues si poguéssim fer que tornessin a casa, pues seria meravellós, com ha tornat el Jordi aquest any, encara hagués sigut el B, ha acabat jugant amb ell molts minuts, o l'Andrés, que també va marxar l'any passat. Aquest any, això és el que buscarem. Hi ha dos o tres noms que jo crec que són interessants per a poder-nos reforçar, i si no, tirarem amb el bloc que hem tingut aquest any, més els que puguem jugar a ajudar del B, farem segurament una plantilla més llarga, perquè és un dels problemes que jo crec que hem tingut al llarg de la temporada, o intentar fer una plantilla de 14 fitxes, i la idea serà competir molt, molt, molt, molt, molt.
9: Un altre possible al·licient per al proper curs seria el derbi contra l'Spicy, que enguany ja s'ha enfrontat al filial i que podria acabar aconseguir finalment l'ascens en funció de les places que queden amb la reestructuració de categories.
12: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I anem a les portades, les principals portades dels diaris en tota aquesta jornada d'avui divendres 29 de maig, començant pel diari de Tarragona. Ni Hao, el gegant xinès Costco, desembarca junt a Argentina PTP al port de Tarragona amb una inversió de 117 milions d'euros per ocupar el moll d'Andalusia. En fotografia de portada, justament la imatge de tots aquests inversors i la visita justament d'aquests gegants xinesos. A banda d'això, altres notícies en portada, també sobre economia, sobre la guia d'excel·lència empresarial de Tarragona que podeu trobar avui amb el diari. I bàsicament és la informació destacada en portada avui en aquesta capçalera. Saltem cap al diari Ara. Els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. El departament planteja als docents un increment mensual de 400 euros en 4 anys. Núñez Niubó intervé de nit a la negociació i emplaça els sindicats que mantenen la tancada a parlar avui. I també en portada l'entrevista a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. En informació internacional, els Estats Units diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda Teheran. El PSOE surt en tromba a defensar-se, Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions. I Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen. Ningú me n'havia parlat, assegura l'exministre. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. Els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. La Generalitat ofereix un augment de 400 euros al mes i els sindicats asseguren que només els apugen 330 euros i mantenen les vagues. I també en portada, Fernández Díaz es declara aliè a la Kitchen. L'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, que han pactat les seves versions sobre l'operació policial per impedir la investigació sobre finançament il·legal del Partit Popular. I l'executiu atribueix l'allau d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. La fiscalia que demana que s'anul·li el judici al germà de Sánchez. Altres notícies en portada. La defensa de Jonathan Andic al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia. I preacord per reobrir Ormuz a falta de la llum verda final. En esports, Sinner s'ensorra en plena onada de calor a França, el Roland Garros. I és bàsicament la informació i l'actualitat en totes aquestes portades que sempre destaquem i això que ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
7: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
13: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
8: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
7: Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Parlem de cinema, o intentem parlar de cinema, de les estrenes que arriben aquest proper cap de setmana, sempre amb l'enyorança del responsable de fer-ho fins ara, que és la Belarus, i que recordem que per motius professionals no ens pot acompanyar com ja ha fet en altres temporades. Esperem ben aviat poder solventar-ho, això, i que la Bel ens pugui tornar a explicar quines són les pel·lícules, què és allò que arriba, la seva opinió, el seu comentari, i aquesta bona conversa de cinema que sempre hem tingut els dijous. Però bé, ho intentarem, això, eh? Que s'entengui. Intentarem suplir això, almenys explicant i destacant les pel·lícules, això, més comercials i les que són més fàcils que puguin arribar a les cartelleres més properes. I, de fet, comencem amb una de les propostes més esperades d'aquesta setmana. Es diu El Drama, és el nou treball del director noruec Christopher Borkli, responsable de pel·lícules tan particulars com Dream Escenario, entre d'altres. Però aquesta vegada reuneix dues de les grans estrelles del moment, Zendaya i Robert Pattinson.
14: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
15: En el discurso.
14: Sí.
0: La història segueix una parella que sembla perfecta i que està a punt de casar-se, però una revelació inesperada farà trontollar tot allò que creien saber l'un de l'altre. Una combinació de drama sentimental, humor negre i tensió psicològica que arriba avalada pel segell de la productora
14: UP24. ¿Qué os creo? ¿Es muy raro a los 30?
15: A ver, quiero hablar de cómo se ríe.
0: És una pel·lícula que ha tingut una molt bona promoció, està present a xarxes des de fa ja molt de temps.
16: Desagradable.
0: És que és evident aquesta crida que comporten els seus protagonistes, la Zendaya i en Robert Pattinson, que fa que molta gent pugui conèixer aquesta història o que vulgui conèixer aquesta història i que, a més, en certa manera, i això ja és opinió personal, s'allunya una mica dels personatges habituals que fan servir i que representen aquests dos actors, aquests dos joves actors.
14: ¿Va en serio? Lo siento, yo...
15: Vamos a pedir un Uber.
14: Emma, ¿qué cojones?
0: Tot i que aquesta és una de les destacades, en tenim més, eh? Per suposat, altres estrenes. De fet, també és una setmana molt, molt marcada per cinema de casa, per cinema espanyol. Hi ha diferents propostes que justament tenen això, aquest segell de producció espanyola i que ja hem destacat en altres ocasions i que una mica, bé, ensenya i mostra aquest múscul cinematogràfic que, per sort, té el país des de ja fa uns quants anys. Doncs bé, canviem totalment de registre per parlar de Mallorca Confidencial, un dels thrillers espanyols de l'any. Està dirigida per David Lundain i protagonitzada, atenció, per Lolita Flores i Asia Ortega. La pel·lícula ens trasllada a la Mallorca de l'any 2007 en plena bombolla immobiliària.
17: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que sí querían.
0: I allà coneixerem a la Xusa, una poderosa matriarca interpretada per Lolita Flores, vinculada al narcotràfic i que veu com el seu imperi comença a escardar-se amb traïcions familiars, secrets i lluites de poder. Un thriller amb aroma de cinema negre mediterrani que va despertar força interès després del seu pas pel Festival de Màlaga.
18: Yo cuido de mi familia, nena.
19: En verdad, simple.
18: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
19: Aquí
18: no nos van a ganar.
19: Manda ella.
20: I vostè juga gaire a la loteria? Ho dic perquè cada vegada han estat primers premis, no?
18: És una petita debilitat. Què hi farem si som fortunada?
0: A més, una pel·lícula que està rodada justament amb el mallorquí i l'espanyol i amb aquesta casuística de poder escoltar Lolita Flores parlant mallorquí, poca broma.
19: Tío, no quiero...
0: També és una molt bona recomanació per aquest cap de setmana, per anar al cine aquest cap de setmana. Mallorca Confidencial.
16: ¿Pero tú qué quieres, empezar una guerra o qué?
19: No, aquella merda, no la toc, coño.
21: Si te quedas es un canal, es difícil que esa merda no te toque.
22: Si bajan los precios, lo único que vas a conseguir es que esto sea un cementerio de yonkis.
18: Te he matado. Ala, a tu casa.
0: Doncs va, hi ha altres propostes cinematogràfiques encara i, de fet, marxem ja cap a una altra producció espanyola i que arriba amb bones expectatives. El seu títol és A la cara i està dirigida per Javier Marco. És una pel·lícula que planteja una situació molt actual. Què passaria si decidíssim enfrontar-nos cara a cara amb una de les persones que ens insulta de manera anònima a les xarxes socials, allò que anomenen el hate?
23: ¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro?
0: I justament això, aquest hate, aquest odi que podem trobar avui en dia a través de les xarxes socials i criticant tot allò que s'hi fa en moltes ocasions. I a partir d'aquesta premissa, aquesta pel·lícula construeix un drama carregat de tensió i reflexió sobre la comunicació, la frustració i les conseqüències a l'odi digital.
24: Desde que entraste por esa puerta no tiene sentido nada.
25: ¿Por qué estás aquí?
23: Porque no quiero estar allí. ¿Dónde está ella? En el hospital.
0: També és aquelles històries diferents i que potser aborden qüestions d'una manera original i que no potser fins ara s'ha fet amb massa assertivitat, o almenys no ha sigut la trama de les pel·lícules actualment. I aquesta ho fa d'una manera diferent i que entrellaça històries personals. Una molt, molt bona proposta, també, a la cara.
23: Un puto programa de televisió, no se sabes.
0: I no és l'última, que encara n'hi ha dues propostes més.

0: En aquest cas, és un thriller també espanyol. És una mica una història també diferent i que busca aquest suspens més pur, aquest suspens de vertigen, m'atreviria a dir. Apunteu-vos també aquest títol, La Silla. És una de les apostes espanyoles del gènere d'aquesta setmana.
1: La vida sinó una anticipació oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo.
2: Supongo que te afectaría mucho el caso del adolescente que se suicidó después de leer tu libro.
1: Por supuesto. Fue...
3: Bueno, hasta aquí las preguntas. ¿De acuerdo? Que hay muchos libros que firmar, ¿eh?
0: És un film que gira al voltant d'un escriptor que queda atrapat en una situació extrema i haurà de lluitar per sobreviure mentre intenta entendre què està passant al seu voltant. És això, és una proposta de tensió psicològica pensada per mantenir l'espectador enganxat fins al final, sense desvetllar massa cosa, però el tràiler sí que ho explica. I és que, bé, en la seva última novel·la, el protagonista el que fa és, bé, fer-se lligar de manera voluntària, com si estigués segrestat amb una cadira sense poder moure's. I això fa que mentre estigui experimentant això, a casa seva i amb la seva família passen coses extremadament estranyes. I amb la impotència que això fa, estan lligat amb una cadira. Aquesta és la trama principal, eh?
4: ¡Vivi! Llama a Miriam. Abrir correo nuevo. Accidente muy grave.
5: ¡No!
0: Doncs suspens, d'aquest suspens, aquest thriller, això que juga amb l'agitació personal i gairebé amb la impotència o amb el vertigen, si podem dir-ho així. És proposta espanyola, com dèiem, una de les tres propostes espanyoles d'aquesta setmana, d'un total de 5, és a dir, la mitjana no està gens malament. Tot i així, acabarem amb una proposta més internacional. Bé, en aquest cas, proposta francesa, eh? Amb tocs de comèdia, amb aquesta comèdia que tan bé saben fer els francesos. Conoce a los bárbaros, que està dirigida i protagonitzada per Julie Delpy.
6: Pempón es un pueblo dinámico, que está bien, ¿eh? En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
7: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
6: ¿Herberriu?
7: Sí.
6: Aprobado por unanimidad.
8: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de...
0: La cineasta francesa que utilitza l'humor per parlar de perjudicis, convivència, integració, quan una comunitat rural francesa es veu obligada a replantejar-se moltes de les seves idees davant de l'arribada d'uns nous veïns. Una comèdia intel·ligent i amb un rerefons social molt marcat i amb una crítica social molt marcada, sobretot dirigida cap al racisme, cap al dret de l'acollida i dels refugiats.
9: El miedo a que te quiten la mujer.
0: Però ja hem dit, sempre amb aquest humor francès tan característic. Conoce a los bárbaros.
6: Una narrativa en torno a los fallados.
10: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
11: Hay que defender nuestra identidad.
0: Doncs són les 5 propostes que podeu trobar aquesta setmana i que arriben ja a la cartellera a partir d'aquest mateix divendres. El drama, Mallorca Confidencial, A la cara, La silla, Conoce a los bárbaros... I que a partir d'aquí ja està a la vostra plena disposició i sempre ho expliquem i ho destaquem d'aquesta manera. Ja sabeu que a partir d'aquí la tria o la decisió de fer això justament una bona tria, això ja és... cosa vostra. No ens hi fiquem.
12: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
13: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
12: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
14: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
15: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
16: I us portem al seguit de recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació a la comarca. El Som l'Arbós està cercant tècnic o tècnica d'electromecànic, mecànica, a l'Arbós, i soldador o soldadora del sector de metal·lúrgia. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, està buscant repartidors, muntadors al Vendrell, ajudant d'oficina amb coneixements de pàgines web. Oficial o PO de fusteria d'alumini i mecànic. Calafell Treball, dependenta per cafeteria, ajudant de cambrer o ajudanta de cuina a Calafell. I el servei d'ocupació de Cunit, operari o operària de magatzem i muntadora de mobiliari, mecànic o mecànica oficial de primera i cuidadora interna. A més, ens arriben altres ofertes de feina de forma externa al Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. El Vendrell està cercant un cambrer-cambrera. No és imprescindible experiència prèvia, persona disposada, compromesa i responsable, horari de serveis de dinars i de sopars. Salari segons conveni. Envia el teu currículum, si t'interessa aquesta oferta, a orientaupros@baixpenedès.cat o truca per telèfon al 977-157-167. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès engega el programa Consolida't. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'oferim assessorament i formació per reforçar i per créixer el teu negoci. És una acció totalment gratuïta i les places són limitades. Per més informació, pots contactar per correu electrònic a ocupacio@baixpenedès.cat o bé trucant al 977-157-167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes del grup A1. El termini de presentació finalitza l'11 de juny del 2026. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès.
17: Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Aquesta setmana i fins al dia 1 de juny són les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. També dels cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior i els cicles d'ensenyaments esportius. Què necessites per fer la inscripció? Un ordinador, una eina d'identitat digital, IDCAT mòbil o clave i el codi de la identificació de l'alumne RAL. Si tens qualsevol dubte, truca'ns o acosta't a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Tercera edició del Festival de Joves Curtmetratges de Cunit. Termini obert i inscripcions fins al dia 31 de maig. Per inscriure't i per presentar la teva proposta, cal connectar-se a cunit.cat/filmscunit. Bicicletada familiar a Cunit, el dia 31 de maig a la plaça de la Vila a les 9 del matí. Inscripcions el mateix dia a les 9 o bé presencialment. Tens entre 16 i 30 anys, participa en aquest curs de l'Assemblea de Joves de l'Euroregió i presenta una iniciativa sobre medi ambient, drets socials, cultura i llengües. Les persones guanyadores podran gaudir d'un viatge a Brussel·les amb visita a les institucions europees. Termini per inscripció 31 de maig. La Diabòlica de Santa Oliva. Aquest 30 de maig, torneig de futbol, tabalada, correfoc, sopar popular i bingo i festa de primavera. No t'ho perdis.
15: Aquest dissabte, 30 de maig, al pavelló Quim Tomàs del Vendrell es farà la 26a festa torneig Joan Petit, nens amb càncer. Si vols fer-hi de voluntari o voluntària, posa't en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell. Vols participar a l'enquesta sobre la transició energètica justa? Si tens entre 12 i 18 anys, pots donar la teva opinió sobre aquesta enquesta anònima sobre energia i sostenibilitat. Només trigaràs 5 minuts. Organitzen Insta Unèrgica la Diputació de Tarragona. La data límit és el 31 de maig. A les nostres xarxes trobaràs l'enllaç. Si t'interessa el periodisme i tens entre 18 i 30 anys, el programa Youth for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa per la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Et pots inscriure fins al 7 de juliol i el programa a Brussel·les serà del 10 al 16 d'octubre del 2026. Obra Tebre ens presenta un programa europeu. Ecofriends, un intercanvi juvenil. Troba't amb joves de diferents països, promou la sostenibilitat i pren acció pels reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Tortosa. Apunta't a la web Obra't Ebre.
18: Us informem que allà estan obertes les inscripcions per a les activitats d'estiu al Vendrell 2026. Són activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys, del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions es poden fer de l'1 al 19 de juny. Per a més informació, podeu trucar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carner, número 1, al Vendrell. Sant Jaume dels Domenys celebra les jornades d'entitats els dies 29, 30 i 31 de maig. Durant aquests dies hi haurà diferents activitats per a tots els públics, com botifarrada, karaoke, mojitos, vespreig, taller, bingo musical, sopar popular, bingo diabòlic, caminada i cercavila. Les activitats tindran lloc en diferents espais del municipi, com la plaça del Botànic, la pista de les escoles i altres carrers del nucli. No us ho perdeu, aquestes jornades plenes d'activitats, convivència i vida de poble. Del 18 al 31 de maig del 2026 es pot visitar l'exposició de Paula Cabello Soler titulada Retrats amb carbó. Aquesta exposició s'ha fet a partir del treball conjunt entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves artistes i oferir nous espais per exposar. Podeu veure-la al mostrador de l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, comença per informar-te. L'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai on podràs resoldre dubtes i rebre orientació sobre opcions per marxar a l'estranger. La propera atenció serà dijous 18 de juny de 5 a 7 a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar cita o rebre més informació, pots trucar o enviar un WhatsApp al 616 917 318 o també trucar al 977 157 157. També ens pots escriure a baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les nostres xarxes socials.
14: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
12: El matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Segona part, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i com ja és habitual, a partir d'aquí saltem cap a la segona hora del programa. Avui és divendres 29 de maig, programa número 3980. Avui un número ben rodó. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, encara en tota aquesta estona que ens queda de programa fins les 12, fins al migdia. I sempre treballant per aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Sempre ho expliquem així. Doncs va, segona part, avui divendres, com és habitual cada setmana, secció sobre llibres, sobre lectures, tot allò que ens aporta la Montse Porcel, a Calaix de Lectures. Començarem

0: Ens explicarà en què consisteix tot això. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després seguirem amb més qüestions i amb més coses. Doncs vinga, seguim. Ara com ara, segona persona.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Montse Porcel, molt bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Una setmana més.
0: Com estàs?
1: Amb calor.
0: Sí, oi?
1: Aquí no. Aquí
0: és el comentari. No, aquí a l'estudi
1: sí.
0: Estem bé, de moment.
1: Bueno, bé, hi ha la temperatura així, però bé, ja se sap, arriba sí. Encara... Queden 4 dies per l'estiu, però bé, força bé. Doncs, a veure, avui el vull dedicar, perquè he donat peu doncs, amb una novel·la que acabo de llegir, que l'altre dia a la biblioteca d'aquí de Terra Baixa del Vendrell, allò que hi havia novetats de Sant Jordi, i dic, ai, mira, aquest sembla interessant, que és L'illa de l'última veritat. Llavors, a partir d'aquesta temàtica, dic, doncs a veure, les temàtiques dels naufragis, que n'hi ha un munt de bibliografia de naufragis. A més, és un diguem-ne, podríem dir un subgènere d'aventura molt cinematogràfic, que s'han fet moltes pel·lícules, moltes sèries de televisió, perquè si és un gènere d'aventura, doncs la veritat és que patir un naufragi, sobretot si aconsegueix sobreviure, és realment una aventura.
0: Clar, sí, home, sí. És molt literari,
1: Molt.
0: És un tema molt literari.
1: Sí, molt. Aleshores, anirem una mica al revés del temps. Començarem per ara i ens n'anirem, doncs, al segle XVIII. Robinson Crusoe.
0: Vaja.
1: Aquest llibre és de l'autora Flàvia Company. La veritat és que m'han quedat ganes de llegir alguna obra d'ella, que es diu L'illa de l'última veritat. La primera edició, clar, és novetat, però per una editorial. Però és, mirat aquí, sempre, doncs, mirar a les primeres pàgines, també és interessant, així saps una mica de l'època. La primera edició és des del 2010. Ja l'han tornat una primera edició, però en aquest format. No sé quin hauria de ser el format, però bé, de l'editorial Proa. I bé, a més això a vegades em diuen, oh, és que avui en dia aquesta és una lletra ideal, doncs per les persones que a vegades passa que no tenen la vista i necessiten una mica lletra, doncs una mica grossa, no? És interessant, les dues, molts autors i autores comencen amb unes frases d'alguns autors coneguts o d'altres, al millor, pensadors, que tenen relació amb el llibre. I aquesta us les vull llegir ràpid. És del Joseph Conrad, del Mirall del Mar. Diu, he intentat aquí posar al descobert, amb la manca de reserva d'una confessió de darrera hora, els termes de la meva relació amb el mar, que ben s'iniciat de manera misteriosa, com qualsevol de les grans passions que els déus inescrutables envien als mortals, s'ha mantingut irracional i invencible, sobrevivint a la prova de la desil·lusió, desafiant el desencant que guaita diàriament a una vida intensa. S'ha mantingut repleta de les delícies de l'amor i de l'angoixa de l'amor, enfrontant-les amb lúcida alegria, sense amargor i sense queixes, des del primer fins a l'últim moment. I una altra, aquesta en castellà, de Cristina Fernández Cubas, El año de gracia. Aquesta no té relació amb el mar, però sí amb aquesta novel·la. Diu, cuando la ensoñación se confunde con el recuerdo y el cansancio y la angustia se erigen en amos y señores, uno debe recurrir a toda suerte de argucias para no abandonarse al desespero. Mi situación no difería demasiado de la del condenado, encerrado en una oscura mazmorra a quien se le da de comer y beber a las horas más disparatadas e imprevisibles. Me asustaba perder la noción del tiempo. I té molt a veure, doncs, amb aquests personatges. També cal dir que avui només serà novel·la, però en realitat hi ha molts naufragis, doncs, al llarg de la història, reals,
0: sí, no? Històrics, sí.
1: Històrics, de diferents, doncs,

0: tipus, no? Per exemple, que té a veure una miqueta amb l'última cançó que escoltarem de... Mare, vull ser pescador.
1: Uh-huh.
0: Perquè també els naufragis de pescadors, sobretot a la costa de Galícia. Uh-huh. per aquest mar. Per tant, és un tema que té també, que no és només literari, sinó uh-huh. que per desgràcia han ocorregut, doncs, al llarg de la història i en continuaran ocorrent. De naufragis. Doncs bé, aquesta novel·la de l'Illa de l'Última Veritat és aquelles lectures que t'atrapen des del primer moment. Pensem que té 151 pàgines, tampoc no és...
1: No,
0: però està condensada i em va interessar, no? A veure què passa, és a dir, barreja una mica la intriga, perquè hi ha una intriga, i també, doncs, això, l'angoixa de que una persona, doncs, pugui, doncs, naufragar. I sobretot supervivència, perquè sempre hi ha, si és que arriben a port, una supervivència. Els principals personatges són un metge que amb dos tripulants, però que els tripulants, doncs, només és al principi de la novel·la, que ve aquest metge, diu, jo vull durar, li agrada molt la mar, diu, què us sembla fer un viatge una mica sense, amb una ruta, però a veure què passa, una mica com d'aventura, i inicien el viatge, no? És el tripulant i una altra, una amiga, però què passa? Doncs que tenen els aborden un vaixell pirata.
1: Uh-huh.
0: I diu, però què poden trobar aquí? Uh-huh. Doncs bé, pel que sigui, entre altres coses, agafar el veler i robar-lo, no?
1: Uh-huh.
0: Què passa? Hi ha un tiroteig. Uh-huh. I els dos tripulants pobres, doncs, els maten.
1: Uh-huh.
0: En canvi, ell es tira i sobreviu.
1: Vaja.
0: Està 10 dies sense aigua i al final arriba, no se sap com, es troba a la sorra en una illa i apareix un personatge misteriós, que és aquest el misteri, qui serà aquest personatge, etc. No? I és tan misteriós que unes coses estranyíssimes, no? Perquè, clar, li diu, bueno, gràcies, m'ha salvat, no? Qui ets tu? I es presenta, no direm qui és... Diu, però hi ha unes normes aquí. Aquí cada un ha de fer la seva vida. Però com pot ser? Diu, sí, jo tinc el meu territori, tu tens el teu, i a partir d'aquí ja comença per què. És aquesta intriga, no? Per què aquest personatge que l'ha salvat, doncs, li imposa aquestes normes, no? I bé, va passant els dies, diu, hi ha una cosa, eh? Diu, fins que jo no ho digui, d'aquí no sortirem.
1: Oix.
0: Sí, una, i l'altre diu, com que no? Diu, no, sóc jo el que imposo. De tant en tant arriba cada un en un lloc de la illa, un dia arriba amb uns estris, amb estris, no? Diu, però d'on has aconseguit això? Ah, és un secret. Bé, a partir d'aquí, doncs, s'inicia aquesta relació de per un costat odi,
1: sí.
0: I per l'altre, doncs, bé, tu m'has, doncs, m'has salvat la vida, no? I bé, passa el temps i... Per tant, ja la part que s'explica tot aquest temps, que són 5 anys que passen, i com se sap això? És a dir, quan comença la novel·la és el present.
1: Uh-huh.
0: Val? Tothom veuen que aquesta, diguem-ne, surt poc, fa una vida social mínima, i a ningú explica què va passar aquests 5 anys. Aleshores... ell té, bueno, té una relació i li diu a la seva amant que li explicarà el que va passar aquests 5 anys, però sobretot no pots fer públic fins que jo no m'hagi mort. L'home cau malalt.
1: Uh-huh.
0: Aleshores és la història que li va explicant narrada per uh-huh. aquesta amant. Per
1: Vaja.
0: Tant té aquest
1: interessant, sí.
0: Molt interessant.
1: Uh-huh.
0: Perquè, clar, parla això, no?, de la supervivència, de però sobretot jo crec que és una obra d'intriga, no tant del naufragi en si, sí que pateixes perquè van passant els dies i hi ha algun tros del llibre, bueno, se salvarà, no salvarà, es morirà, no es morirà, i a més, clar, trist perquè els seus dos companys, doncs, els han matat realment, no?
1: Bé,
0: per tant, us la recomano, no? I bé, doncs, l'Illa de l'Última Veritat.
1: Molt bé.
0: Quatre coses de la... paper va molt bé a vegades, i això està molt bé, perquè si fan una ressenya de, en el llibre, doncs una mica comentar-ho, no? Flàvia Company és escriptora, traductora i periodista. Escriu tant en català com en castellà, i a la biblioteca em van recomanar doncs, algun llibre d'aquesta doncs, autora. També he publicat molt, doncs, tant conte com poesia o com novel·la i també literatura infantil, no? Després, doncs, ha fet llibres amb altres autors i autores, i la seva obra està traduïda a diferents idiomes, no? Per tant, doncs, recomanable. Diferent als llibres de novel·les.
1: Molt
0: per
1: bé.
0: Quin hem de començar? Uh-huh. Un dels primers de Robinson Crusoe, clar. Perquè, clar, de quina època és Robinson Crusoe? Estem parlant de bé, es considera una de les novel·les d'aventures més conegudes, entre altres coses, doncs, per l'època en què va ser escrita, no? Estem parlant 1700, del segle XVIII, no?
1: Imagina't. Clar.
0: Bueno, ell, el Daniel Defoe va néixer el 1660, uh-huh. L'autor Daniel Defoe va morir el 1731. I com pot ser,
1: vaja,
0: que una novel·la
1: això, eh?
0: escrivís, què passa? Clar, no s'ha reeditat, s'ha continuat reeditant. Uh-huh. Jo he portat aquesta molt bonica, que és de la col·lecció Calafat, molt interessant pel públic juvenil. Per què? Clar, són adaptacions, clar, jo tampoc no sóc una experta, però jo crec que és l'obra, poder el millor, potser doncs el millor el vocabulari, però d'entrada és Robinson Crusoe. I està molt bé perquè el tipus de lletra, hi ha il·lustracions, i de tant en tant apareix, per exemple, Índies occidentals amb negreta, i tu pots mirar en el llibre què són les Índies occidentals. Uh-huh. Per tant, són d'aquests, no és que sigui de lectura fàcil, però sí que és una col·lecció que ha apostat doncs, per fer llibres doncs, que amb un petit vocabulari, un acte. Què és una ranura? Doncs una ranura és tal, tal, tal. Per això molt recomanable Robinson Crusoe. Clar, tothom sap la història, no? I és una narració d'un home que naufraga amb la seva embarcació i arriba a una illa deserta, en principi deserta. I passa 27 anys, que també són... I tot ella és 27 anys, no? Perquè, bueno, pel que sigui, doncs no l'han salvat, no? Clar, allà doncs, s'ha de buscar la vida, no? Doncs clar, sobre una vida salvatge, soledat, i també uns personatges que són caníbals, no? A partir d'aquí, doncs, un dia apareix un... Ho vaig a dir perquè no se m'oblidi doncs, cap aspecte, no? Un dia apareix... No, més que apareix que... Misteri, un noi, un nen, que el persegueixen els caníbals i ell el salva. El salva, li posa un nom, li diu Divendres. Què passa amb aquest noi? Es va fent gran i l'educa i el cria com si fos un nen, però clar, es va fent gran, 25 anys, i el fa d'alguna manera el seu criat. Això en aquella època, però a partir d'aquí hi ha moltes crítiques d'aquesta novel·la,
1: ja, d'aquest tipus de relació,
0: però clar, estem parlant no per això, no el fa ser innocent per això, però que en aquella època no va tenir cap crítica, però sí que és veritat que a nivell de contingut, doncs, per exemple, si es fés, ara posem, no?, amb un jove o amb un institut que el comentin, potser això s'hauria de dir bé, la novel·la té un valor literari, però aquest tema, diguem-ne, de l'argument, doncs potser que és bastant criticable. Però aquí doncs ho deixem. I al final, doncs, es veu que arriben uns anglesos que els alliberen, i a partir d'aquí, doncs, dels caníbals, i se'ls emporten, i ja, doncs, ja retornen al seu país, no? Daniel Defoe, doncs el mateix, doncs agafarem doncs la contracoberta, que diu, vaya personatge, va tenir una vida, va fer de tot, no només escriure, no? Es va dedicar als negocis, a la política. Això va néixer a Londres el 1660, va ser un gran viatger per tota Europa, es veu que es va arruïnar, va estar inclús a la presó, i va ser també, sembla, agent secret. A part d'escriure, també sembla que va ser periodista, i, clar, quan tens una vida tan activa, això li va proporcionar moltes idees per escriure, doncs, moltes novel·les. La més coneguda seria Robinson, doncs, Crusoe, no? Una altra que es diu Memòries d'un cavaller i Fortunes i adversitats de la famosa Moy Flanders. Doncs aquí, doncs, deixem Robinson Crusoe. Bé, aleshores, dic, a veure, jo la paraula Robinson em sonava molt, també, com a paraula. Aleshores, dic, anem a mirar, per un costat, llibres que coneguts, busqueu-los perquè n'hi ha molts, i alguns, encara que semblin editats fa inclús alguns un segle, es troben, jo ho he mirat, hi ha edicions modernes i es troben a les llibreries, a les biblioteques.
1: Val.
0: Començarem, doncs, per dos, n'hi ha algun més, però poders més coneguts, Julio Verne, a part de que va explorar moltes novel·les que passen al mar, com el de Capità Nemo, però així que siguin de naufragis, Escola de Robinsons i L'illa misteriosa, per un costat, L'illa del tresor,
1: Stevenson, una de les clàssiques, sí.
0: Clàssica també, i després la família Robinson. Començarem una mica per dos o tres, una mica l'argument. I com he dit abans, moltes pel·lícules, però a més antigues. Jo recordo, quan era jove, i he buscat Los Robinsones de los Mares del Sur, aquesta pel·lícula, no? I clar, s'ha fet, i ara poder no n'hi ha tantes, bueno, no fa gaire, bueno, va ser una de les últimes pel·lícules del Robert Redford, que és angoixant, Tota la pel·lícula és ell i el veler.
1: Vaja.
0: Tota la pel·lícula, no sé si l'has vista.
1: Em sona molt, crec que no, però sé quina pel·lícula és.
0: És tota la pel·lícula fins que al final, bueno, té el final tràgic, no? Vull dir, també se'n fan ara, però poder no són de les novel·les. Aleshores, què vol dir Robinson? Perquè no és per casualitat que s'hagi... Llavors, aleshores, Robinson, si busquem el diccionari, és una persona que viu completament aïllada i solitària. Aquesta és la definició que es pot trobar en els diccionaris, no?
1: D'acord.
0: I a partir d'aquí, doncs bé, jo no sé si potser en aquella època el Daniel Defoe coneixia ja aquest terme, li va posar Robinson Crusoe, no ho sé. O al revés, a lo millor a partir d'aquesta novel·la...
1: El diccionari no? Va agafar aquesta terminologia.
0: Va agafar doncs aquest terme, no? I buscant també, és a dir, a nivell, diguem, social, és això, una persona que és un Robinson, perquè vius, doncs, apartat del món, no? Clar, en aquest cas, viuen apartats del món per unes circumstàncies que ells no han buscat, no? També sembla que també s'anomena Robinsonada, aquest gènere d'aventures, no? Perquè n'hi ha molts que tenen, doncs, han agafat aquest nom, no? I després el comercial legal. A mi em sonava, i sí, que és la llista Robinson.
1: Sí, és veritat.
0: Però, clar, té una relació, perquè diu, és el servei gratuït d'exclusió publicitària a què es poden apuntar els usuaris per bloquejar l'enviament de publicitat comercial, correu postal, telèfon, correu electrònic o SMS per part d'empreses de les quals no són clients. A l'origen ve d'una famosa llista d'exclusió anglesa que es diu Robinson List, doncs, que pren el nom del Robinson Crusoe. I una vegada vaig buscar informació i bueno, sí, però a vegades hi ha les seves crítiques, però dic, bueno, deixem-ho aquí, perquè si algú d'allò, pues, espero que sàpiga que aquesta llista ve d'aquí, no?
1: Exacte, està bé.
0: Que vols tu aïllar-te d'aquest ambient, que t'envien aquesta publicitat, i mira, sempre s'aprèn llegint, no?
1: I tant, sempre.
0: Per tant, hem deixat ja el Robinson Crusoe, la seva vida, i ara, d'algun d'aquests que us he comentat, seria Escola de Robinsones, o Escola de Robinsons, de Julio Verne, que aquest és un jove, és un home, un noi ric, no?, de San Francisco, que vol viure una aventura. I la fa amb un veler. Diu, vull estar 2 anys, per tot el món, amb el seu mentor i professor de ball, Però què passa? El projecte, doncs, se'n va a Norris, quan el vaixell naufraga, i arriben a una illa perduda enmig de l'oceà Pacífic. El mateix, no? Sempre hi ha el tema de la, sobre, de la supervivència, eh? I la gent s'espavila, eh? Vull dir, fa el que sigui, no? I menja bitxos o herbes, no? En un entorn, doncs, hostil, una mica de por, no? De que em rescataran, no em rescataran, i que aparentment és deserta, però que amaga un secret. Aquí deixem el gran Julio Verne. La família Robinson. Buscant, jo que me'n recordava d'això, de los Robinsones de los Mares del Sur, doncs hi ha una primera obra, que és una família, un pare, una mare i els seus fills, que es diu la família Robinson, no? Que és una família suïssa. Per una banda, hi ha una novel·la que és voluntàriament, això també té un missatge, decideix, sobretot el pare, anar-se'n a una illa i a veure com poden sobreviure d'aquella manera. Però després, les altres novel·les que ara sortint són de naufragis, involuntaris, no? Hi ha el Robinson suís, aquest de los Robinsones de los Mares del Sur no és la pel·lícula, però està basada, doncs, en això, amb el Robinson suís. Per tant, si busqueu, trobareu algunes novel·les. És un viatge sempre, doncs, això, en vaixell, és una família suïssa que fa un viatge a Austràlia, però hi ha un naufragi i el vaixell, doncs, no, l'únic que se salven, doncs, és la família, i va a parar, doncs, en unes roques. I clar, doncs allà entren a la illa i intenten sobreviure, no? Són els únics supervivents, per tant, i això ja és molt, molt novel·lístic, no? Que només sobrevisqui aquesta família, no? Sembla que és una illa deserta i, clar, doncs allà diu, bueno, fins que no aconseguim, però sempre en van positiu, no? Fins que no aconseguim que algú ens rescati, doncs bé, ens hem de fer una casa, es fan una casa, doncs, a dalt d'un arbre, perquè també pels animalons, doncs també és una història també, doncs, de supervivència, sobretot, doncs, familiar, no? I la família Robinson i una altra que es diu el Robinson suís. I ara el García Márquez té Relato de un náufrago, però és un... Ah, que se m'ha oblidat. El Robinson Crusoe està basada també en una història també d'un mariner escocès que va naufragar i ell es va basar, el que deia, no?, que era un home tan viatger, es va basar en aquesta història per convertir-la en Robinson, de reescriure Robinson Crusoe. Relato de un náufrago, o Relato d'un náufrag, també està basada, doncs, en una història que, és a dir, no és una novel·la, és una, va voler escriure en plan periodístic, doncs, es veu que va estar 10 dies al mar i va, és una novel·la molt curteta, no novel·la, no, és, bueno, un relat periodístic d'aquesta odissea d'aquest mariner que naufraga, no?, al cap de Palos, no?, i tot el que pateix en aquesta, el que pateix en el mar. I per acabar, una novel·la juvenil que es diu El nàufrag del Sirio, d'Antoni García Llorca, de l'editorial Cruïlla. Bé, diu, el transatlàntic Sirio naufraga fa més de 100 anys. Aquesta és una novel·la com d'intriga, que jo crec que als nois i noies els hi pot agradar, no? Ai! Què he dit jo?
1: Què?
0: Que res, que m'he equivocat.
1: Ah, no passa res, no passa res.
0: Que el del Cap de Palos és aquesta novel·la que és d'aquí.
1: Val,
0: el Relato de un náufrago no passa, doncs, que passa al Carib.
1: Bé, no passa res.
0: Doncs és un transatlàntic, no?, que fa més de 100 anys, doncs, naufraga, i ara diu que hi ha testimonis que diuen que hi ha un fantasma que visita el vaixell. És aquella història, doncs, això, juvenil, no?
1: Molt bé.
0: Doncs aquí, doncs, penso que no se m'ha oblidat res, doncs aquest subgènere que dona, doncs, i que és... A veure, divertir no té res.
1: No
0: té res, però
1: bueno,
0: també...
1: Té un punt això d'aventura, d'emoció, no? És...
0: Sobretot això, sí. D'emoció, i també de dir, ostres, allò que m'emportaria jo una illa deserta, doncs bé, el que trobi...
1: La típica pregunta, correcte.
0: La típica pregunta, sí. No? I doncs això, buscant, és complicat, música així, que parli de naufragis, i pensar, doncs, aquest, que jo diria que... El fill, doncs, vol ser mariner, encara que la mare diu que vol ser frare, perquè el seu marit se suposa que el va perdre quan era pescador. I doncs mira, aquesta havanera.
1: Sí, que és molt xula. Molt. Molt, molt, molt xula.
0: Poder, perquè les havaneres és un dels... M'agraden perquè són molt boniques, sí. No? I llavors, de tant en tant, si coincideixen amb el tema...
1: Clar,
0: doncs,
1: millor que millor.
0: Escoltar-les.
1: A més, amb una versió molt xula de Sant Xubetes, que és un grup d'havaneres només de dones.
0: Sí, els músics. No? És el músic... El contrabaix.
1: Ah, bueno, hi ha un
0: contrabaix.
1: Hi ha un contrabaix, però les veus. Entendre'ns, són femenines.
0: Sí, la veritat és que hi fa un parell o tres d'anys a Vilanova,
1: sí.
0: I a mi n'agrada molt.
1: Bueno,
0: hi ha molts... Fan unes versions, però canten,
1: sí.
0: Més són, fan les tres, fan dues veus.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: tres
1: sí.
0: Veus fan, no canten una sola veu.
1: No,
0: són
1: molt
0: bones.
1: Gràcies, Montse.
0: Bon cap de setmana i cuideu-vos.
1: Igualment, fins la setmana que ve.
0: I que no freguem.
1: No, exacte. Que arribem a bon port.
0: Això.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. .cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que a priori dius, bueno, assenyalar, explicar doncs els monuments destacats, els punts destacats, bé, d'això, de Catalunya, de l'Estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà. I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
4: Hola, encantat d'estar aquí a Mosaics.
3: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, el projecte es diu Patrimoni Europeu.
4: Sí.
3: I ja ho deixa prou clar, eh? És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
4: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori. Ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants, a nivell històric o a nivell arquitectònic. Sí.
3: Això em costa que és un dels teus objectius, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, la Porta d'Alcalá,
4: la
3: Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
4: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
3: Clar.
4: Va destinat a això. És el que comentaves, sí, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
3: I escolta, anem al principi. Com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
4: Sí.
3: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
4: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17. Jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on anem. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo he heredat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, una... Ostres, aquella ermita que hi ha allà dalt, ostres, a veure què és, no?
5: Clar.
4: Però en aquella època, època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
5: Les guies aquestes que podies consultar i per cosa
4: exacte,
5: més,
4: Exacte. Jo ja era i soc aficionat a la fotografia,
5: clar,
4: però era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... Com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de 2 anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure, em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, de, com comentàvem, molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
5: Val.
4: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
5: Ostres, tal qual.
4: Tal qual.
5: T'ho has explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti. És obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
4: Impossible.
5: Faria falta 3 vides per poder fer-ho. Però clar, et nutreixes de la informació que si tu busques i cerques. Això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
4: La feina de recercar-ho
5: és completament recopilar-ho, meva.
4: Sí, la feina de recerca és completament meva.
5: Clar.
4: I sempre de dades oficials,
5: sí,
4: i verificades.
5: Ara, com deies ara, sí, clar.
4: Des de Wikidata, Wikiloc,
5: sí,
4: fons d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
5: Val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest Patrimoni Europeu.
4: Exacte.
5: A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
4: 8.
5: 8 idiomes, per ser exactes. És a dir, és consultable des de qualsevol dels punts que tu reculls, en aquests espais.
4: Sí, és consultable des de qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
5: Val. Bueno, és una bona eina, no, en aquest sentit. No,
4: sí,
5: és una bona eina.
4: Molt útil.
5: Per fer-ho, exacte.
4: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
5: Clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? Com, no? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
4: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen.
5: Val.
4: Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
5: Val, d'acord.
4: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes, i moltes d'elles de moment estan encara el que se'n diu linkejades, és a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre les meves dades, sinó que depenc d'aquestes, degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
5: No, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és anar a fer-ho gran, això, Joan.
4: No, la intenció és fer-ho gran.
5: No hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny. No?
4: Està pensat per consultar el terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment no està publicada enlloc encara, on entra, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
5: val,
4: amb geolocalització, així com tu des de la web, registrant a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule,
5: val,
4: que tens marcada com a favorit. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs ostres, mira, és el moment.
5: Això està molt bé, doncs. Clar.
4: La idea hi és.
5: Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui. Si no, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc?
4: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com, com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes, des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme, de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu muntes aquests, aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps.
5: Val.
4: Ja te l'ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho i aquesta ruta la tens a Google Maps.
5: I només l'has d'anar seguint.
4: Només l'has de seguir.
5: A la majoria d'ocasions.
4: Exacte, tens els temps de trasllat de la ruta al complet.
5: Sí, sí, sí.
4: Fins a, són fins a 10-12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
5: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
4: L'enllaç web el podem dir.
5: Sí, digues, sisplau.
4: És patrimonieuropeu.netlify.app.
5: Perfecte.
4: És més fàcil per xarxes socials, amb arroba patrimoni europeu.
5: D'acord.
4: El motiu, ara actualment està tot amb servidors gratuïts.
5: Clar, el que dèiem abans, poder anar ampliant el projecte.
4: Exacte, està tot amb servidors gratuïts, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
5: Sí, sí, sí, sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà, també, em consta.
4: De moment no està indexat encara
5: al web. No? Doncs he trobat alguna informació. Bueno, potser perquè he anat remenant i també...
4: Bueno, és possible que el anar remenant vagi sortint-te,
5: sí, sí, sí, sí, sí.
4: Però de moment no està indexat perquè per això necessites tenir un domini propi.
5: Clar, clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí per això, Joan, o no?
4: Vull anar cap aquí, no, l'objectiu és anar cap aquí.
5: Molt bé.
4: L'objectiu és anar cap aquí.
5: Perfecte, és a dir, que neix d'un interès personal, ganes d'explicar, ganes de fer, però bueno, una mica això... Professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
4: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners, ni...
5: ni que sigui la teva feina habitual...
4: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
5: Val,
4: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
5: Molt bé. Que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
4: Instagram i Facebook.
5: Perfecte.
4: Amb arroba patrimoni europeu. Patrimoni europeu, en castellà.
5: Perfecte. Patrimoni europeu.
4: Patrimoni europeu.
5: Perfecte, que potser això com per xarxes és més fàcil de trobar.
4: Sí.
5: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber? El monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
4: Ostres, hi ha alguna cosa a Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
5: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
4: Ah, exacte.
5: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, del nostre entorn,
4: Sí, al final, és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
5: Sí, correcte, sí, sí, sí.
4: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. A l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant,
5: espai,
4: que molta gent no sap que ho té aquí. olèrdola. Des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
5: Sí.
4: És un llibre d'història.
5: No, és per absolut, és absolut.
4: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
5: Clar.
4: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant, uh-huh, i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
5: Va, molt bé, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
4: Correcte.
5: T'ho perdonem, no pateixis. No t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
4: Exacte.
5: Has anat baixant al Garraf, en trobem uns 1.500.
4: Correcte.
5: Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès, eh?
4: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia.
5: Uh-huh.
4: Tenia, ara actualment, uns 40 monuments, aproximadament.
5: Val.
4: Des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
5: Mig, bueno.
4: És tarragonès. Però he tingut que començar, bueno, he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
5: Clar, clar.
4: Així com també tinc zones al Baix Llobregat, doncs, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors, això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
5: Mira, molt bé.
4: I ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
5: Molt bé, que bé, clar. Clar, no sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
4: No, de moment
5: no,
4: ni
5: eh?
4: Ajuntaments ni institucions públiques ni privades.
5: Ostres.
4: De moment tot ha sortit de...
5: Del teu interès.
4: Del meu interès personal.
5: Brutal.
4: És complicat entrar, aconseguir informació dintre de les entitats.
5: Ja,
4: és complicat.
5: Sí. Però com a eina turística, de qualsevol del territori, és molt potent.
4: No?
5: És a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i li diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada, o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
4: Pot exacte, que ells mateixos puguin... puguin publicar, puguin fer visibles,
5: clar,
4: les seves rutes,
5: uh-huh,
4: i els seus monuments.
5: Clar, per això dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
4: A poc a poc.
5: No? Exacte.
4: Poc a poc.
5: Tu ho dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? En tens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història. Això és possible, també?
4: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari,
5: uh-huh,
4: on es pot posar en contacte amb mi.
5: Val.
4: Envia un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin convenient, rutes, el que creguin convenient.
5: Val.
4: De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'Est de Lleó.
5: Val.
4: Aquestes sí que van ser, doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la?
5: Uh-huh.
4: Em van passar... ubicacions, fotografies,
5: sí, sí, sí, sí, sí,
4: etc. I a partir d'aquí, doncs, van muntar la ruta.
5: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que, és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
4: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre de la mateixa ruta, uh-huh, t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant la puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui...
5: Clar.
4: Pugui arribar i pugui fer-s'ho més seu.
5: Clar, clar. Perquè ja ho entenc, tu ho dius, que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No, no, no, no convertir-se això, en qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa'm-ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertint-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors, eh?
4: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis,
5: clar,
4: més fàcil és que et diguin, sí, però posa la meva publicitat,
5: clar,
4: posa el meu...
5: Clar,
4: no,
5: això.
4: No és l'objectiu, no, no és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que segueixi sent gratuïta sempre.
5: Que bé.
4: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer algunes, es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descarga o algun tipus d'accés a dades. Però el que és el patrimoni, la idea és que sigui pública i gratuïta. Clar. Sempre.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Aquesta és la idea.
5: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús el que es fa molt, és que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar doncs, justament això. No? Posar aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
4: A les xarxes socials, de moment el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis dos, tres cops per setmana per donar una miqueta de visibilitat. De tant en tant, també publico el que és la capçalera amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Ja. La majoria van a caixa.
5: Sí, sí, el que dèiem. Sí,
4: van a caixa. I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
5: sí,
4: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
5: Ja, no és
4: l'objectiu.
5: No és
4: l'objectiu.
5: Que bé, que bé. Ostres, molt contents, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, hem convidat, eh?
4: Moltíssimes gràcies.
5: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anar tot aquest projecte, d'acord?
4: D'acord. Moltíssimes gràcies.
5: Una abraçada, Joan.
4: Una abraçada. Moltes gràcies.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
6: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Tema rere tema, qüestió rere qüestió, que ens fa ja acabar de posar el punt i seguit aquesta segona part de Calaixera, quan queda minut i mig perquè siguin les 11, tot just, actualitzarem les notícies, però encara ens quedarà una tercera i última hora de programa molt més contingut i amb ganes d'acompanyar-vos i d'explicar-vos sempre moltíssimes coses a través de tots aquests canals habituals, de connexió, de poder escoltar-nos i seguir-nos, ja sigui i sempre vagi per davant la FM, la freqüència modulada, la ràdio, el 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, una eina molt útil, a www.rtv-elventrell.cat, perquè a més podeu escoltar allò a la carta i quan vulgueu allò que fem en aquest espai i en tota la Santa Casa. I també escoltar-nos des de qualsevol racó de la geografia, i a més fa ja unes quantes temporades també a través de Televisió al Vendrell, que, bueno, trenca una mica la màgia de la ràdio, però bé, això, ràdio en imatges, i això també sempre ho heu de tenir ben clar. Arribem a les 11, ara sí, ja pocs segons, actualitzem les notícies i tornem de seguida amb moltes més coses que, sobretot, no us podeu perdre. No marxeu, fins ara.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio al Vendrell.

0: Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de la xarxa, aquests butlletins habituals de la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens porta a tercera i última hora. Les 11:04, avui som divendres 29 de maig, programa número 3980. I sempre un plaer, ja ho sabeu, sempre moltes ganes d'acompanyar-vos i d'apropar-vos moltes, moltes, moltes coses. I això, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Aquesta és la, mira, la nostra manera de fer des de sempre, Va, una tercera part que avui està encapçalada per aquests joves valors vendrellencs que volem anar recordant. En el seu dia ja anem parlant amb ells. Tenim una bona bossa d'aquestes converses i aquestes entrevistes i per això volem anar recordant. Perquè no, bé, no només és això, parlar amb ells puntualment, sinó bé, anar recordant allò que fan, de quina manera ho fan. I és el cas del guitarrista, del jove guitarrista vendrellenc Adrià Galindo, que ens va acompanyar fa un parell de temporades, ens va ajudar a conèixer-lo una mica més, però és que, a més, també es va tocar una peça a la guitarra en directe i va ser extraordinari. Una mica això, anirem cap a recordar això, que val la pena, i després ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades, per als punts i pels canals habituals que sabeu que passen per el telèfon de directe, sobretot d'aquí una estona, el 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 101. Però va, anem per pams i seguim, continuem, tercera i última part.
0: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Programes que ens agraden i el contingut que ens agrada tractar, parlar i conversar una molt bona estona. Joves valors vendrellencs, no em cansaré de dir-ho d'aquesta manera. I, de fet, avui ens acompanya el jove músic, actor, en certa manera, ara li preguntarem, però sobretot músic, guitarrista, professor, moltes coses. Adrià Galindo.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Bon dia, bona tarda.
1: Benvingut, Sia.
2: Igualment.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Sí? Estic amb ganes, amb energia d'estar aquí. O sigui, que content,
1: molt
2: content.
1: Gràcies. A veure, deixa'm dir, tio. Ets com el reflexe... Ho dic jo, No t'espantis. Ets com el reflexe del jove del segle XXI.
2: Oh.
1: Un tio amb talent...
2: Vale.
1: Que has destacat amb la guitarra, que ara en parlarem, però del dia a dia... que et toca barallar-te en el dia a dia,
2: sí,
1: que vas amunt i avall, que ets professor, que ets músic, que toques la guitarra, que participes del grup de teatre de la Lira... No ets?
2: Sí.
1: No pares.
2: El que has dit és veritat. Ja que sigui el reflexe o no, no ho sé. No ho sé, perquè al final
1: Clar. Hi
2: ha molta gent que cadascú viu d'una manera diferent.
1: Sí. Et falta una cosa
2: sí.
1: que jo he trobat a faltar quan t'he investigat, que és
2: vale.
1: que us investigo, els convidats, vale. que és... Com a músic, em refereixo no com a persona, sinó com a músic, més presència a les xarxes.
2: Sí.
1: Sí o no?
2: Sí, i tant. Soc una mica dolent amb les xarxes i veig que també és temps, que és necessari també per donar-te a conèixer o per agafar aquest vincle, però sí que és veritat, tens raó.
1: Allò buscava jo algun vídeo, alguna imatge, algun recurs per tenir i he vist algun vídeo teu de YouTube... De quan eres un pipiolo, que ets un bon jovenet,
2: sí.
1: amb la guitarra ja per això,
2: sí.
1: i ja apuntant maneres,
2: Bueno.
1: Perquè, anem pel principi,
2: per
1: conèixer-te una mica més,
2: sí,
1: aquesta part més musical, sobretot, que copsarà bona part de la conversa, el teu instrument és la guitarra, però has portat al màxim els estudis de guitarra.
2: Mm-hmm.
1: No? És a dir,
2: conservatori... Al màxim, encara falta alguna coseta, sí. encara faltaria el doctorat, per exemple, per dir al màxim tot
1: val,
2: això.
1: Val, val.
2: Però sí, bueno, sí, no, no,
1: però
2: que
1: gairebé,
2: sí.
1: Gairebé, gairebé.
2: Ja veuràs que jo, durant gairebé. Tota l'estona, sempre és però no, però sí, però... Perquè a vegades no m'agrada com escoltar coses tan, tan bones. O sigui, m'agrada, m'encanta, però
1: ja,
2: em fa vergonya, no?
1: Sí,
2: és
1: no
2: com...
1: pateixis.
2: Sí, sí, sí.
1: No pateixis. Clar, és això, t'has format àmpliament en el teu instrument, que és
2: sí.
1: la guitarra, musicalment parlant, inclús això. Però és... Una cosa que a mi em sobta, que és la guitarra clàssica,
2: sí.
1: que potser també torna a apel·lar a la joventut, i el jovent d'avui en dia, que, no? I potser també vinculat a les xarxes. El que ho peta són les guitarres elèctriques.
2: Sí, sí, sí.
1: Els guais són els guitarristes de les formacions.
2: Sí, sí,
1: però tu has
2: sí.
1: tirat cap a la banda més acadèmica o més clàssica sí. de la guitarra.
2: Com he de dir que, de petit, primer vaig començar amb la guitarra clàssica,
1: sí.
2: però quan vaig començar als 7 anys, cap als 7-8 anys, i quan tenia 12 anys, que acabava la primària... vaig demanar una guitarra elèctrica,
1: sí?
2: perquè també és el que dius tu, veia també que, no? una cosa molt potent, una cosa de els altaveus, vinga, anem a donar-li canya, i me'n recordo que durant un temps vaig agafar bastanta estima a la guitarra elèctrica, però al final sempre tornava a la clàssica, sempre, no sé, sempre aquesta arrel, aquesta coseta,
1: clar.
2: veia que em tirava molt més, que m'agradava, que m'apassionava
1: sí, sí, sí.
2: molt més.
1: Sí, sí, sí. I per què la guitarra? És a dir, per què no el piano, el violoncel, aquí el Vendrell que es porta és el violoncel,
2: sí.
1: o la viola, o el violí, per, sí. per què la guitarra?
2: Doncs la guitarra, tot sorgeix, que t'ho vaig explicar una vegada, sorgeix per un Nadal. És, uh-huh. va ser a partir d'un Nadal i a partir de la professora de primària que tenia de música, la Janet, uh-huh. que a mi m'apassionava, m'agradava molt l'assignatura de música, i a vegades... Bueno, a vegades no, sempre és molt important un professor o professora que et vegi aquestes ganes perquè a casa no tenia...

0: I sé que és una cosa important
1: una cosa
0: que m'agrada. I em van preguntar els meus pares si m'agradarien i jo els vaig dir que sí. Justament coincidia amb Nadal i els Reis em van portar una guitarra.
1: Vaja.
0: O sigui que... I jo era superfeliç amb la guitarra. Vaig començar a trastejar-la, l'agafava... I sí, sí. I ostres. Va ser a partir d'això que vaig dir, vull apuntar-me a guitarra.
1: Ostres. I això ho has explotat fins al màxim?
0: I això ho he explotat, sí, fins al dia d'avui, que ho segueixo explotant. I em falta tant per explotar moltíssim.
1: Bueno, la música ja ho té, no? I un instrument ja ho té. Suposo que mai en saps prou, sí. Mai assages prou, mai practiques prou.
0: Totalment.
1: Però oi del nivell que has aconseguit. Però clar, és això. A partir d'aquí has anat cremant etapes formatives a nivell musical, no? Des de l'escola de música d'aquí a Vendrell, des del conservatori, que vas anar a València.
0: Sí. A Alacant vaig anar.
1: A Alacant, perdó.
0: Bueno, que és València.
1: València, Alacant, exactes.
0: Sí, vaig començar aquí. Vaig començar al Vendrell. El primer any el vaig fer als músics. I després em vaig apuntar a l'Escola de Música Pau Casals i allà vaig començar i tot va de professors perquè el meu professor, Juan Becerra, va ser qui em va donar tota la passió. Tot l'amor, sempre ho diré, tot l'amor d'aquest instrument m'ho va donar ell.
1: Que
0: perquè
1: bé.
0: Era arribar a les classes i aquesta motivació que et dona una persona i que veus com tracta el seu instrument i veure això era com, jo també vull. I arribava a casa i practicava moltíssim i quan veia a sobre que tenia que m'agradava i que sortien les coses i que era feina però que eren moments que eren per mi que m'agradaven, doncs tirava endavant. I llavors vaig acabar el Vendrell fins a quart, cinquè de grau professional que es diu, de grau mitjà en aquell moment aquí. I llavors vaig anar a Vilaseca. Abans d'anar a començar a Alacant, vaig fer els dos últims cursos a Vilaseca, al conservatori d'allà. Perquè per poder fer el pas de grau, que és com el pas cap a la universitat, doncs necessitava tenir tot el professional. I aquí, en aquell moment, no el feien.
1: Val.
0: I a Vilaseca ja va ser com sortir. Ja començava aquesta cosa de... Uau! També començar a conèixer molta gent que es dedicava a la música... i compartir experiències.
1: Clar.
0: I parlar i passar-ho bé i continuava veient com m'apassionava, com volia dedicar-me una mica a això i que volia seguir aprenent sobre això.
1: Sí.
0: I llavors vaig anar cap a Alacant. Vaig anar cap a Alacant, sí. Vaig fer proves al superior i ho vaig fer aquí a Barcelona i ho vaig fer a Alacant i em vaig decidir al final per Alacant.
1: Però això t'ho volia preguntar, si puc apuntar justament ara. Per què vas tirar cap al sud quan a vegades la tendència és cap a Barcelona, no? L'esmucla...
0: Doncs mira, et seré supersincer el que jo dic. O sigui, vaig fer les dues proves, vaig fer les proves a l'ESMUC, ¿vale? I vaig fer les proves a Alacant. Per una part, Barcelona el tenia aquí al costat i era com, no, com una sortida així més fàcil i mons pares volien, lògicament, que anés a Barcelona i tenir-me aquí al costat. I a Alacant doncs, era ja quedar-me a viure allà, no? era inviable poder anar i tornar...
1: Sí.
0: Però molta gent em deia que em veien, o sigui, les persones importants per mi, i que també a vegades s'han d'escoltar aquestes persones, em deia, jo de tu aniria a Alacant, viuria l'experiència de viure sol, de
1: viure fora,
0: i l'ambient de molts professors, professores o gent que havia estudiat, en aquell moment, ara ja no ho sé, veien com a Barcelona era molta la competència... I que a vegades aquest punt de competència sabien que jo sóc una persona que em puc frustrar, no, ja no frustrar, sinó que no m'agradi. Està guai un punt de competència i m'encanta,
1: sí.
0: però que a vegades veien com un ambient a Alacant que ja et dic, en aquell moment, i per paraules de gent que t'estima, que segurament, si vaig a Barcelona i conec molta gent que ha anat a Barcelona, s'ho ha passat pipa i han compartit moltíssim, però bueno, hi havia alguna cosa d'aquestes que em deia tirar-la cap a Alacant. I vaig fer les proves, vaig tenir l'oportunitat, vaig poder passar a tenir l'oportunitat d'anar a Barcelona i a Alacant, vaig poder aprovar els dos exàmens, i va ser guai perquè en aquell moment era, bueno, ara he de decidir jo, he de començar a prendre la meva primera decisió important. I els meus pares, jo sabia que Alacant em tirava molt per això, per la cosa de descobrir-me jo en un entorn diferent.
1: Sí, va ser bé.
0: I començar. Sí, sí, sí.
1: Va ser bé, va ser bé. Clar, també en paral·lel, no sé si en paral·lel o abans o després, també la carrera de magisteri te la vas treure allà, també, no?
0: Doncs sí, vaig començar aquí, a Tarragona. Vaig començar primer i segon de carrera de magisteri a Tarragona perquè justament em coincidien amb els dos últims cursos que vaig fer a Vilaseca. I com Tarragona i Vilaseca estaven al costat, doncs podia anar a la universitat pel matí i a la tarda podia anar cap a Vilaseca a fer els cursos de guitarra i de grau professional. vaig fer magisteri en un principi,

0: perquè els meus pares em van dir, Adri, el món de la música és molt bonic...
1: Has fet una carrera de
0: però,
1: verdad, no?
0: Sí, però vigila, perquè, no sé, potser no et donen els fruits o no tens, parlant laboralment, una cosa molt segura...
1: Estable...
0: I, sí, llavors és una mica la inseguretat. I al principi era, bueno, vale, sé que he de fer alguna altra cosa per contentar en aquell moment, no?
1: Sí.
0: I vaig decidir magisteri perquè sabia també que dins de la docència hi havia quan feia classes de repàs a l'estiu o feia classes de guitarra a l'estiu, doncs veia també que m'agradava. Dic, mira, potser em pot aportar cosetes.
1: Sí, sí, sí.
0: I justament vaig acabar, vale, quan vaig acabar segon els dos cursos que em quedaven de Vilaseca, llavors ja vaig haver de decidir si començar la carrera de guitarra, aquí vaig parlar amb els meus pares i els meus pares ja em van dir... Bueno, ara jo creiem que ja has fet 2 anys també de magisteri, comença a decidir el que tu vulguis. Si vols anar a la única condició que em van donar, no em van dir ni de seguir la carrera ni de res de magisteri, sinó em van dir, tu has de pagar tu certa part, nosaltres t'ajudarem, però a l'estiu quan vinguis cap aquí a treballar també per poder-ho pagar, perquè si no és complicat.
1: Clar, sí, sí.
0: I mira, que quan vaig arribar a Alacant, el primer any vaig decidir no continuar amb la carrera de magisteri per veure quant de temps m'ocupava la música.
1: Val.
0: I el segon any de conservatori vaig veure que tenia algun temps per les tardes i que, per què no, que m'agradava, que, o sigui, que en aquell moment li vaig ser, o sigui, superagraïts amb uns pares de que em fessin decidir, no?, i de donar-me més oportunitats. Perquè, mira, m'ha acabat apassionant i m'ha portat moltíssim.
1: Sí, o sigui, sí.
0: I vaig continuar la carrera, clar, per acabar-la ja.
1: És espectacular.
0: Sí.
1: Veus? Tens exemple també de jove amb ganes de formar-se, no?
0: Sí.
1: I d'arribar al màxim formativament parlant quan hi ha alguna cosa que agrada, com és el cas. Sí. Clar, això professionalment, el món de l'ensenyament, és a dir, estàs plenament dedicat al món de l'ensenyament musical, però com a instrumentista... Com s'ubica? És a dir, és complicat, suposo, també,
0: és
1: no?
0: És complicat, avui en dia poder... És complicat, clar, jo estic en un moment on l'ensenyament m'agrada.
1: Sí.
0: O sigui, per mi seria molt més complicat si l'ensenyament no m'agradés i llavors diria, ostres... I suposo que també és tot treball i tot implicació. O sigui, si no m'agradés l'ensenyament, imagina't que m'agrada únicament el món de la interpretació, no? Doncs estic segur que li donaria molt de temps a buscar-me, a buscar jocs per tocar, a fer-me conèixer d'alguna manera, però o sigui que al final jo crec que són les ganes i la passió.
1: Sí.
0: És complicat perquè per ser un superintèrpret, no?, i totes aquestes figures grans dins de la música o dins de la guitarra que jo ho veig aquí en aquest instrument, passen moltes hores de treball, molta feina, hi ha molt de temps tocant, practicant, coneixent, formant-se, i has de ser, doncs, has de tenir clar que li has dedicat molt de temps, com en qualsevol treball,
1: sí,
0: no?
1: Sí. I en quina parcel·la, és a dir, amb una orquestra, música de cambra, música més moderna, d'acompanyament, amb alguna banda, no,
0: quin,
1: no sé.
0: Quin estil
1: t'agrada? On et veus tu? Sí, és a dir, què és el que t'agrada o no? O és un...
0: Doncs mira, jo em veig dintre ara del meu...
1: Sí,
0: no?
1: D'aquest gran univers.
0: D'aquest univers.
1: Sí.
0: Quan jo agafo la guitarra i parlant de manera d'intèrpret, segueixo que m'agrada moltíssim l'agafar jo les peces que en aquell moment m'agrada, muntar-me un programa, dir, doncs, ara... no ho sé, per exemple, aquesta setmana he estat molt en l'univers d'Agustín Barrios Mangoré, ¿vale?, que és un compositor de Paraguai, i m'encanta. Llavors estava pensant, ai, a veure si quan tingui ara temps cap a l'estiu començo a muntar un programa sobre les seves peces i començo a informar-me i a agafar això que m'agrada.
1: Sí.
0: I després, tocar en grup m'apassiona.
1: Sí?
0: Grups de cambra, crec que és el millor de la música. Quan comparteixes, quan estàs amb una persona tocant o amb més persones o amb una orquestra, estàs tocant i dius, uau. O sigui, estàs fent una cosa conjunta amb gent també que li agrada i compartiu en aquell moment sentiments, no? Com en un viatge, esteu compartint un viatge. És superbonic.
1: Clar.
0: És superxulo.
1: I la guitarra té forat en aquest tipus de partitures?
0: Sí, tant que té forat, sí. De fet, mira, durant tots aquests estudis, sempre als conservatoris, a les escoles de música, es fa música de cambra. I jo, per exemple, aquí a l'escola de música feia música de cambra amb una amiga, la Mar, una cellista, és un tresor de persona, I quan vaig començar amb ella a fer música de cambra, vam veure com tots dos, a tots dos ens agradava el nostre instrument i ja fer aquesta, no, aquest conjunt de violoncel i guitarra ens encantava. I a sobre, si personalment tens una amistat supermaca, ja dius, uau, és que és una explosió. Després, al superior, per exemple, vaig poder compartir de fer grupets amb altres guitarres, vam fer un quartet de guitarra supermaco, un altre any vam fer saxo i guitarra, que dius, mira, com pot ser aquests dos instruments, un de vent, un de corda, i eren molt diferents, de volum, són instruments molt diferents, però funciona. Al final, és buscar la manera, la tècnica, i funciona.
1: Que bé, que xulo.
0: I amb orquestra, jo he tocat una vegada, vaig tenir l'oportunitat a Alacant de tocar amb banda, amb la banda sinfònica d'allà d'Alacant. I vaig tocar un concierto que es diu el Concierto del Sud, de Ponce, ¿vale?, d'un compositor, i va ser una experiència increïble, perquè era una banda, t'has d'imaginar tot d'instruments de percussió i instruments de vent, ben matalla sobre que són, no?, són potentes, i estava allà la guitarra. Jo mort de por el dia del concert, diu, ai, clar que... Lògicament, estan amplificats per aquelles ocasions.
1: Clar.
0: Però sí que funciona, o sigui, bueno, ho has de veure en el concert d'Aranjuez, no?
1: Sí, sí, no.
0: Aquest gran concert.
1: Sí.
0: O sigui que sí.
1: Que sí. Però també a vegades no crec, i parlo ara per aquesta ignorància pròpia, com aquesta pregunta que et feia, justament, que a vegades quedem amb aquestes partitures o aquests concerts tan coneguts,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Que el repertori és molt més ampli i el pes de l'instrument és molt més ampli del que podem arribar a pensar,
0: en moltes
1: ocasions.
0: I tant, i tant, i tant, i tant.
1: Quin secret hi ha per tocar la guitarra?
0: Adrià. Quin secret?
1: Sí, no?
0: El treball. És que sembla mentida, però és el treball. O sigui, jo ara com a professor ho veig en els alumnes, de dir, és que, vale, sí que està la part, no?, quan veus aquestes figures grans que sempre diuen això del duende, això, però sí que pots tenir més facilitat, se't pot donar una miqueta més bé, però al final, si no hi ha un treball darrere, un esforç, un temps... És la màgia de tot,
1: sí.
0: És la màgia. I tot va com una cadena de que t'ha d'agradar, li has de donar temps perquè t'agrada, a vegades esforç, a vegades també doncs, valorar altres activitats que potser aquí no m'agrada tant i li puc dedicar més a això. Doncs és un esforç, és un treball. Sí. Aquesta és la màgia, no hi ha una altra.
1: És que a vegades no, la passió, el duende, el talent, si no acompanyat de tècnica, malament.
0: Que...
1: O si no hi ha la tècnica per poder expressar allò que sents, és complicat. Cada vegada molt lligat una cosa amb l'altra.
0: I tant. Tu, jo, ara, això, ara cada vegada veig molt en els alumnes, veig algun alumne que pot tenir més facilitat que un altre, però aquest alumne que dius pot arribar a tenir aquest petit duende, no?, que tu veus aquesta màgia, veus que no hi ha un treball darrere... I, en canvi, un que aquesta màgia de principi tu no li has pogut veure, però que té un treball darrere, dius, uau, és que l'està aconseguint, està,
1: sí.
0: I és això.
1: L'està treballant, no?
0: L'està treballant.
1: Treballant el duent d'aquest cas.
0: Això és, llavors, molta constància, molta constància.
1: No ho hem dit, perquè ho tinc per aquí anomenat, però has tingut molts reconeixements, molts premis. Jo sé que és d'aquests temes que no t'agrada parlar perquè t'incomoden, però bé, has tingut molts reconeixements, molts premis en la teva formació, que també avalen la teva qualitat, deixa-m'ho dir. I aquí hi ha un gran músic amb una llarga trajectòria professional que des de fa pocs anyets viu aquí al Vendrell, ho podem dir, que és el Lluís Cintes, que és amics de la casa, i el primer que em va dir, perquè ara ho explicarem, també amb les teves recents participacions amb l'orga del Vendrell, ens deia, és que no pot ser, és que és injustificable que aquest noi no tingui el reconeixement i el valor que ha de tenir, no només al Vendrell, per suposat, sinó a nivell musical internacional. El Lluís al·lucina amb la teva música, amb la teva guitarra. De fet, va ser un dels culpables que estiguessis amb la programació de l'orga, a més, en diferents ocasions, perquè vas tocar amb l'Helena Culleré.
0: Amb l'Helena Culleré va tocar de manera individual amb organista i després jo amb orga. I sí que ens van trucar per fer una cosa conjunta, però aquell dia no podíem cap dels dos.
1: Vale.
0: No vam poder arribar a fer.
1: Però això em sonava que alguna cosa hi havia conjuntament.
0: Sí. Però ho tenim aquí quasi pendent
1: que
0: perquè
1: hi ha una coseta.
0: I tant, i tant.
1: Però
0: i tant.
1: Que el darrer, de fet, el darrer concert de la programació de l'orga del mes de maig va ser tu.
0: Sí.
1: Amb en Josep Mateu va ser a l'orga.
0: Amb el Joan Mateu, sí.
1: Amb
0: el Pep Mateu, perdona, Pep Mateu, Josep Mateu.
1: Amb Josep Mateu.
0: Sí.
1: I que va, fantàstic.
0: I va anar molt bé. O sigui, primer de tot, superagraït al Lluís, perquè la veritat que jo, que no ens coneixíem, i un dia em va descobrir per Instagram, no?, i això que diu, ostres, tu ets músic també d'aquí del Vendrell, i després d'una funció del teatre, doncs
1: em va venir... Sí,
0: això és, que em feia l'Orca, jo tocava també... La guitarra tenia un paper protagonisme en aquella obra de teatre, i doncs va venir a veure l'obra de teatre i llavors em va dir això, que li va agradar moltíssim, i jo superagraït també, i no el coneixia, i després veiem vídeos i tot, dic, ostres, però si m'està parlant aquí una persona que ha fet de tot en el món de la música.
1: Sí.
0: I superagraït.
1: És a dir, que la seva opinió i el seu criteri, jo crec que està més que justificat i avalat, que ja entén d'això.
0: Cadascú. O sigui, lliures, tothom a tenir el seu criteri i tota aquesta llibertat d'expressió, que és el més important.
1: Sí, una pregunta que sempre m'agrada fer, que és una pregunta així una miqueta happy flowers, deixa'm-ho dir, que sempre quan parlo així amb gent talentosa com tu, jove, és preguntar com us veieu d'aquí uns anys.
0: Mira, com ens veiem.
1: Com et veus, Adrià? Doncs professionalment, personalment, evidentment,
0: sí.
1: És cosa teva, però sí. Professionalment, musicalment o...
0: Musicalment, jo crec, em veig, si tanco els ulls i he de pensar en un futur, crec que dintre del món de l'ensenyament continuaré perquè m'apassiona, m'agrada molt, i crec que puc aportar un mínim, però a vegades coses de lo que m'han aportat a mi, intentar també, doncs, no?, que ho pugui poder-ho transmetre. I dintre del món de la guitarra, de la interpretació, continuar formant-me. M'agradaria... Tinc un petit somni, que és anar cap a Sud-amèrica. Sempre ho he dit, no sé per què. Ja no sé si és perquè és una cosa que ho verbalitzo i ho dic i voldria que es fes realitat.
1: Pues, digueu.
0: Però m'encantaria anar cap a Sud-amèrica, cap a la zona de Paraguai, Uruguai, tota aquesta zona, i descobrir molt el folklore d'allà. Amb la guitarra fan molts ritmes que m'encanten, fan música popular que m'encanta d'allà. Llavors, potser en algun futur, un temps anar cap allà i continuar descobrint i deixant-me anar. És que és el que estic fent. O sigui, ja està. No hi ha una altra.
1: Endavant, de veritat. T'admirem moltíssim. Enhorabona, felicitats per la feina.
0: Gràcies.
1: Per això, per aquest futur immediat que tu visualitzes i que el compartim amb tu i que et recolzem el que el facis, per suposat. I per conèixer-te una mica millor i conèixer-te com a intèrpret i com a músic, ens tocaràs alguna coseta. Tindrem el privilegi que es toquis alguna cosa.
0: Alguna coseta.
1: Què es tocaràs?
0: Mira, us tocaré una... Hi ha una peça que si tu em preguntessis quina és la teva peça, ja no sé si preferida o hi ha alguna peça especial, potser és una peça especial. Hi ha una que es diu Un senyor en la floresta, que és la que us tocaré, que és d'Agustín Barrios, d'aquest compositor que t'estava dient que aquesta setmana estava mirant encara més peces d'ell i tot. Doncs aquesta peça, és Un senyor en la floresta, fa una cosa que es diu trèmolo, i la vaig tocar per acabar els diferents cursos de grau professional i entrar al superior, ¿vale?, per començar a la universitat. I es va convertir en una peça molt especial perquè em va agradar molt. Ostres. Em transmetia molta pau. Sí. I als amics sempre els hi toco això.
1: Ah, o sigui, quin privilegi, gràcies.
0: Sempre els hi toco això i em diuen, de fet, els amics, Adri, què ens tocaràs, Un senyor en la floresta? Ets un pesau. I sí que és veritat, però perquè m'agrada, m'encanta, i moltes vegades passo molt de temps sense tocar-la i després la retorno a tocar, no?, la torno a tocar, i és com, ostres, t'arriba aquesta pau. No sé. Sí, és pau. És natura, és... És algo especial. I mai l'he registrat així. I dic, ahir quan m'ho vas dir, porta la guitarra, vinga, a veure si t'animes. I pensava, què toco? Dic, per què no? Un sueño en la floresta. Voy a ser pesado aquí.
1: Que els amics no es queixin, que són uns privilegiats haver-te escoltat.
0: Total.
1: Com el privilegi que tindrem ara mateix. I mira, en certa manera quedarà enregistrat.
0: Doncs sí, per això. O sigui, que serà bonic, i també per agrair-ho a tota la gent que m'ha acompanyat en el món de la música i totes aquestes oportunitats que em doneu, que són superboniques i m'encanten.
1: Sí. Un plaer estar amb tu.

0: extraordinària interpretació d'aquesta peça en directe, i la música en directe sempre té un no sé què ben especial. L'Adrià Galindo, qui ens va acompanyar i ens va explicar bé tot això que hem recordat.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
4: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Dos quarts i cinc minuts, participació i trucades ja a partir d'aquests instants i amb tota la maquinària engegada en aquest aspecte, eh? Això, la sintonia ja sona, telèfon operatiu el 977 15 70 69 a la vostra plena disposició, el mateix el correu electrònic des de tota l'estona i des de les 24 hores del dia, que calaixera@rtv-elvendrell.cat, i també des de que hem començat a les 9 el WhatsApp de directe al 686-101-101. I tenim ja la primera trucada d'avui. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
6: Hola, tresor. Mira,
0: què dius? Molt
6: bé. Ja connectes, mira que bé,
0: veus? Veus que bé, tot sí, sí. Quadrat.
6: Perquè, bueno, encara m'has donat temps de sentir aquest nen de la guitarra.
0: Molt bé.
6: Que molt bé, que és una peça molt maca, no?
0: Sí.
6: Molt melòdica, molt xula. Mm. Sí.
0: Molt bé.
6: Perquè aquesta ja l'havíem fet i tu la tenies gravada, oi?
0: Sí, tenim moltes converses amb gent jove i tot plegat que volem anar recordant per donar allò, no?
6: Sí,
0: protagonisme
6: a
0: aquests joves, justament.
6: Molt bé, carinyo. Mira, avui posa'm el Fred García, Els seus ulls.
0: Molt bé, els seus ulls.
6: Els seus.
0: Sí.
6: Els seus no, els teus.
0: Perfecte, doncs vinga, ho apunto.
6: Vale, bonic. Molt bon cap de setmana.
0: Gràcies.
6: Vigila amb la calor.
0: Sí. Diuen que anirà menys, per això ja diuen
6: sí,
0: que anirà menys.
6: Sí, sembla que sí, que baixarà una mica.
0: Sí.
6: Bueno, i ja fins dilluns ens sentim, eh?
0: Exacte, dilluns com sempre.
6: Molts petons i abraçades.
0: Gràcies, Maria Dolors, igualment, que
6: vale,
0: vagi bé.
6: Carinyo, adéu.
0: Primera trucada, primera petició musical. Amb això ja trenquem una mica el gel i a partir d'aquí, això, que vagi esdevenint fins al migdia i les 12.

teus ulls, els teus ulls de l'Alfred García, com veu ha demanat la Maria Dolors ara mateix. Aquí està, així sona.

No és aquesta, eh? No sé què ha passat. L'ordinador n'ha posat una altra. Aquest és Puño d'Aragón, Todos los charcos. Que ara em sabrà greu tallar-la perquè és molt xula. No és la cançó que ens ha demanat la Maria Dolors, eh? Corregim-ho. Això no sé, a vegades la informàtica fa una mica el que vol i ha estat el cas. Acabem d'escoltar aquesta cançó, Todos los charcos, i després de seguida sí ja la cançó que es demanava la Maria Dolors, de Els teus ulls, de l'Alfred García.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Sí, sí, aquesta sí, eh? Ara sí. Són cançons molt diferents, eh? Ara sí que ho hem fet bé, això. Els teus ulls, de la Fred Garcia, que ens demanava la...

0: El flecha que s'han perdido. Verano.
1: 977-15-70-69, pendents de trucades, participació, 686-101-101, si voleu enviar un missatge de WhatsApp. Quan ja anem arribant, encara ens queden 2 minuts per 3 quarts de 12. Posant ritme i posant ganes en aquesta calaixera d'avui divendres, amb bon acompanyament musical, amb aquesta cançó de la Pegatina, la Voltereta. I que, de fet, ens donarà pas ja una nova trucada. Aquest telèfon que sempre anem recordant i que ara acabem de dir, el 977-15-70-69. Bon dia.
2: Bon giorno per la mattina, Pere.
1: Bon giorno per la mattina, signori Papaletti.
2: Arrivato al Papaletti.
1: Benvenuto. Què dius, Jan, què dius?
2: Jo em sembla que avui posaria Felicitat sempre dedicada per la meva dona.
1: Vale, quina has dit, perdona?
2: No, te la tinc de dir.
1: Ah, vale, em sap que m'havies dit. Perdó, no, perdó.
2: Però m'agradaria que em posessis del Cirex La Escova.
1: Vale, del Cirex La Escova, molt bé.
2: Sí, perquè el poble no està massa net i convé netejar amb escombres.
1: Bueno, a vegades sí que van bé les escombres. Perfecte, doncs l'escova. Molt bé. Doncs la busco i la posem, per suposat.
2: Espera, que és bonic aquest programa. Sempre per dir la teva i sempre tinc ganes de riure.
1: Home, sempre, sempre, sempre, si no malament.
2: És un programa alegre, fent.
1: Clar, sempre, sempre, buscant la part positiva de les coses.
2: Ara, ara.
1: Molt bé. Gràcies, Jan.
2: Igual, Pere.
1: Que vagi bé.
2: Bon fin de setmana per tot i visca tots els calaixeros i calaixeres i la cuina.
1: Visca. Adéu, Jan, adéu.
2: Adéu, adéu.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Ai, si jo tuviera una escoba, ai, si quantes coses s'escombraria, molt i tant. La cançó que ens ha demanat ara mateix en Jan Papalet, per la seva dona, que ja sona, i per tots plegats.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Parlo bo i parlo dolent, no esperem
1: res, som amics normals i discutim de tant. Mama Douxa i Scotty DK, la millor gent del planeta.

0: imagina que tens...
1: Va, seguim posant cançons, ritme, això, eh? A l'espera de més trucades i més participació, tot i que ja mica en mica anem enfilant la recta final, les anem triant nosaltres. A més, són novetats, eh? Són cançons d'ara i que s'acaben de publicar, com aquell qui diu. Com aquesta nova cançó d'en Roger Pedrós, No em cal res més.

aquella cançó més maca, d'en Roger Pedrós. Va, anem cap a altres cançons, altres novetats, i bàsicament ja amb això ja ho deixarem aquí. Acabarem en principi amb aquesta cançó de... És que té un nom... És el Canca, principalment és el Canca, en col·laboració amb el Cuelgue. M'ha fet gràcia aquesta combinació, i per això que no sabia com afrontar-ho. El Canca con el Cuelgue, nos entendemos. És una cançó molt xula que donarà pas ja, en aquest cas, a una també de les últimes cançons de Judith Niederman, una cançó fantàstica, Muchacho, la nostra història. I amb això acabarem. Gràcies per fer-ho possible i gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, a més, no, demà no, que és dissabte, el dilluns, i tornarem dilluns a partir de les 9, a més ràdio i a més ganes d'acompanyar-vos. No hi falteu. Adéu-siau.